0: Ràdio Manresa.
1: Migdia Central, Eli Pagant.
2: Hola, què tal? Com estan? 12 del migdia, puntuals. Comencem nova edició, nou Migdia Central, dimecres 16 de setembre. Hores d'ara tenim 27 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Els explico què hem preparat en aquest migdia central d'aquesta nova temporada, que ja saben que enguany fem per dues. Ens poden escoltar per dos dials, pel 95.8 de la FM i també pel 88.1, on repassarem actualitats fets a casa nostra. Ara començarem amb un repàs als titulars d'aquesta jornada d'aquest dimecres. I on avui, en aquest migdia central, els volem parlar d'una conferència. Es diu L'art de viure amb lleugeresa. Ens agafem la vida moltes vegades molt a pit i potser ens l'hauríem d'agafar a vegades amb més lleugeresa. Aquest és el títol d'aquesta xerrada, que tindrà lloc demà dijous a l'espai Quinergia, que hi ha ubicat a Sant Fruitós de Bages, a Pineda. Avui nosaltres en volem parlar, perquè hem convidat a la persona que farà aquesta conferència, que és en Sergi Pérez. Al llarg d'aquesta nova temporada d'aquest migdia central, el que farem també és repassar festes i activitats que hi ha a casa nostra, a la Catalunya central, fent especialment incidència al Bages. Avui nosaltres arribem al setembre, però encara hi ha municipis que estan de festa major. Doncs bé, un d'ells tindrà els actes centrals de la seva festa major aquest cap de setmana. És Avinyó. Per això avui nosaltres repassarem aquest calendari, aquestes activitats que s'han preparat amb la regidora de festes de l'Ajuntament d'Avinyó. Avui també és dimecres i també ja ho saben els oients, doncs, que ens segueixen des de fa temporades en aquest migdia central. Ens agrada acabar aquest programa, doncs, parlant del cor, d'una mica més distesos, fent una mica més de... agafant-nos la vida també amb una mica més de broma, i el que farem serà repassar l'actualitat del cor. Avui, el seu primer dia, el primer de nova temporada, el que farem serà potser agafar notícies que hagin passat, doncs, aquest estiu i de les quals nosaltres no n'hem pogut parlar perquè no hi érem. Doncs bé, com totes les darreres temporades, els dimecres en aquest migdia central ens anirem fins a Hard Trends Manresa, habitualment en aquest espai. Doncs seré jo mateixa, o la Marta, o la Sheila de Hairbrands Manresa, o si no també tindrem aquí la nostra companya, la Laura Mitjans, que també es ajudarà avui ni la setmana que ve, però no hi podran ser. Però sí que avui parlarem amb la Marta i repassarem el cor. I com sempre, i com els hem anat explicant i els aniré dient al llarg d'aquesta temporada, el que ens agradarà també és escoltar molta música en aquest migdia central. Ara ja, però, el que toca és fer un petit repàs als titulars d'aquesta jornada, d'aquest dimecres 16 de setembre, que ens llevem en sol i que sembla que acabarem amb aigua.

0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de dos delictes d'estafa a Puig-reig i Barcelona. Va passar el 24 de març i el 25 d'abril, tot i que la detenció no va ser fins l'11 de setembre, després d'una investigació. L'estafa consistia en contactar amb les víctimes via SMS, fent-se passar pel banc o se'ls alertava d'un suposat frau. Els deien que truquessin a un número i una persona es feia passar per treballadora del banc i aconseguia les dades de les targetes. Després, els deia que un missatger els passaria a casa a recollir-les amb l'excusa de bloquejar-les. Tot seguit, els estafadors extreien ràpidament diners en efectiu als caixers automàtics propers. No es descarten en aquest tema més detencions. Els investigadors de les unitats de Berga i l'Eixample de Barcelona van obrir investigacions corresponents i van concloure que els autors eren els mateixos en tots els casos. L'11 de setembre, els Mossos van localitzar i detenir un dels presumptes autors a Vic. L'endemà mateix, el detingut, que tenia antecedents per fets similars, va passar a disposició del jutjat de Vic. La investigació, com dèiem, continua oberta i no es descarten noves detencions. Una dona de 36 anys ha resultat ferida aquest dimarts en xocar amb un autobús al pont de Sant Francesc de Manresa. Segons la Guàrdia Urbana, l'autobús va envair parcialment el carril contrari i va impactar contra el ciclomotor que estava aturat davant d'un stop. La motorista va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic reservat. La conductora de l'autobús va resultar il·lesa i va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, aportarà més de 400.000 euros per impulsar les obres de sanejament i depuració del nucli del Fusteret, a Súria. L'Encomunitat del Bages i Moianès per l'Aigua serà l'encarregada d'executar els treballs que permetran completar el sanejament de la zona i contribuir a millorar la qualitat de l'aigua i el medi hídric. L'actuació està inclosa en la planificació de sanejament de la Generalitat per al període 22-27. Un cop finalitzada i validada, la nova infraestructura s'incorporarà al sistema públic de sanejament en alta. I ara ens anem a parlar de la ciutat de Manresa. I és que la ciutat de Manresa impulsa una campanya de promoció del català, de la llengua catalana. Una enquesta elaborada per l'Ajuntament de Manresa conclou que més de la meitat de la població de la ciutat canvia de llengua en funció de l'aparença de l'interlocutor, unes dades que són lleugerament superiors a la mitjana catalana.
1: L'enquesta ens confirma que a Manresa el 50,8% de la població té com a ús habitual el català. Per tant, som una gran ciutat que majoritàriament ens relacionem en llengua catalana, que l'ús habitual és la llengua catalana, i això ens situa a gairebé 20 punts per sobre de la mitjana del país.
0: El mateix estudi elaborat per l'Ajuntament també explica que el 98,1% de la població entén el català. Davant d'aquestes dades, els responsables polítics es plantegen un repte.
2: El repte que té Manresa és no canviar de llengua per raó d'aparença o per una interpretació de com és l'altra persona. Manresa majoritàriament parla català, un 98% dels manresans entén el català i, per tant, quan tu no canvies de llengua, ajudes a l'altre a tenir-hi accés.
0: Per aconseguir un increment en l'ús del català, el consistori inicia aquest mes de setembre una campanya sota el lema No canviïs mai.
3: Sempre igual.
4: M'encanta.
3: Ei, no canviïs mai.
4: No.
3: Adéu.
0: Aquest és el so d'aquesta campanya que ha començat, com dèiem, l'Ajuntament de Manresa i que té com a principal actor en aquest vídeo que ja es pot veure per les xarxes i també doncs, per internet l'actor d'Aguila de Segarra, l'actor Jan Buixaderas. I ara ens anem amb la informació esportiva. La nova temporada de la Lliga Endesa ja està en marxa i ho ha fet amb una novetat destacada. Per primera vegada, la presentació de la competició masculina i la femenina s'han fet conjuntament. Una festa que va reunir ahir a Madrid els principals protagonistes del bàsquet estatal i on també hi eren presents, evidentment, el bàsquet Manresa, el Quitzenàs Manresa, representants doncs, pel jugador, pel pivot del Quitzenàs Manresa, Pierre Oriola. La Lliga regular començarà oficialment el cap de setmana setmana del 26 i 27 de setembre, és a dir, la setmana que ve. El primer partit del Quitzenes Manresa serà el dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda a la pista del Surne Bilbao. I del temps i de la informació dels titulars a la meteorologia. Com els dèiem, ens hem llevat amb sol. Avui tenim un dimecres de matí de força sol, cels mig ennuvolats, però el canvi de temps ens arribarà a partir del migdia, perquè el que ens informen i el que expressa els mapes del Meteocat és que tindrem una tarda de cels ennuvolats i de precipitacions que poden arribar en qualsevol punt de la Catalunya central. Sembla, doncs, i segons els mapes, que aquestes precipitacions i aquestes pluges seran més intenses en punts del Berguedà i també d'Osona, i que també hi ha en punts del Moianès. Una aigua i unes precipitacions que també han d'arribar al Solsonès, al Bages i a l'Anoia. Això sí, sembla amb menor intensitat. Les temperatures avui també més baixes, principalment les màximes, és a dir, que les màximes baixen. Avui les mínimes potser han estat un xic més altes. Avui, per exemple, mínimes de 14 graus a Manresa o Igualada, 13 graus de mínima a Solsona, 15 graus de mínima a Berga. Les màximes si hi sobrepassaven i passaven fort els 30 graus, avui no hi arribarem. Màximes avui de 29-28 graus a la Catalunya central. En aquests moments tenim 27 graus de temperatura. Comencem un nou migdia central. Benvinguts. I comencem amb música, i avui tornem a tenir la veu de Xenoa amb aquesta cançó, amb Todo irá bien.

0: Migdia Central, Eli Pagan.
1: Vivim sovint amb massa pes a sobre, preocupacions, exigències, pensaments que es repeteixen. Però i si poguéssim aprendre a viure d'una manera més lleugera? Aquest és el punt de partida de la conferència L'art de viure amb lleugeresa que oferirà Sergi Pérez, professor de treball interior, el proper dijous 17 de setembre a Quinergia, a Pineda de Bages. Avui volem parlar amb ell per descobrir què significa realment això de viure amb lleugeresa i com un simple gest interior pot arribar a canviar-ho tot. Primer de tot, saludem al Sergi Pérez. Sergi, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, molt bé. Encantat d'estar aquí amb tots vosaltres.
1: Sergi, avui parlarem d'aquesta conferència. Volem parlar d'aquesta conferència inaugural. Parlarem de poder viure amb lleugeresa. Però abans de començar, explica'ns què és Quinergia, Salut i Vida.
2: Quinergia és un espai que està a la Pineda de Bages, aquí a prop de Manresa, i que són una gent que des de fa molts anys es dedica a fer classes de qigong, de tai chi, també de teràpies naturals. Però en aquest cas, jo sóc de Vic i tinc un centre aquí a Vic, però ara estem anant una mica més enllà i des de fa un any estem venint a fer unes sessions, unes formacions aquí a Quinergia. Per tant, podríem dir que Quinergia ens cedeix l'espai, i sí que hi ha una sintonia molt maca amb el que fan ells, el que fem nosaltres, però Quinergia dedica més al que et deia, tai chi, qigong i teràpies.
1: Llavors, vosaltres comenceu amb aquesta conferència inaugural, que és aquest, que li heu posat aquest títol, aquest art de viure amb lleugeresa. Sergi, què vol dir exactament viure amb lleugeresa? De què estem parlant?
2: El primer que hem de veure és que viure amb lleugeresa no té tant a veure amb la vida que portes, amb les circumstàncies que tens en aquest moment, ja siguin més favorables, ja siguin més desfavorables, perquè això és una cosa que moltes vegades no depèn de nosaltres. Nosaltres diguem la millor intenció perquè la vida ens vagi el millor possible i tinguem davant les situacions que més encaixin amb nosaltres. Però no sempre la vida, ho sabem tot jo, quantes vegades hem intentat controlar les coses, de tenir més o menys les coses ben a puesto, i la vida ens ha fet pam, pam, pam, pam, pam, i s'han descol·locat. No? Per tant, aquesta és una idea important. Viure amb lleugeresa no té tant a veure amb viure unes circumstàncies amables, té més a veure amb desenvolupar una capacitat de relacionar-nos amb les circumstàncies que tinguem a davant, siguin quines siguin, des d'un altre lloc, des d'un altre, segurament com deies tu al principi, descarregant-nos prèviament d'una sèrie de creences, de pensaments, de preocupacions que estan instal·lades de manera automàtica a la nostra ment, amb l'ajuda, evidentment, de la nostra cultura i societat en la que vivim, que no hi ha res a criticar, perquè tots fem el que podem, però sí que si fem una revisió de moltes de les creences que pululen pel nostre cap, ens adonarem que és molt difícil viure amb lleugeresa mentre no fem una revisió de tot aquest ideari que tenim dins nostre.
1: L'art de viure amb lleugeresa, aquesta conferència inaugural, serà aquest dijous, 17 de setembre, a les 8 del vespre, com dèiem, a aquest espai de Quinergia, de Salut i Vida, com ens explicava el Sergi, que està a l'Avinguda Pla de Bages, 53 de Pineda de Bages. El que es tracta, és que la gent pugui venir a aquesta conferència inaugural, que es pugui escoltar, el Sergi, que expliqui, no?, aquest art de viure amb lleugeresa. Però, clar, Sergi, sí, 5 cèntims. Clar, tot això s'ha de treballar, és una feina de treball de cadascú, però cadascú és diferent i cadascú suposo que també té vides diferents. Per tant, suposo que cadascú ha d'aprendre a treballar en aquest sentit.
2: Sí, exactament. Tu deies al principi, ningú ens n'ha ensenyat. Jo no recordo, a l'escola anava al dematí i ni tan sols et diria a casa que ningú m'ensenyés a viure amb lleugeresa. Recordo sí que, per exemple, recordo l'escola que m'animaven a provar, m'animaven a aprendre història, a aprendre matemàtiques, però ningú m'havia dit què fèiem amb les meves emocions negatives quan suspenia. M'explicaven coses d'història, me'n recordo, no?, d'història de la humanitat, els conflictes, bàsicament, es pot resumir una paraula, no?, en conflictes, però ningú m'havia dit què fer amb els meus conflictes interns, o m'ensenyaven inclús llengües, recordo inclús que ens ensenyaven llatí, i francès, i anglès, i això, però ningú m'havia explicat o ningú m'havia ensenyat a comunicar-me des del cor i de bo amb els altres. Per tant, hi ha una assignatura pendent.

0: n'adonem, i aquestes creences les considerem inamovibles i veritat absoluta, és pràcticament impossible que ens descarreguem de pes psicològic. Però en el moment en què jo m'obro a considerar altres mirades, altres perspectives, molt més lògiques per altra banda, és quan puc començar a dubtar del meu punt de vista i aquí és on comença a desmoronar-se aquest castell, i això és molt, molt positiu, perquè hi ha cada creença que Déu-n'hi-do.
1: Ah, el Sergi ara parlava de les matemàtiques, del francès, no?, de tot el que s'estudia a l'escola. Ara, si més no, m'ha avançat una miqueta, Sergi, no?, que si més no, també les escoles ja es comença a treballar i a parlar d'emocions, eh? Que això fins fa uns quants anys era impensable, eh?
0: Sí, totalment d'acord. Sí, això és un punt positiu, eh? I això, de fet, jo he anat a instituts, a universitats, a escoles, inclús de secundària, a fer sessions de què fer amb les emocions. Què fer quan tinc ràbia, què fer quan estic trist, com gestionar tot això, com viure una mica més de consciència, i és veritat que en aquest sentit hi ha moltes escoles que ja comencen a posar fonaments.
1: A Sergi, la conferència porta un subtítol, que és quan un simple gest interior és capaç de canviar-ho tot. No sé si ens pots posar un exemple de quin podria ser un d'aquests gestos per canviar doncs, aquesta nostra manera de viure.
0: Sí, és probable que per explicar bé i que es pugui entendre aquest gest simple que proposem fes falta més de 30 segons, eh? però sí que té molt a veure amb estar més present. Té molt a veure amb que la nostra consciència abraci més l'instant present. Fixa que moltes dels problemes, dels conflictes que tenim amb el món, tota la càrrega mental que tenim, és perquè estem constantment comparant el que tenim a davant amb el que ens agradaria tenir. Això rarament coincideix. Moltes vegades el que tenia abans no encaixa. La gent voldria que ens tractés diferent, voldria que el món anés diferent, que els polítics fossin millors, que ara no hagués de fer cua aquí al forn. I estem constantment comparant. I quan aquestes dues realitats, el que és, estic a la cua del pa amb molta gent, amb el que hauria de ser, jo tinc pressa, jo hauria d'estar fent un altre regalo, llavors quan no encaixen aquestes dues realitats imaginàries que passen al meu cap, em frustro i m'enfado. Per tant, l'alternativa de qualitat és aprendre a enfocar la nostra atenció a l'instant, a l'experiència que tenim aquí. L'experiència és perfecta en si mateixa. Però si jo hi interfereixo la ment i l'estic comparant constantment amb el que a mi m'agradaria, l'experiència funciona i acaba pesant moltíssim. Per tant, el gest simple té molt a veure amb això, amb aprendre a estar cada vegada més presents en l'instant.
1: Clar, vivim una societat en què vivim de pressa, amb la necessitat d'arribar tot i la sensació de que sempre vas tard, no? I l'altra també l'exigència, no? També d'aquesta societat, de fer-ho tot bé, de ser els millors, no?
0: Absolutament, però segueix sent el mateix problema. El problema no és viure en una societat exigent, tots tenim moltes coses a fer, tots anem molt ràpid, el problema segueix estant en com jo em relaciono amb aquestes circumstàncies agitades. Si jo fos capaç de viure l'instant present és com un airbag. A l'airbag jo internament estic bé i puc anar molt ràpid fent moltes coses, inclús moltes coses a la vegada des d'aquest airbag, però jo no m'identifico amb aquesta velocitat, amb aquesta exigència. Jo poso les meves tasques, les poso en fila, però no en fila totes davant meu, que és on m'estresso, ostres, he de fer això, sinó que les poso en fila índia i ara estic per la que estic. I després, quan acabi aquesta, estaré per la que estaré. Aquesta presència continuada, que és molt fàcil d'instal·lar a la vida quotidiana, és el que ens permet no entrar en conflicte permanent amb el que estem vivint i començar a veure una mica més de consciència, una mica més de calma i una mica més de saviesa, diria jo.
1: Sergi, com anirà la conferència de dijous, aquesta l'art de viure amb lleugeresa? Com la teniu programada? Com la penseu fer?
0: Doncs mira, la conferència en principi no tenim ni idea de quanta gent vindrà. Jo sóc més o menys conscient de quanta gent pot venir a Vic, perquè fa 23 anys que estem aquí a Vic, i quan faig una conferència sé la gent que ve aquí a Manresa, no sé si faran curt d'espai, de cadires o sobrarà, no ho sé, però és una conferència gratuïta, és una conferència que no s'ha de fer reserva, simplement venir aquí a l'espai Sinergia de la Pineda de Bages, i si no tenim prou cadires per tothom i hi ha molta gent, doncs mirarem de ficar-nos com puguem i endavant. No s'ha de portar res, no, com deia abans, de gratuïta, no s'ha de reservar entrada i, per tant, convidar tothom qui vulgui a venir a reflexionar sense que s'hagi de creure absolutament res del que explicaré, perquè a vegades segurament diré coses que poden xocar per la nostra mentalitat. Per tant, jo no convido la gent que es cregui absolutament res del que explicaré, però sí que si té ganes i li fa il·lusió i li ressona mínimament el que explicarem, que ho consideri.
1: Venim amb mentalitat oberta, Sergi.
0: Exacte, aquesta és la idea.
1: Doncs avui li agradim molt amb el Sergi.

0: Sergi Pérez, que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central. El Sergi és professor de treball interior i doncs, aquesta conferència de la qual volíem parlar, que és aquest L'art de viure amb lleugeresa, que tindrà lloc aquest dijous 17 de setembre, 8 del vespre, a l'espai Quinergia, Salut i Vida de Pineda de Bages. Sergi, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Eli, moltíssimes gràcies.
0: I que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
1: Fins la propera.
2: Ai, he de fer unes reformes de casa i estic ben atabalada. Entre el fuster, l'electricista, els paletes, el llauner...
3: Però que no coneixes Cuines Navarcles? Ells s'encarreguen de fer-ho tot, totes les obres. I oblida't dels maldecaps i les trucades infinites.
4: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís. Cuines Navarcles, un sol equip amb resultats que enamoren.
0: I nosaltres en aquest migdia central passen 5 minuts, falten 5 minuts per arribar a 12:45 del migdia. Continuem amb la música i ens anem amb Diego Torres i aquest Color Esperanza. Som-hi!

0: Avinyó està de festa major. Del 18 al 22 de setembre, 5 dies de festa per tothom. Divendres, correfoc pels carrers de la vila. Dissabte, concurs de paelles, baixada d'andròmines i nit de ball amb els Catarres i banda neon. Diumenge, cercavila de gegants i a la tarda, orquestra Montgrins. Festa major d'Avinyó. Vine a viure-la.
1: Nosaltres ara en aquest migdia central ens en volem anar fins a Avinyó. De fet, ja fa dies que està de festa major, però nosaltres avui volem parlar del que hi ha a partir d'ara, dels actes centrals d'aquesta festa major d'Avinyó. Per això nosaltres en aquest migdia central d'aquesta casa hem convidat a la Sandra Rovira. La Sandra és la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Avinyó. Primer de tot, la saludem. Sandra, què tal? Molt bon dia, com estem?
2: Molt bon dia. Bé, amb nervis i esperant que arribi la festa major.
1: Amb ganes, eh? Escolta, però el programa és extens, perquè ja fa també fa uns quants dies que vau començar la festa major, Sandra.
2: Bueno, vam fer, com sempre s'escau la diada la setmana abans, doncs hem fet ja diversos actes com un escalfament, no?, de la festa major, però realment comença el divendres.
1: Aquest divendres, eh? Que
2: major. Són... Sí.
1: Explica'ns una mica, si ens centrem doncs, en aquest cap de setmana, que són aquests actes centrals. Divendres comença l'obertura oficial, amb un dels actes, suposo que més tradicionals i esperats, com és el correfoc. Què representa aquest acte de tret de sortida per la Festa Major d'Avinyó? Sandra.
2: El correfoc és el tret de sortida i cada any és més emotiu. La gent l'esperem amb moltes ganes i la veritat és que l'entitat, la Colla del Morrut, cada any incorpora més pólvora, més actuació. S'ha de venir a veure perquè és un espectacle que al final acaba a la plaça amb un petit gran castell de focs i és una engegada...
1: És a dir, majors, comenceu. Vol dir que comenceu bé, Sandra. I, Sandra, després del correfoc, música, per tant, la música també és un dels eixos de la programació de la Festa Major d'Avinyó?
2: Sí, evidentment que la música és molt important en totes les festes i amb la Festa Major encara més, però, la Festa Major és una celebració comunitària i transversal que va molt més enllà dels concerts. L'eix transversal i al final és la participació de la gent i el fet que tothom gaudeixi de tots els actes.
1: Mm-hmm. Anem repassant, si et sembla bé, ens anem a dissabte, perquè hi ha, les baixades d'andròmines són un dels actes que hi ha a moltíssimes festes majors que s'incorporen amb molta participació, amb molt enginy per part dels participants. Sandra, què té aquesta activitat que porta tota aquesta expectació a fer-les també i a participar-hi?
2: Jo penso que el primer de tot és el punt clau és la comissió, que és una comissió jove, amb moltes ganes, que transmet energia, bona vibració, i llavors, el treball en equip, no? La gent que s'apunta a l'andròmina és un treball en equip que es porta durant l'estiu, no? Com a mínim un mes abans ja has de començar a treballar, i al final acaba sent disbauxa i molta adrenalina i ganes de passar-ho bé. És part dels actes de la Festa Major.
1: Clar, és...
2: I sí, té molta... Clar, molt èxit.
1: També és del que es tracta, de passar-s'ho, sí. No? De passar-s'ho bé, de riure amb les, no? Amb les andròmines, amb l'enginy de la gent i també de les baixades. Clar, si és de festa major, també hem de parlar de menjar. Teniu concurs de paelles, Sandra,
2: sí.
1: No?
2: Sí, com cada any, sí, el concurs de paelles. És un dinar popular i realment és un dels punts forts de la festa major. És un lloc on es respira realment l'essència del poble. Aquest any, cada any anem augmentant. Al final, així tot rient amb l'alcalde, diem, haurem d'allargar el passeig. Perquè aquest any serem 670 persones dinant al passeig.
1: Home, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: És molta gent.
2: Sí, és una satisfacció veure el poble allà reunit. Ens acompanya la ràdio també, que que també dona el seu toc de festivitat i, bueno, és espectacular.
1: Si ens anem el dissabte a la nit, tornem a la música, els Catarres, Banda Neon, DJ... També, què espereu d'aquesta nit de concerts, no? També, que plegari moltíssima gent amb ganes de ballar, cantar i passar-ho bé.
2: Sí, la nit del dissabte és la nit jove més forta i bueno, el que esperem és pues, que jovent i no tan jovent i canalla, perquè al final Banda Neon també porta quitxalla més jove, doncs que ho disfrutin, que ho gaudeixin molt i sempre amb respecte i civisme.
1: Uh-huh. Sandra, en aquest cas, per venir als concerts, s'ha de demanar entrada prèvia? Què és el que s'ha de fer? O és entrada lliure o no? O necessiteu tenir l'aforament controlat?
2: Sempre fem amb entrada prèvia per l'aforament. És gratuït, però, clar, has de controlar, doncs, al caure la Festa Major en setembre, havíem valorat de fer-ho en un espai obert i que hi pogués venir doncs, molta més gent. Però el setembre és un mes una mica perillós de que t'enganxi una pluja i et tombi tota la festa. Llavors, bueno, fem el pavelló i hi ha un aforament i ens veiem obligats doncs, a fer entrades anticipades que es van esgotar, tot i que se n'han alliberat algunes i ara actualment ens en queden 80 lliures que si algú té ganes de venir, jo li aconsellaria que truqués a l'Ajuntament i ens les reservés més que res per no venir aquell dia i no poder entrar llavors. Que no es trobin que està esgotat i han fet el viatge en va. Però és això, és per aforament. Estem obligats a vendre les entrades. Bé, vendre no, a entregar, perquè al final...
1: Sí, no, teniu cita prèvia, donar prèvia aquestes entrades per controlar l'aforament. I de dissabte sí. Ens anem a diumenge, trobada gegantera, cercavila, jocs de gegants de fusta, la tarda vespre, l'orquestra Montgrins, aquí ja donem pas a la cultura popular, que també té un paper important dins la Festa Major.
2: Sí, bueno, la cultura popular, els gegants, és el punt clau de qualsevol festa major. Penso que els gegants no només és entreteniment, sinó que aquí sí que podem dir que és l'eix que ens dona una identitat i un sentit de continuïtat a la celebració de les festes majors dels pobles. És un plat fort.
1: Que hi ha moltes més activitats, es tracta doncs, que la gent revisi tot aquest programa d'actes de la Festa Major de Vinyó, hi ha ballada de sardanes, a concurs de pintura ràpida, que arriba a la 60a edició, no? que són
2: sí,
1: molts anys.
2: Sí, sí.
1: I entenc, Sandra, que el que es fa quan es programa i el que es fa en una festa major no és actes per tots els públics, que la gent revisi, que la gent els miri, que de ben segur que trobarà doncs, un o més d'actes doncs, per ell, per la seva edat, per venir, per passar-s'ho bé, per ballar, per disfrutar.
2: Totalment. Es prepara una festa major des dels més xics fins als més grans. Uh-huh. I... Bueno, esperant doncs, que tothom gaudeixi de totes les activitats, perquè si vas a una activitat familiar, gaudiràs, si vas a un concert de nit, també, i les sardanes que no poden faltar, que és tradició cultural, i el concurs de pintura, bueno, és el que has dit, no? Una 60a edició, per tant, és... Forma part, també, de la Festa Major.
1: Que són molts anys, 60, d'una
2: sí.
1: activitat. Sandra, hem parlat dels concerts, hem parlat dels concerts de la nit, però també voldríem destacar la importància d'aquests punts liles que hi haurà durant la nit de concerts. Quina importància té aquests punts per la Festa Major, per fer aquests espais segurs, important que hi siguin?
2: És importantíssim, perquè en dies així festius hem de garantir que la Festa Major sigui un espai segur de civisme amb respecte i que tothom pugui gaudir d'aquesta celebració en plena llibertat i amb igualtat.
1: I ja per acabar, Sandra, hem parlat, per exemple, quan parlàvem dels gegants, entenem també doncs, que les entitats d'Avinyó també tenen un paper fonamental en la Festa Major d'Avinyó.
2: Sí, a la Festa Major i a totes les festes del poble, les entitats és el que manté viu el teixit cultural i totes les festes del poble. Penso que un poble es nutreix, no?, de les seves entitats i ara actualment tenim 34 entitats. I totes amb moltes ganes de fer teixit de poble. Des de l'Ajuntament, tot el nostre suport perquè es continuïn mantenint actives i perquè ens donguin aquesta vida al poble. Sense elles no tindríem aquesta energia que ens donen.
1: Aquesta energia que fan possible també doncs, que la Festa Major. Sí, doncs, Sandra, res més, no? Demanar a la gent d'Avinyó que participi, a la gent de la comarca del Bages, no?, que vingui, que remeni aquest programa de la Festa Major i que vingui a Avinyó aquest cap de setmana, Sandra.
2: Oh, i tant, tothom és benvingut i els rebem amb els braços oberts i a passar-ho el màxim bé possible.
1: Segur que anirà molt bé, Sandra. Escolta, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I que vagi molt bé. Molt bona Festa Major. Fins la propera.
2: Moltes gràcies.
3: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group-Energia. Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concurs de Pinxos i Tapes 2026.com.
4: En Hipoxagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Katabi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Hipoxagán más cercana o compra online en hipoxagán.com.
1: 3 minuts i arribem a 3:15 del migdia, tornem a la música i ens anem amb la veu de David Bustamante i aquest Devuélveme la vida.

0: Hire Trens Manresa, carrer Girona 30, 93 874 8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hire Trens Manresa patrocina l'actualitat del cor.
1: Doncs 3:15 puntuals i ens anem fins a Hire Trens Manresa i avui saludem a la Marta. Marta, què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bé, Eli.
1: Un bon
2: matí. Tant de temps.
1: Va, sí, sí, moltes setmanetes. Clar, pregunta sí. De rigor. Ha anat bé l'estiu?
2: Molt bé.
1: Ha anat bé?
2: Això sempre va bé.
1: Les vacances... Una mica massa de calor, potser, no?
2: Massa, però bueno, sí. De vacances es passa diferent, eh?
1: Sí, sí, sí, però una mica menys també ens hagués anat bé, eh? Però bé, doncs vinga, ben tornades, i el que farem, els expliquem als oients, doncs el que hem anat explicant aquesta setmana, que aquests dies, doncs, i aquesta nova temporada, aquest programa surt pel 95.8 de l'FM i també pel 88.1, i nosaltres els dimecres a 3:15 puntalets, doncs ens anem fins a Hire Trens Manresa i repassarem l'actualitat del cor. Els dies que pugui també tindrem aquí la Laura Mitjà, la nostra companya d'aquí d'aquesta casa, però avui no hi és, i la setmana que ve també, perquè ella està de vacances ara, ditxosa d'ella, diguem-ho així. Està molt bé la Laura, perquè acaba de veure una foto seva i està fantàsticament bé, però nosaltres també estem molt bé i anem a fer repàs. Com que fa dies que no parlem, he pensat, va, anem a mirar què ha passat aquest estiu així destacat. El més recent de la setmana passada és que, doncs, la princesa Leonor ja va a la universitat. Tota ella que ho foia, ella, així amb una camisa de 12 euros de Zara, sí. Suposo que tot això està completament estudiat, no?
2: Això, home, no tenim cap dubte, eh, Eli?
1: No, aquesta setmana fins i tot ja sortien allò, i han fet enquestes amb els companys de classe i tot, i algú l'ha vista de lluny, l'altre diu, ai, és que és molt simpàtica. Els primers dies també les fotografies que es mostraven, la gent demanava, aviam, si buscaven qui era el guardaespatlles. Jo no sé si l'han trobat ja.
2: Perquè, clar, bueno, deu estar molt ben camuflat.
1: Clar, sí, hi havia una noia, hi havia nois així amb bandolera, saps com el tipus allò que dius, mira, quan veus sí. Algú amb bandolera, dius, mira, allò és un mosso d'esquadra o algú de la secreta, no?
2: Doncs, sí, alguna secreta.
1: Devia ser una cosa d'aquestes. Doncs bé, la princesa Leonor, que ja està a la universitat, que està en aquesta universitat pública, i que hem de dir que han explicat molt bé que farà el mateix currículum que els seus companys. I dius, home, normal, no?
2: Sí, clar.
1: Però es veu, no seria tan normal si ens anéssim uns quants anys endarrere, que es veu que el seu pare, quan va fer la carrera universitària, no va fer el currículum que van fer els seus companys, es veu. I ara ja s'han educat una mica i es veu que la nena farà els mateixos, bueno, la nena...
2: Farà el mateix
1: i estudiarà el mateix i farà, doncs, aquestes ciències polítiques, aviam com li va, no sé si també publicaran les notes, si progressarà adequadament, si tindrà matrícules o... No ho sé. Home, no sé, és que clar, imagina't que tu ets un professor, Marta, i t'arriba un examen que et posa, no?, allò, Leonor de Borbón.
2: Jo crec que taparia el nom, no?
1: Sí, ja jo suposo que potser el que faran és que poseu un codi de barres, allò que es fa com a la selectivitat, no? Posem un codi de barres i així sí. no sabem
2: de qui és i apa.
1: Ara que feta la trampa, això et diria la meva mare. La meva mare sempre diria això, feta la llei, feta la trampa. Doncs veurem com li va al llarg d'aquest curs a la princesa Leonor a la universitat fent ciències polítiques, i el que també ve molts d'aquests darrers dies és aquests funerals que hi han hagut, doncs, a Noruega. Per què? Doncs, a Noruega té rei nou, que és aquest Hakon VIII, i té aquesta reina nova, que és la Metemerit, que la pobra ve, diem pobra perquè ve d'una operació de trasplantament de pulmó, i això, ells arriben al regnat, són els nous reis de Noruega, després que el rei Harald V es morís a l'edat de 89 anys. De tot això, de les cerimònies i tot de com ha anat, el fet potser més curiós, que a mi el que em va frapar més, la setmana passada, veure que 10 dies després de la mort del rei Harald, la que es va morir era la seva germana, que també sí que ja era gran, però donant la seva germana va estar present a tots els funerals, i és aquelles coses que sobta que 10 dies després, doncs, ella també, doncs, s'hagi mort, una dona que sí que vam veure, doncs, amb cadira de rodes i que es va anar veient, però que va estar allà a tots els funerals. No sé si a vegades allò diuen que la gent es mor de tristesa.
2: Doncs sí, eh? I és ben bé que jo a vegades ho crec una miqueta, eh?
1: Sí.
2: Quan veus aquestes cosetes.
1: Sí, sí, sí, sí. I fins i tot doncs amb la reialesa, eh? Que a vegades dius, sí, ostres, que aquesta gent també tenen sang a les venes, i al final el que es va morir era el seu germà, i ella es quedava doncs potser més aviat sola, no? A la casa reial. Clar, llavors aquí hi ha nova línia de successió, la filla Ingrid d'Alexandre, la filla de Metemèrit i el Gerri Hakon serà la futura reina de Noruega, que no, quan ells ho deixin, home, encara els hi deu quedar, perquè tu just comencen. I de tot aquest dol, el que ha frapat més és que, esclar, recordem que el fill de la Metemari, recordem que aquesta, la que és actualment la reina de Noruega, té aquest fill, que és el Marius Born, sí. Hoivi, que venia d'un matrimoni anterior, que estava condemnat, doncs, per violacions, agressions sexuals, va frapar a veure, frapar a sobtar, suposo, molta gent li va sobtar quan es va veure les imatges del Marius Borg portant el fèretre, no, del seu avi, en aquest cas, no ben bé avi, però sí, perquè suposo que ho devia fer. Si això ha sobtat, suposo que a mi m'ha sobtat, a Noruega suposo que encara deu haver sobtat més, quan s'ha vist que ara es repeteix el judici. Bueno, aquest senyor, aquest noi estava ja condemnat i sí. Doncs ara la justícia noruega ha confirmat que Marius Borg tindrà un nou judici complet després d'acceptar el recurs d'apel·lació que han presentat doncs ells. Veurem ara, no, què passarà i què decideix.
2: Què passa?
1: Perquè, esclar, no estem parlant d'un delicte lleu, saps? Escolta, no. És que he anat a una botiga i hem enllevat un anell o no. Aquest noi està acusat de violacions, d'agressions sexuals, de violència envers les dones, vull dir que els càrrecs són bastant
2: greus. Sí.
1: Exacte. Veurem què és el que passa i si al final veurem si això doncs que també lo de la realesa també doncs preveu, i ara que la seva mare és la reina de Noruega, no sé si això també un altre que també haurien de tapar el nom, no, a l'hora de quan el jutgin. Ha sigut un estiu de casament, segurament que n'hi ha hagut molts, i en destaco dos. Un, que va ser força al començament de l'estiu, que és el de la Susana Griso.
2: Sí.
1: Aquest és la Susana Griso, que s'ha casat amb aquest, bueno, que s'ha casat amb aquest, amb aquesta, amb aquest home, doncs, que ja feia temps que anava, i a mi el que em va sotar era, no, ell anava, i el que suposo que tu, no sé si us va frapar també vosaltres, és que ell anava de núvia a núvia, no?
2: Totalment.
1: I ell anava com si anés a comprar el pa, podríem dir-ho així.
2: Exacte.
1: Eh? Que sí?
2: No lligaven gaire.
1: No, aviam,
2: que sí. Cadascú també ho viu d'una manera diferent.
1: Ja, no? Sí, sí, home, es van casar a la Costa Brava, un casament molt xulo, però ell anava, doncs, de núvia a núvia, i ell anava, doncs, sí, podríem dir com si hagués anat a un casament ibisenc, però que hagués sigut el convidat, no el nuvi, penso jo,
2: no,
1: que és el que es destacava molt. I qui també s'ha casat, que això sí que és una de les coses que també a mi m'ha sobtat, perquè quan ho vaig veure vaig pensar que era una notícia falsa, que era un fake. Qui s'ha casat és la Georgina i el Cristiano Ronaldo. I a mi...
2: No entenc això.
1: Clar, jo ho vaig veure com un fake, perquè quan vaig veure la fotografia i que s'havien casat d'amagat, vaig pensar, això s'ho han inventat. No. Es van casar d'amagat. Home, a mi això em va sobtar.
2: Sí, perquè ella, bueno, tant ella com ell són tan ostentosos i tant, que els agrada que hagin fet la boda en secret, no...
1: Sí, a mi també, de fet, també ells tampoc, bueno, el vestit era normal, vull dir, tot així de macatotis, també, i a més, quan van anunciar el compromís amb aquella noia, aquell anell que si et cau al peu, jo crec que et fa mal, se't deu trencar el dit, i clar, de cop i volta veure aquelles fotografies tot d'amagat, doncs bé, ja són marit i muller, suposo que s'han repartit... Sí, exacte, que vagi tot molt bé, suposo que s'han repartit molt bé allò, los bienes gananciales i aquestes coses, i ens queda un minutet només per dir, perquè vam acabar la secció del cor, no sé, recordo l'última setmana de juliol, i aquella mateixa setmana Quico Rivera va tenir un altre ictus. Que recordo que ens vam enviar un missatge, dir, heu vist això? Ara que ja no tenim la secció del cor, heu vist què ha passat?
2: Vale.
1: Que aquest noi anava... Home, jo no sé si es deu cuidar gaire, aquest noi.
2: Jo crec que no.
1: Jo tampoc.
2: La veritat. S'ha de seguir a la mateixa línia.
1: Clar, perquè és molt jove, és el segon ictus,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte.
1: I que cada vegada aquestes coses...
2: Ja s'hauria de plantejar ja un canvi de vida o
1: Això crec que sí. Veurem què és el que li passa, no li desitgem per res dolent, eh? Però
2: no,
1: noi, però sí que ens va sobtar. I el que ha tornat a posar de sortir aquests últims dies a ser els mitjans de comunicacions és que la Isapí, la seva germana, ja ha dit que no vol cap mena de relació. Ens crec que
2: no.
1: Amb el seu germà i amb la seva mare tampoc, perquè venint de l'última trucada o de l'última manera que va parlar, es veu que la seva mare ha tornat, va fer l'intent, no? Va parlar amb ella,
2: sí.
1: Però es veu que hi ha hagut un altre buit, suposo que ha deixat de parlar amb ella una altra vegada, i la noia ja ha dit que hi ha...
2: Que
1: hi ha...
2: fins aquí.
1: Ah, exacte, que ja en té prou, que ja és allò. Era la crònica també d'una mort denunciada, eh? D'aquelles coses que
2: totalment.
1: Ja sabíem que passarien. Escolta, Marta, ho deixem aquí, ens queden 3 minuts i mig per arribar a la una, parlem la setmana vinent?
2: Vinga, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu-siau.
1: I nosaltres acabem amb música, tornem demà, com sempre, a les 12 puntuals del migdia, amb aquest migdia central. Ara acabem amb aquest Soy Yo, de la Marta Sánchez. Adéu-siau.

0: Ràdio Manresa.
1: El cap li girava.
2: Subministra energia i ara ens ajuda a produir-la. No!
3: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factorenergia.cat.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GST Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos. Mirem. Avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GST Plus Group, _energia.

0: Obramat te ofrecemos más de 20.000 productos para que compres en tu almacén más cercano o en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en solo 2 horas. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
2: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimecres, dimecres 16 de setembre. Avui fa just una setmana, si no comptem el dia de vaga, que va començar el curs escolar. I no sé si vosaltres, estimada audiència, hi estareu d'acord, però en general l'inici del curs és una mica com el començament d'un nou any. Podríem dir que el setembre és com un segon gener. Un mes on tot torna a començar i agafar ritme, un mes on fem i ens fem promeses, aniré a dormir més d'hora, faré més esport, passaré més estones amb la família, un mes on els horaris es reajusten. En definitiva, podríem dir que és, el setembre seria com el mes de la rutina per excel·lència. I la rutina té, com tot, coses bones i coses que potser ens costa més d'encaixar, sobretot si es ve d'un període vacacional llarg. És per això que avui, en aquest primer dimecres de la segona temporada del Passeu Passeu, parlarem d'això, de la tornada a la rutina, de com ens afecta o ens pot afectar, de què podem fer perquè sigui més amable i de com podem aconseguir mantenir en el temps els propòsits que ens hem anat marcant. Per fer-ho tenim amb nosaltres a les psicòlogues i amigues i estimadíssimes Màrcia Cecchini. Què tal, Màrcia, com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Jo també, que hi siguis. I a la Gemma Calmet, hola, com estàs, bonica? Hola. És veritat, vas dir que aniries amb aquest vestit el primer dia de programa, eh?
2: Ho vaig dir, vam fer quan, audiència, quan fèiem la reunió de preparació d'aquest programa, l'Aina va dir quin vestit més bonic que portes, i jo vaig dir, doncs, guaita, si penso el portaré i ho remeto, trobo que aquesta roba que portes, Aina, et queda maquíssima.
0: Bueno, doncs, més calino que em vesteix, jo també ho trobo, més a més aquest caient que té aquí, també no queda malament.
2: No.
0: Potser no està previst que vagi així, eh? Mira, ja veieu aquí. A més, la tenim ben a prop, pel mescalí, no està aquí.
2: Aquí al carrer del Born.
0: Al carrer del Born, vull dir que... I és d'un nano d'Igualada, ben jove.
2: No ho sabia.
0: Quilòmetre zero, pràcticament.
2: Doncs gaita. Ja farem una secció també de l'estètica del benestar.
0: Ojo. Escolteu, abans de començar, dir-vos que hem sortit a preguntar a la gent de Manresa com ha tornat a la rutina, què espera d'aquest nou curs, si té depressió postvocacional, que també és un concepte que es porta molt. Què creieu que ens han respost? Com han sigut les respostes? Hem intentat, a més ho van fer la Carla i el Max, dos estudiants en pràctiques fantàstics que, ostres tu, es van patejar tot el centre de Manresa per demanar diversa gent. I què us espereu que va respondre la gent?
2: Jo m'imagino que els estudiants tindran una part de mandra perquè segurament també hem pogut gaudir molt de les vacances, però amb ganes i la il·lusió doncs, de poder tornar a un curs. Potser les persones, ja com aquest sector adult, treballador, que potser ja les vacances també les ha de passar en família i que diuen aquest no sé fins a quin punt és vacances, si m'estic aquí encarregant d'un munt de tasques també. A veure, tinc ganes d'escoltar, a veure què hauran explicat.
1: Sí, és una miqueta... Jo tinc curiositat. Què ha primat més? Si el pessimisme o l'optimisme?
0: Doncs descobrim-ho, estimades. Endavant, vídeo.
3: Encara amb ganes, perquè estic en una borsa de treball esperant que em cridin, o sigui que endavant.
4: Jo l'encara ho veig perquè com és un curs més tranquil en el que no hauré de fer tanta cosa, doncs vaig en calma i tot bé.
5: Moltes ganes de començar aquesta nova etapa, batxillerat, estudiar més, serà una mica difícil però amb ganes.
6: Molt emocionat per començar i treure bones notes i que l'hagi de la classe.
7: No, jo encaro aquesta nova etapa amb moltes ganes de treballar perquè l'any passat per problemes de salut pues, no he pogut fer-ho.
8: Pues bien, me ha costado un poco porque hemos vuelto de un viaje justo el fin de semana antes de empezar. Lo que sí tenía yo era cansancio y jet lag y quizás este año, diferente de otros años, me ha costado más empezar, ¿no? Incluso no estaba deprimido por empezar, pero un poco triste por algo, no sé por qué.
9: Sí, he tingut depressió post-vacances totalment, després de festes majors, després de totes les festes culturals i tradicionals d'aquí, doncs clar, hi ha depressió post-vacances sempre.
10: Començar a treballar quan has fet vacances costa una mica.
11: No és el mateix llevar-te a les 11 que llevar-te a les 7 del matí.
12: No, jo crec que no l'he tingut.
13: Molt tranquils.
14: No, he estat unes bones vacances i ara tornar aquí i estar amb els meus amics, doncs
12: s'està bé.
13: Sincerament, el meu propòsit és passar-m'ho bé a l'hora d'aprendre, perquè és una cosa que no es valora gaire i és molt necessari poder descansar bé, però a l'hora aprendre, i no passar-se tant amb exàmens, amb notes.
7: Propòsit personal, ara mateix vaig a fer un tema de millora física per trobar-me més bé.
3: Intentar de donar el millor de mi i intentar de fer les coses tan bé com pugui i també pensar amb qui treballo, doncs, perquè hi ha un bon ambient i que es puguem treballar de manera agradable.
4: Jo em proposo acabar el curs amb bona nota i tirar endavant amb el que em ve de gust estudiar i poder-ho fer tot el millor possible també.
14: El meu propòsit és saber organitzar-me bé per la resta del curs també poder portar-ho bé i no endarrerir-me en les tasques o els deures que tindré.
5: Sí, jo ser més organitzat i portar deures al dia. Estudiar una mica més per l'examen, no el dia abans o la nit abans, o no estudiar. Estudiar 3-4 dies abans i ja està, portar tot el dia.
8: Pues tengo un propósito en el trabajo, un proyecto piloto que vamos a empezar, me está costando, pero hay que hacerlo. Y luego, a nivel personal, nuestro hijo está en su último año del bachillerato, entonces el propósito es que se acabe, y bien.
15: Bueno, un propósito, yo durant... Bueno, tenim un jardí i està fet com una jungla. Durant l'estiu tenia que haver-lo arreglat, però amb aquesta escalor i així ho he anat deixant, i ara aprofitaré per així el fico una mica en ordre.
9: Bueno, algun propòsit és créixer laboralment, després d'haver-me tret els estudis i tot el que ha costat, doncs créixer laboralment i poder també aspirar a tots els objectius, no? Que no he pogut complir fins ara.
4: A mi el que més m'agrada de la rutina és compartir-la amb la gent que tinc al voltant.
14: A mi el que més m'agrada de la rutina és que puc veure els meus amics cada dia.
11: Jo sentir-me productiu, perquè al final estàs tot l'estiu al sofà durant 3 mesos i ja toca una mica aixecar-se i fer algo.
8: Para mí ha sido mejor que volver a tener una rutina. Es que te ayuda a tener, no sé si es propósito, pero por lo menos un guión, ¿no?, por el día, por cada día.
15: La cansa a vegades és una mica, no saps ni a quina hora dines, ni a quina hora te'n vas a dormir, ni a quina hora t'aixeques. Vols tindre rutina, va bé.
0: Déu-n'hi-do, no? Han sortit coses interessants.
1: Coses.
0: I parlàvem de propòsits i em sembla que tots els que hem sentit són molt realistes, eh?
1: Sí. Sí, i és una... A mi m'ha sorprès, la Ceci, tu, Marcia, també, perquè a vegades des de la psicologia tendim molt a voler explicar no us creeu propòsits que són massa grans, que són massa poc definits, que no són realistes, perquè és una manera, és una recepta molt bona justament per no assolir-los, però escolta'm, aquí a Manresa la població, fantàstic, perquè els propòsits que s'han creat o els que estaven explicant aquí, i com paradigmàticament aquesta persona que explicava el jardí, amb un molt bon propòsit, un propòsit que és realista, un propòsit que té les eines per fer-ho, un propòsit que a més sap com definir-lo i sap com mesurar-lo, o sigui, bé, podrà anar veient si l'està complint o no l'està complint. O sigui, aquesta idea de propòsits ben plantejats i realistes m'ha agradat moltíssim.
0: No sé si vols dir alguna cosa, Màrcia.
1: Sorprès l'optimisme, sí, generalitzat.
0: És que sí, a mi també.
1: Menys una noia, la majoria, tots amb molt bona predisposició, no? I
0: totalment, i aquell nano que li diu amb el seu amic, no, de pressupost vocacional, no. Hem gaudit molt de les vacances i ara som aquí i també anirà molt bé, no? Vull dir, una miqueta aquest carpe diem, no? Aquest, escolta'm, ja les hem fet les vacances, genial, que no ens quiten lo bailao, però seguim, no? I una cosa que, a veure què en penseu vosaltres, amb el tema dels propòsits també i amb el concepte de la depressió postvocacional, i fins i tot ja parlant del cap d'any i dels propòsits d'any nou, en general els propòsits, creieu que són maneres d'encarar un canvi de rutina i de projectar coses boniques per no pensar que el que deixem era millor? És a dir, tinc tots aquests propòsits per encarar una etapa i aquests propòsits em fan tenir ganes de viure aquesta etapa, però visc dels propòsits i més de... i no tant del que m'està portant ara mateix en aquest moment, aquesta etapa.
1: Com una mica funció pastanaga, motivacional.
0: Exacte.
1: Sí, jo crec que, bueno, això dels propòsits crec que també tenen aquest perill, no?, que ens generem unes expectatives que després a la mínima desistim o ens sentim frustrats perquè no s'acompleixen i a vegades no són ben definides ni ben instaurades al nostre context, a què podem aspirar o com ho podem això sostenir i tirar endavant. A mi m'agrada més que propòsits una miqueta aquesta intenció. Més que un final, un objectiu final, potser un caminar, no? Com vull caminar això? I evidentment el camí pot anar cap a aquesta direcció o cap a aquella, amb tota l'adaptabilitat i canvis i que s'hagin de fer entremig, no? Però això de marcar un punt de destí, bueno, entremig poden passar moltes coses.
2: I el que sí que també és cert és que quan hi ha un aniversari, una data que és significativa, un començament d'any, un començament de curs, etc., es dona un efecte a les persones. Es va fer un estudi el 2014 que li van dir fresh start, que és com aquest començar de zero, com quan tenim una data que és significativa per nosaltres, les persones la interpretem com un punt significatiu també a les nostres vides. I aquest fresh start, aquest començar de zero, aquest començar fresc, ajuda a les persones justament a tenir un punt de motivació, tenir un punt de fer-se aquests bons propòsits, etc. El que no fa aquest efecte és ni que et faiguis bons propòsits, o sigui que siguin prou realistes, i tampoc no fa que aquests, no significa que aquests propòsits els puguis mantenir. Per tant, l'efecte de que al setembre, al gener, un aniversari, una data assenyalada, tinguis ganes i aquesta motivació és una cosa normal, ens passa, i després la nostra tasca, la nostra responsabilitat potser serà definir bé aquests propòsits i veure'ls molt, doncs, com una transició, veure'ls d'una manera que sigui molt assolible, perquè si ens creem, o sigui, jo crec que quan ens construïm un propòsit o quan ens plantegem un objectiu, hem de pensar que aquest objectiu l'hem de poder fer un dimarts qualsevol de novembre.
0: Clar, clar.
2: Serà un bon objectiu si jo em veig un dimarts qualsevol de novembre complint aquest objectiu. Si em veig que ara aquesta setmana em llevaré a les 5 del matí i faré entrenament de força i després estirament, tu això el dimarts aquest de novembre que dèiem, veus que ho faràs?
0: I si ho fas, et farà estar bé, perquè aquesta és l'altra, no? Tu projectes que fer esport és molt saludable i et farà estar bé, però potser tens aquesta projecció i de cop i volta veus que el que t'havies proposat, que ho estàs complint, no et fa més feliç, no? I normalment els propòsits te'ls fas perquè busques estar bé. Llavors, com s'explica això, no? Com travessem aquesta barrera de dir, no, jo sé que potser em farà estar bé a la llarga, no? Aquí és com el límit aquest de dir, com que vivim en una societat de la immediatesa, si provo dos dies de fer esport, que és el que m'he proposat, però no em fa estar bé, doncs ho deixo de fer. Però llavors vindrà la frustració perquè jo m'havia proposat fer esport, no? Una mica...
1: Sí, per això posava aquest èmfasi en la intenció, en el que hi ha de fons, no tant en la,

0: i mantenien el temps.
1: Una altra cosa així com pràctica que ens ajuda a mantenir els propòsits és definir-los molt bé. I a la temporada passada havíem parlat del discurs intern, que és aquesta manera com ens parlem a nosaltres mateixos. Parlar-nos bé i definir bé els nostres propis propòsits també ens ajudarà moltíssim. No és el mateix dir vull fer més esport o faré més esport, que és d'acord, que dir els dimarts quan surti de treballar aniré a caminar mitja hora. Perquè un ens marca la intenció molt clara i ens marca un escenari que és fàcil d'imaginar. L'altre és molt ampli i, no és, i el no està tan ben definit, no ens marca un escenari tan bo i per tant és més difícil per nosaltres que ho complim i que procrastinem. I, bueno, farem més esport, però bueno, ja veurem, ara ja, aquesta ja. Setmana no, perquè no sé què. Una altra cosa que també ens pot ajudar moltíssim és que els propòsits que nosaltres ens marquem siguin molt sostenibles, molt realistes i molt petits.
2: De mínims. No? Sí. Una mica? De mínims, però que es converteixin en una cosa que al final tingui un resultat de màxims.
1: Sí, sí. De fet, si, si ho pengem en diners, si cada dia estalvies un euro, que és una tasca molt fàcil, al cap del mes tindràs 30 euros. Sí, sí. Vull dir, és, aquestes, les petites accions són les que creen les dinàmiques i les que generen els canvis i els agents perquè són sostenibles i són molt fàcils de poder-les dur a terme. I després, com deia la Màrcia abans, i aquesta part que crec que també és molt important, que és que el propòsit ha de néixer del teu ser i d'una cosa que tingui valor per tu. O sigui, la meva intenció és tenir aquest propòsit de llevar-me més d'hora, o cuidar-me més, o fer més esport, menjar millor, propòsits com molt típics, que són maquíssims, perquè parlen de cuidar-nos millor a nosaltres, veure més les meves amistats. Llavors, aquests propòsits han d'estar centrats i nascuts des de, des del ser, des d'aquesta persona que jo vull ser. Des de cuidar aquesta versió de mi, una versió que es cuida, una versió que es respecta, una versió que viu la vida, que té sentit de ser viscuda.
2: Clar, jo ara pensava en un d'aquests nois, no? El meu propòsit és ser més organitzat, no posar-me a estudiar per l'examen dos dies abans, sinó fer-ho amb setmanes d'antelació. Això em fa pensar, bueno, vull dir, això jo crec que qui més qui menys, en època estudiantil, ho ha dit, no? I qui més qui menys ha acabat tornant, ha tornat a caure amb la mateixa dinàmica de sempre. I aquí pot haver-hi el perill de dir, no, no, és que jo no estic feta per... O sigui, intentar proposar-te una cosa i dur-la a terme, veure que repeteixes una miqueta els patrons o les dinàmiques que ja havia repetit en altres ocasions i al final...
0: generar una creença,
2: sí,
0: no?
2: Sí, convèncer-te que tu no ets capaç de... Això, això també sí. És molt possible que faci sobretot amb aquests propòsits, no?
0: Sí, hi ha diversos perills, com si diguéssim, no? Jo crec que també és molt interessant... i important abans de veure què vull fer créixer o què vull crear. A mi a vegades també m'agrada preguntar-me què he de sostenir
2: per poder crear això.
0: No, fins i tot abans de, aquí és un propòsit molt concret aquest d'aquest alumne que potser necessita ajuda en la planificació, potser necessita disminuir càrrega cognitiva o més ordre a gestió del temps per tirar endavant. Però a nivell potser una mica més filosòfic, val? Jo potser crec que abans de pensar en un propòsit he de somiar i veure o ser creativa, ostres, cap on m'agradaria anar i per quin motiu, però alhora què he de sostenir? Què he de sostenir? En el sentit de que potser laboralment soc una motivada i m'encanta engegar projectes i m'encanta fer coses noves, però la pregunta segona és dir, vale, i què has de sostenir, Màrcia? O què vols sostenir? Què escull sostenir? Perquè si vols sostenir l'acompanyament familiar o el vincle o espais de lleure, potser hauràs de reajustar i fer aquests propòsits o aquestes intencions més realistes. Llavors, moltes vegades, no per ser catastrofista, sinó per ser realista, moltes vegades, abans de voler fer créixer alguna cosa, preguntar-nos què puc sostenir aquí, perquè hi ha situacions, circumstàncies familiars, laborals, aquella senyora que comentava, no? Ara, aquest any, l'altra, la que deia que aquest any

0: li estava costant una mica més. I és que a nivell biològic o fisiològic pot ser que la teva naturalesa no estigui tan àgil o no tan lubricada per que l'interruptor faci el canvi de clic més ràpid, no? Llavors, bueno, s'han de valorar moltes coses. Puc ser una motivada, però aquest any potser de salut vaig més delicada, o els anys em demanen afluixar el ritme, i de quina manera faig aquestes intencions adaptades a la meva realitat, no? Jo crec que aquí aquest punt també és, comencem, abans de voler fer volar coloms, comencem fent un pas enrere i mirant una mica el panorama a veure com estic, què he de sostenir o què vull sostenir i què puc fer créixer o què vull fer créixer, no?
1: Sí, sí.
2: Que interessant.
1: Sí, m'agrada molt perquè sumant-me a la idea de la Màrcia, la idea aquesta que setembre es comença de nou però no es comença de zero. No, no és que ara he aparegut al món sense cap història, sense cap relat, sense cap vivència, sinó estic continuant aquest procés vital i estic en aquest moment concret, amb aquesta empenta, amb aquestes ganes, etc, etc. Torno a començar, però no començo de zero.
2: Canvia alguna cosa? És a dir, el nostre cervell, quan està de vacances, és diferent que quan es torna a posar en marxa? I lligat a això, tenir una rutina sempre és bo? O sigui, el fet de que per vacances normalment, em sembla que al final no surt el vídeo, però l'home que deia això, no? Al final de tot, clar, a vegades no saps l'hora que dines, a vegades no saps que et lleves a 4:15, tal, no sé què. Això, que socialment és vist com una cosa de deixar-se anar, de dir això vol dir que això és salut, això no estàs mirant el rellotge, realment, biològicament és bo?
0: Clar, el nostre cos és un rellotge, no? I li encanten els ritmes, i tot el que sigui un ritme és previsió energètica, o sigui, és energia que no es desgasta. Per tant, les rutines al cos li encanten. De fet, tots els nostres bioritmes, tenim el rellotge biològic, no?, que va a aquest ritme. I quan les circumstàncies ens permeten com relaxar-nos i afluixar-nos, doncs, bueno, totes trontolló una mica, no? Anem de vacances, canvia el trànsit intestinal, canvia el son, canvia la gana, canvien com moltes coses, no? No, jo no crec que passi res perquè sigui una època, no?, de deixar-se anar una miqueta, perquè també ajuda que el sistema repari, però sí que és cert que és molt interessant, i tot segurament a finals de vacances tots diem, ai, per favor, que torni una mica la rutina, no? Una
2: però
0: mica
2: no, no són incompatibles, no? Les rutines amb les vacances, també. Bueno, vull dir que de vegades també posem...
0: Sí, ni blanc ni negre, no?
2: Ah, les crisos. Les vacances, escolta'm, si no dines a 3:45, sembla que no les estiguis gaudint. I, no? Bueno, vull dir que no és incompatible.
1: No, no, gens ni mica. I també penso que, si ho mirem en la realitat i en la forma com estem vivint una gran part de la població, és... aquest rellotge biològic, aquests ritmes naturals que tenim, moltes vegades no els hi podem fer cas i no els escoltem, i ens demanem llevar-nos hores que potser no ens van tan bé de llevar-nos, i ens forcem una miqueta, tampoc no és un drama, però forcem una miqueta per aquí, anem a dormir una miqueta més tard per allà, posem una miqueta més de tasques a la nostra agenda de les que a vegades ens serien o podríem sostenir d'una forma còmoda, i per tant hem acumulat aquesta tensió, i després en la búsqueda de l'equilibri, que està bé, les vacances, ho flexibilitzem més una miqueta tot. Per tant, aquesta contraposició de les vacances i de l'època de treball també pot ser interessant com per buscar, per regular una miqueta, i després 100% d'acord en que el nostre cos, les nostres emocions, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema digestiu, a tots els sistemes del nostre cos, a cada una de les cèl·lules del nostre cos li encanten les rutines, perquè les rutines són aquesta seguretat, són aquesta previsió d'esforç. Emocionalment m'encanta si puc saber quina resposta tindreu davant d'aquesta situació, perquè això em farà sentir molt segura. I a tota la meva musculatura i a tot el meu cos li encanta si sap que aquesta és l'hora que me'n vaig a dormir, aquest és el moment que em llevo. Totes aquestes rutines realment són boníssimes.
2: Això és real, o sigui, no hi ha persones que, les persones aquestes que diuen jo sóc molt anàrquica i m'encanta que cada dia sigui diferent, això, el seu cos, la seva biologia no està dient el mateix.
1: Jo tendiria a dir que no, tot i que, esclar, el 100% dels casos són molts casos. Són molts però... casos, però en general, el que ens explicava la Màrcia, tenim aquests rellotges interns que van sincronitzats principalment amb la llum que tenim i després també amb la quantitat de, com de cansament que hi ha al nostre cos. Hi ha com un marcador que és l'adenosina, que, bueno, que es va... Llavors, aquests cicles es donen i es donen amb tots, perquè és la manera que el nostre cos funciona correctament. Quan estem desperts, fa tot un seguit de funcions i de tasques, quan dormim unes altres, i amb les que fem quan estem desperts i amb les que fem quan estem dormint, ens regulem i funcionem correctament. Uh-huh. Llavors, és per això que les rutines són... jo penso que per la gran majoria de les persones, si no per tothom, superfuncionals. Després hi haurà casos concrets que hi haurà una persona que perquè no sé quin motiu serà més funcional que durant una època de la seva vida li trenquem el son perquè no sé què. M'ho estic inventant per imaginar-me que hi ha un cas que és l'excepció que confirma la regla.
2: Hem parlat al principi del concepte de depressió postvacacional. Què seria la depressió? Perquè evidentment depressió és una paraula que de vegades ja n'hem parlat en algun altre programa de la temporada passada, fem servir molt a la lleugera, no? Però d'on ve aquest concepte i quines sensacions internes intenta explicar?
0: Bé, jo crec que aquest és un terme d'argot així més com social, col·loquial.
2: No científic.
0: No clínic.
1: No.
0: No clínic. I sí que el que intenta descriure és una miqueta la dificultat que tenim davant del canvi. A vegades necessitem aquesta transició adaptativa, no? Mm-hmm. Tots els canvis de ritme requereixen una transició adaptativa. Si estic de baixa i començo a treballar, requereix una transició. Si he estat en un procés de dol i necessito tornar a sostenir la família, necessitaré un procés de transició. I a les vacances passa una mica el mateix. És un procés de transició i que a vegades, com que de cop li demanem al cos que tibi de molta més energia del que estava tibant fa uns dies, clar, el cos necessita, és lent el cos, és molt eficaç, és un engranatge meravellós, però és lent, necessita el seu temps, i tenim aquesta necessitat d'immediatesa que volem tot ja, i no li donem el temps, no? A mi m'agrada molt, sobretot, per exemple, en les classes de ioga és una cosa que hi poso molt èmfasi, els espais de transició entre una pràctica i una altra, aquest espai de deixar el cos que s'emmolli. Hem estat de bocaterrosa i ara canviem a penxar en l'aire, aquest espai de transició, o una invertida, una vertical, deixa que el cos, deixa un temps que s'adapti, no pim pam pum, perquè no és, ell necessita com aquest temps, no? I alhora també i aquest terme de la flexibilitat psicològica, no? d'aprendre a conviure amb que tot no obtinc el que vull en aquest moment immediat i que m'he de poder acompanyar amb que, ostres, avui estic més cansada, ostres, em sento irritable, aquesta setmana ja he saltat 3 vegades i se l'han carregat els nanos perquè em noto com abrumada per tot el pes de feina que em ve al davant, encara no m'he organitzat, encara no sé la logística dels nens, les extraescolars, com anirà tot, i fa que estiguem com més irritables i més enfadadissos o tinguem com una mica més de baixó o més tristesa. És una mica parlar-te a tu mateix i a tu mateixa, no? Una mica bé, estem en aquest procés d'adaptació, tranquil·lament, ens agafem amb calma, no ens atabalem, agafem el ritme, donat temps, repara l'error, si et sembla que t'has passat i ha sigut injusta, repara l'error, no? És tot una mica, potser aquests dos termes, tant de la transició adaptativa com de la flexibilització psicològica, que han d'estar com, ei, vale, estem aquí, procés de canvi, tranquil·lament, no ens atabalem, no ens marquem masses històries rares i objectius d'entrada, tot s'anirà fent, no? Potser jo crec que això ajuda a sostenir-se.
1: I no etiquetar-nos. Estic vivint aquest procés de transició que explicava també la Màrcia, potser estic més irritable, estic una mica menys motivada, estic una miqueta cansada perquè estic canviant els horaris també, si vinc de vacances i ara de cop i volta me n'he d'anar a treballar, potser també és normal que no hi vagi amb la motivació a tope, d'acord? No passa absolutament res, i és molt important que penso que no ens etiquetem i que no convertim qualsevol malestar absolutament normal, lògic, esperable i desitjable, penso, en un trastorn o en un diagnòstic psicològic. Llavors, des de la conversa, diguéssim, de cafè, dius, tinc depressió postvocacional, pues te la compro i tant que sí, per explicar-ho d'aquesta manera, però potser també és interessant, podria estar una mica més desmotivada, ens ajudarà més que etiquetar-me amb què tinc una depressió o utilitzar...
2: Sí, no?
1: Això també és molt interessant que ho comentaves abans, de les persones que deien jo és que no sóc així, és que no sóc aixans...
2: Exacte.
1: Crec que és molt important que no ens definim a nosaltres mateixos per coses que no hem practicat prou. Mm. Abans deies, és que jo he volgut anar tres dies a córrer i no som de Nova, jo no sóc de córrer. Bueno, quants dies has anat a córrer? I has anat dos dies? Bueno, jo potser, si ara em poso a fer punt de creu, potser si ho faig només dos dies, segurament no em sortirà bé ni el gaudiré, potser he de practicar més. Llavors, crec que també hem d'estar, al cas de nosaltres mateixes, això de no definir-nos per coses que estem aprenent a fer, o bueno, no definir-nos en negatiu per coses que no hem practicat. Has de donar-te aquest temps, aquesta transició, com deia la Màrcia en el ioga, que segur que té persones que són prou expertes, i que és, doncs, d'aquesta posició, jo no sé res de ioga, però...
0: Has de venir, Gemma, fa dies que t'ho dic.
1: És que no hi ha manera, eh?
2: I ho gravarem, el primer dia que la Gemma va veure i agafa la classe, gravarem la classe.
1: Si això passa, quina és la meva càmera? Si això passa, la gent que es preparin per riure, perquè serà espectacular.
2: Bueno, però bueno, podem fer un programa llavors d'això.
1: No, sisplau, no, sisplau, perquè no sé,
0: bueno, a Màrcia i corre, diràs, perquè jo ja no...
2: Màrcia i corre, Gemma i el ioga, no?
1: Que jo fent ioga, que la veritat és que bueno...
2: No, però bueno, això que dius del punt de creu o del corre, és el que deia la Màrcia, no? Una mica direcció. És a dir, tu hi ha d'haver un convenciment molt gran, també, que tens ganes d'aprendre a fer punt de creu, o que... caminaràs en la direcció de ser més organitzat i d'estudiar uns quants dies abans, perquè si no, és molt fàcil dir jo no me'n surto, però també si llavors intentes trobar la lògica, si no n'estàs molt convençut, potser no hi ha cap lògica que et faci pensar que tu necessites aprendre a fer punt de creu, o que tu necessites tres setmanes abans posar-te a mirar el temari, no? Vull dir que aquí hi ha d'haver una creença molt interna. És que ara estic pensant molt amb un company que tenia molt clar, a priori, que volia deixar de fumar, i que ell havia deixat de fumar, i un bon dia em diu, tinc moltes ganes de fumar-me un piti. Clar, oi que no passa res si em fumo un cigarro? Bueno, clar, quan tu tens un convenciment ben convençut, aquesta necessitat no la tens. Això,
0: mira, jo no sé si pot ajudar una miqueta per aclarir, agafar com una visió així com de panoràmica en aquestes situacions, no? Perquè hi ha estratègies cognitivo-conductuals, a nivell de coach segur que hi ha estratègies molt específiques de com instaurar hàbits, de com no, avançar en els propòsits i tot això. Però en la filosofia del ioga s'utilitza molt una metàfora que volia explicar-vos i crec que ajuda.
2: Hi ha una diapositiva, a més a més.
1: Sí,
2: la metàfora
1: sí,
2: del pagès, sí, sí. Jo, quan, metàfora del pagès, com si l'haguéssim de conèixer, saps? Però m'ha semblat, a veure si podem veure-la amb la diapositiva, i per la gent que ens escolta per la ràdio, doncs ves-la explicant, Màrcia.
0: Mira, és bastant interessant. Una miqueta és el pagès quan té un camp per llaurar, una mica aquest senyor que ens explicava el seu jardí. Primer de tot és una mica preguntar-nos què tenim. No? Què tinc ara en aquesta situació present, com està la meva salut, com està el camp, què necessita el camp, què necessito jo, no? Una miqueta, bueno, fer una miqueta aquesta lectura. I després dir, val, i aquí què puc crear? Amb aquestes circumstàncies d'entrada, que hauré d'anar revisant, no són fixes, hauré d'anar-les revisant, què puc crear? Què vull fer créixer aquest curs, per exemple, no? Doncs bé, pues, treure més bones notes, no? Més organització. O, val, com ho sostindré això? Perquè no sé, val, dir, això no és jugar als Reis Mags, això no és, no, una mica... Vale, tiro com bufoles espelmes i tinc un desig i ja es complirà. Tu, escolta, algú altre ja s'encarregarà del concurs que es compleixi. No, no, hi ha d'haver-hi com ho sostindré això. Com em comprometo a sostenir-ho? Tinc la possibilitat d'establir unes rutines, una planificació, no cal ser molt estricte, però sí, tenir un full de ruta, clar. Doncs els dilluns del matí està blindat, o els dilluns a la tarda està blindat per fer tasques d'estudi. Dimarts per fer espais de recuperació, de lleure. Dimecres torno a blindar-ho. Espai per amics, els dijous, no sé, d'alguna manera, i no passa res si un dia canviem l'ordre, però ser bastant precís i recordar-me que el que jo vull és obtenir un resultat, i això no ve de gratis i requereix un esforç i una implicació i una previsió, no? Llavors, moltes vegades la planificació per poder-ho sostenir és molt important, perquè la càrrega cognitiva que tenim quan no planifiquem és tanta que se'ns menja els recursos de poder realitzar el propòsit.
2: Estem improvisant tota l'estona.
0: Exacte, i apagant focs tota l'estona. No? Llavors, la planificació és importantíssima. Ja vull dir, escolta, agafes un... És ràpid, fas un diari de setmana i dius pum, pum, aquest bloc, aquest bloc. Què vull preservar durant tot aquest recorregut? Jo vull treure més bones notes, vull aprendre a gestionar millor el temps, vull tenir, pues, aprendre realment, no només treure bones notes, vull enriquir-me amb el coneixement, val? I què has de preservar? Pues has de preservar potser hores de son, escolta'm, potser has de preservar les hores de menjar, perquè aviam, jo... A vegades, no? Quan entres en un projecte i estàs super engrescada, se't fan les 12, la 1, les 2, i escolta, Marcia, això no ho sostindràs ni dos dies, aquí això no s'hi val. A les 8 es tanca l'ordinador i ja està, i el que no podeu fer avui, a demà, no? I aquí, moltes vegades, aquest què he de sostenir o què vull preservar, a vegades la pregunta, si la fem al principi ja ni comences, si ets realista. Llavors potser t'hauràs de preguntar si és que has de deixar algunes coses que no estàs deixant anar, no? Però llavors què he de preservar? Home, doncs la salut, el lleure, com em nodreixo, què em donarà l'energia i la motivació per continuar, no? És una mica, bueno, doncs l'oxigen, l'espai, sense oxigen i sense espai no creix ningú, ni creix una flor, ni creix un nadó dins de la panxa de la mare, ningú creix sense ni oxigen ni espai. Aquí en aquest món terra no hi ha aquesta realitat, o sigui que jo no puc fer créixer res sense donar-me ni oxigen ni espai. I això és sagrat i això ho planifico per poder-ho sostenir. I de tant en tant, potser en aquests moments... pot ser a l'hora que torno a començar, o normalment, doncs jo a vegades faig aquesta previsió a l'acabar el curs, torno a mirar-me al camp, no? Torno a mirar al camp i dir, ostres, a veure, aquesta idea que tenies tu al principi del curs de l'any passat, què s'ha materialitzat, què no, què ha sigut realista, què no, què ha funcionat, què t'ha agradat, què vols mantenir, què vols, i tornar a moure una miqueta, no?, totes les peces, i tornar a fer aquesta intenció d'engegar de forma realista, de forma convençuda i de forma, com et diria, ostres, doncs de veritat, no demanem un desig i ja es complirà, no? És molt xula aquesta metàfora, i en la filosofia de ioga s'utilitza molt la figura del pagès i la figura del camp.
2: Bueno, i que t'està dient que el compromís amb una mateixa hi ha de ser, no? Perquè és molt fàcil, és a dir, si hem de sacrificar alguna cosa, sacrifiquem aquest camp nostre.
0: Exacte,
2: no?
0: Sí.
2: És a dir, si s'ha de sacrificar alguna cosa, és igual, mira, doncs no vaig aquí o no vaig allà. Aquí hi ha el gran error, no?
0: I perquè aquí hi ha un risc important.
2: Aquesta excepció que fas un dia s'acaba convertint en norma i tu acabes sent l'últim mico de l'últim mico de l'últim mico de l'últim mico.
1: I enfadant-te amb tu mateixa.
2: O recriminant que els altres no t'agraeixin prou, que tot aquest camp l'has deixat de cultivar, quan potser ni saben que l'estaves volent cultivar.
1: Que hi ha un camp allà.
2: No? Clar, aquesta és l'altra gran cosa. Aquí se m'acudeixen... Bueno, primer de tot, si no es fa res, tinc una pregunta per tu, Gemma.
1: D'acord.
2: Que, a diferència de la Marcia i jo, que durant l'agost hem fet vacances, més o menys, tu l'agost no fas vacances.
1: No.
2: Llavors, com és el caràcter de la gent durant el mes d'agost? És a dir, canvia alguna cosa? Fins i tot tu que has estat per Manresa, que has estat treballant, que has estat pel carrer, hi ha canvis en la manera com la gent es pren les coses, en, no sé, en com camina, fins i tot? T'hi fixes, amb això, a diferència doncs, de mesos que són l'inici de curs?
1: El que, no sé, a veure, és una pregunta que potser és una mica difícil de respondre perquè no m'hi he fixat prou bé, però sí que hi ha una cosa que detecto i que té com a veure quasi bé com amb la... amb la gestió arquitectònica de les ciutats com estan muntades, d'acord? Ah. No hi ha tants cotxes.
2: Yeah.
1: A l'agost la gent no tenen tants problemes per aparcar. És com absurd, però crec que hi ha un tema que acaba sent molt central a la vida de les, de, quan vivim en una ciutat, que són els cotxes i què en farem dels cotxes. La gent va tard perquè s'han trobat amb un embús, o els hi ha costat aparcar, o... Mm-hmm. El cotxe acaba sent una cosa com molt nuclear. Ho dic sense haver-hi pensat massa, eh? Però a l'agost veig que no hi ha tants cotxes al carrer. I després això fa que sigui com tot una miqueta més fluid. I sí que és cert que, per exemple, jo tinc el despatx al Passeig de Manresa i hi ha una imatge que m'encanta quan surto de treballar, que serà pues, al vespre, jo sé, els dies que vaig bé, doncs a les 7, a quarts de 8, les 8, i les terrasses del passeig baixo caminant i estan pleníssimes de gent i famílies, amb la imatge per mi sempre entranyable de nens allà que els hi mig cau el gelat, perquè a mi em fa molta gràcia quan veus que...
2: que s'esforça perquè no li caigui.
1: Aquesta imatge de viure i formar part d'una comunitat, això sí que és una cosa que a l'hivern no veiem tant, durant el curs potser també tothom està com més atrafegat perquè s'han de fer moltes coses i hem de ser puntuals a les extraescolars i a tot arreu, i a l'agost no.
2: A l'agost, aquest de vida tranquil·la que sempre dius,
1: vida tranquil·la.
2: La gent fins i tot camina més a poc, no?
1: És possible. És possible que sigui d'aquesta manera, perquè si no has de ser puntual a un lloc, no cal potser que hi vagis corrent.
2: Uh-huh. I clar, tot va molt vinculat i molt condicionat, sobretot les vacances doncs, d'aquelles persones que anem amb el curs escolar, precisament el curs escolar, no? Tenint en compte això, que acaba de començar el curs, a nivell de tornar a agafar el ritme, hi ha diferències entre els adults i els infants? De si els hi costa més, si els hi costa menys, si hi ha una adaptació que hauríem de tenir en compte, fins i tot, jo què sé, separant infants d'adolescents, no sé si...
0: Jo crec que sí que hi ha variança, o sigui, depèn de la maduresa del sistema nerviós, probablement
2: sí,
0: les adaptacions en infants són molt més lentes, necessiten encara molt més temps de transició adaptativa. Els adolescents, per recursos biològics que està absorbint el sistema, tenen menys recursos al final, o quan nosaltres anem molt estressats tenim menys recursos i gestionem pitjor, no? Vull dir, jo crec que sí que hi ha variança, i dins de la població adulta doncs també depèn de les feines. Si hi ha feines que són molt estressants, no? O molt demandants, evidentment el grau de transició o el temps d'adaptació serà diferent de, evidentment, les variances individuals, però serà diferent d'una persona que té potser una feina més rutinària, dir-ho d'alguna manera, més potser pues, estar en un despatx o fer sempre més o menys el mateix.
2: Mm-hmm. I com podem ajudar aquestes persones que potser els hi costa més agafar el ritme, que bueno, estan una miqueta encallades en aquest... Bueno, també fins i tot això, et sentíem la primera dona que deia estic en una borsa de treball i bueno, estic contenta esperant que em truquin, no? També lligat una miqueta amb aquests propòsits, no? Em trucaran, no? És dir, si no et truquen què? Com acompanyes, no? Tots aquests, aquesta voluntat de fer coses si no s'acaben complint, i fins i tot la depressió aquesta postvacacional de dir, ostres, m'ho he passat tan bé i ara estic tan cardada perquè és que no sé com ho aixecarem això com s'acompanya?
1: Jo crec que estàs dient com moltes coses.
2: Sí, n'he dit moltes.
1: Com de separar una mica.
2: Sisplau, desglossa-ho.
1: A veure, potser una interessant és aquest concepte de cercle d'influència, cercle de preocupació. Què és el que està a les meves mans i què no en aquesta situació? Llavors, en qualsevol moment de canvi suposarà una adaptació, i l'adaptació necessita transició i procés. Uh-huh. Si una cosa hem parlat avui, crec que és aquesta, que és molt clara, que he d'entendre que el meu cos no funciona com un botó. No és en setembre, s'activen les rutines. No. Uh-huh. és setembre, ai, espera't, vaig venint. Per tant, aquesta idea, doncs, que necessitarem aquesta transició. Dintre d'aquesta transició hi haurà algunes coses que jo puc encarregar-me, que estaran a les meves mans, que poden ser, doncs, bloquejar-me uns moments així en el meu calendari, fer una bona planificació que sigui realista, etc, etc. Amb els més peques, doncs, ajudar-los encara més explicant-los això, explicant-los verbalment, explicant-los amb dibuixos, explicant-los amb els fets i ajudar-los que aquesta transició sigui tan paulatina com sigui possible. A les persones que més els hi costa, que era una de les qüestions que feia, que és com ajudem les persones que més els hi costa, pues, jo crec que donar-los temps. Si et costa, a vegades et costa, hi ha coses que ens costen una mica més i la dificultat només necessita una miqueta més de pràctica, una miqueta més d'experiència, de vivència i per tant de temps. Per tant, donar aquest temps i que hi hagi consistència en la nostra actuació. Això vol dir que si anem fent aquesta rutina d'aquesta manera, pensant en els més peques de la casa, doncs que hi hagi com aquesta consistència i que ho puguem anar fent d'aquesta manera, acompanyant des de la calma, des de l'amor, etc, etc. Aquestes són algunes de les coses que nosaltres podem fer en el nostre cercle d'influència, que és el que està a les meves mans en aquesta situació. I després hi ha tot de coses que estaran en el meu cercle de preocupació, que són coses que a mi m'afectaran, són coses que tenen un impacte a la meva vida, però sobre les quals jo no tinc control. Per exemple, si em trucaran o no em trucaran per donar-me la feina. Aquestes coses és interessant saber que existeixen, és clar que sí, és interessant reconèixer que tenen un efecte a la nostra vida, perquè és literalment d'aquesta manera, però malgrat això, potser no és el lloc on vull posar tot el meu focus d'atenció, tota la meva mirada, sinó anar girant aquesta mirada en aquelles coses que jo sí que puc fer, que és saber, doncs, si puc continuar-me formant, saber si puc enviar més currículums, saber si puc presentar-me o puc preparar-me anant a entrevistes de feina que ja sé que no em donaran, perquè ni tan sols és la feina que realment em va bé, però així practico aquestes habilitats que potser necessitaré després. Llavors, no sé si he respost les coses que havíem estat comentant, però la idea aquesta, transició, acompanyar, seguiment en les rutines
2: i no etiquetar la persona que li estigui costant més.
1: No etiquetar la persona que li costa més, a no ser que el vulguis etiquetar com a persona meravellosa, fantàstica i normal. Perquè tots tenim coses que ens costen més.
2: Sí, sí, completament.
0: Sí, jo crec que també hem d'incloure aquí la... Però estem parlant molt de l'altre, no? Aquí,
2: sí,
0: potser,
2: sí.
0: I és una mica... Bueno, i jo quan estic a punt de petar, no? Com ho faig, això, no? Perquè jo crec, jo ho noto. Per això m'ha sorprès una mica aquesta...
2: Aquest positivisme de la gent,
0: que també el tinc, l'entusiasme de tornar a començar, però la pressió de dir l'envergadura és important i a veure, Màrcia, respira, no? I aquests moments, no, abans de petar, quan tu ja veus que estàs una mica apurada, que potser t'has tirat de motivada i no has fet previsió de què havies de sostenir, i quan els adolescents t'arriben...
2: No saps com identificada em sento amb les teves paraules.
0: Quan els adolescents t'arriben allà, intensos, amb les seves necessitats, que vés a saber, aquell dia que dius, vaja tonteria, però reclamen i de forma completament, bueno, aquí, no? Hi ha una respiració que moltes vegades expliquem, no? Aquesta expulsió a fons, agafar aire i treure aire per la boca, com si fossis una olla de pressió.
2: Sí, sí, sí. És una olla de pressió molt suau, Màrcia,
0: sí,
2: aquesta?
0: Ja...
2: La meva, jo crec que seria una miqueta més...
0: Però... Sí. Quan més rato treguis l'aire, si tu fas això 5-6 vegades, jo a vegades els meus fills ja quan veuen, un moment, ja saben, bueno, espera't, perquè això t'anirà bé per tu, perquè si la mama està més calmada, t'escoltarà millor, si em contesta ara, em caurà un xàfec, no? Llavors, d'alguna manera, aquestes expulsions a fons, treure aire molt lentament, amb so, descarregar, treure la pressió interna, vale, ja, és que jo ara n'he fet una
2: i ja,
0: estàs
2: i ja estic
0: millor. Diferent. I dic, vale, va, a veure, què necessites?
2: Ah,
0: què és important per tu ara, no? Després explicaré jo què és important per mi i, sisplau, jo t'incloc a tu a la meva equació i, sisplau, inclou-me tu a la teva equació, perquè això és una família, és un sistema i ens hem de sostenir entre tots. O sigui, jo em sostinc a mi, tu et sostens a tu i entre tots ens ajudem, però aquest, tota aquesta, no? la metàfora del pagès es pot viure individual, es pot viure també a nivell grupal, no? Uh-huh. I jo aquí sí que crec que una mica, no?, enllaçant amb la conversa que teníem abans, bueno, el que està sota el meu control, que és la meva regulació, la meva gestió de l'estrès en aquests moments, bueno, em vindrà algú, no? Bueno, pues és, assumeix aquest control, aquesta responsabilitat, no?, del teu benestar i del teu sistema nerviós, per no continuar danyant a tort i a dret simplement perquè tu estàs abrumada per l'excés de feina o l'excés d'atenció.
2: Hosti, que interessant això, eh? Bueno, el meu fill haurà de ser una mica més gran perquè
0: també puc explicar la versió de quan érem petits,
2: Li faci sostenir les meves coses.
0: Ah, jo de petits ja els hi deia. No sostenir les meves, però sí que els hi explicava.
2: Sí, no, una
0: mica. Que em posessin a mi la seva equació. Perquè una mica, si no, fem aquest petit narcisista, no? El rei de la caseta, i en cap moment no tenim en compte ningú més. Mala educació li estem donant en el futur, perquè quan sigui gran ja no incorpora de forma automàtica l'altre, no?
2: Totalment, no hi ha aquesta empatia. Escolteu, abans d'acabar el programa, teniu propòsits vosaltres? És a dir, també us preneu al setembre l'inici de curs com una oportunitat per canviar dinàmiques, canviar patrons, renovar el que sigui?
0: Sí. Més que propòsits, intencions.
2: Intencions.
0: Bueno, dir-ho d'una altra manera, però sigui invertir o cultivar determinades llavors que a vegades veig que estan una mica putxes, pobres, necessiten ser regades i necessiten una mica de llum. Sí.
2: I tu, Gemma?
1: Jo també una mica en aquesta línia. M'agrada molt pensar què és el que vull cuidar. A vegades vivim així que molt... què vull millorar, i potser la pregunta és què vull cuidar millor. Uh-huh. I en aquest cuidar-me millor, a vegades també t'inclous a tu mateix. Què vull continuar cuidant i procuro respondre això i llavors actuar al respecte, esclar.
2: I insisteixo en tenir-ho molt clar, perquè no ho hem dit, però tota decisió, tota, té una renúncia intrínseca, sempre, no? Vull dir, què vull cuidar, d'acord? Si poso més intenció a cuidar això, segur que alguna cosa que estarà molt acostumada que la cuidi se sentirà menys cuidada, però jo m'he de convèncer, o sigui, abans hi ha d'haver un diàleg intern d'autoconvenciment, de dir, realment això és el que vull i no em farà trontollar res. Però a vegades és molt complicat que no et faci trontollar res, eh? Vull dir, els inputs externs, té la marinera, eh? Que al final penses no tinc criteri, no tinc caràcter, perquè és que jo he dit això i n'estava convençuda i de cop i volta em venen i em diuen això i penso, ai, poder tenen raó, ai, poder que torni a la casella de sortida i que no canviï res.
0: Bueno, a vegades és els matisos, els grisos, aquests grisos es fan difícils de sostenir. És més fàcil de sostenir una decisió radical. Yeah. Per exemple, el que deies, no? Aquí, perquè no és un bon exemple, el de fumar, però és molt més fàcil sostenir una decisió radical que unes mitges tintes, no? Si dius, bueno, a mi m'agrada molt la meva feina, m'agraden molt aquests projectes, els vull sostenir, em vull sostenir a mi, vull sostenir a la família, a veure, Màrcia, què renuncies? Bueno, a veure, ràpidament, a la que agafa energia una cosa... Si no estàs mirant, no? És una mica cada... la sensació d'haver d'estar mirant tota l'estona, aviam, cap on estem anant, és el camí correcte, perquè ràpidament agafa inèrcia un dels blocs i et perds els grisos i els matisos, no? Bueno, a mi això em passa molt, estic constantment amb dilema, eh? Amb dilema de compaginar, no? de tot aquest sarau, fer-lo coherent i fer-lo sincer i...
2: Més converses amb una mateixa, també, no? Més estones per donar-nos, també.
0: I paper i llapis.
2: Paper i llapis.
1: I des del coaching hi ha com una idea així com bàsica que s'assemblaria una mica amb això que estàvem explicant, que és et marques com aquest objectiu que és far, que és al final de temporada m'agradaria aconseguir això i vas tirant endarrere. Si al final de temporada he aconseguit això... un mes endarrere què hauria passat, que estaria fent avui. perquè d'aquesta manera el nostre sistema nerviós sí, sap tirar endarrere, però no sap tirar endavant, diguéssim. Endavant se li fa molt complicat, endarrere diu, ah, bueno, pues, si he aconseguit aquestes coses, un mes abans hauríem fet això, jo què sé, vull haver fet no sé quants directes, ara, si ens imaginéssim que estem planificant alguna cosa d'aquí al Canal Taronja, vull haver fet tantes entrevistes, doncs, quantes entrevistes hauria hagut de fer aquí, quants directes hauria... Aquest tipus de pensament com des de l'objectiu, aquesta meta final fins al punt que som avui, ens ajuda.
2: Doncs escolta'm, ens quedem amb aquest consell. El Toni ja m'estava dient que tallem perquè gairebé és la una i a la ràdio començarà el butlletí informatiu. Gemma Màrcia, l'audiència no ho sap, però ens trobarem una setmana sí, una setmana no, perquè també ens hem de donar aire i temps per preparar els temes, que vindran coses molt interessants que compartirem totes tres i amb vosaltres, com sempre, estimada audiència. Moltes gràcies per ser-hi i ens retrobem divendres a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar...
2: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid señala sin pruebas
4: jornadas informa
3: que denunció la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. Le acusa de mentir, de manipular él mismo esas listas, elevando la gravedad de casos leves y de haber pinchado incluso las ruedas del coche del gerente del hospital. Todo esto, insisto, lo dice la consejera de Sanidad, que es Fátima Matute, deslizando todo tipo de insinuaciones y sin aclarar si la comunidad va a demandar a este señor en los tribunales por estos hechos. Que insisto, la consejera ha puesto hace unos minutos sobre la mesa, pero sin aportar ni una sola prueba. Ampliamos. Javier Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. La consejera de Sanidad madrileña se niega a cualquier manipulación generalizada de las listas de espera y habla únicamente de 47 casos ligados, dice, al mismo cirujano, el denunciante, al que ha acusado de ser él mismo quien hacía pasar casos sencillos como complejos, según ha dicho Fátima Matute, para trabajar menos.
6: El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera. Es un trabajador del Hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos.
5: La consejera asegura que este profesional tiene un largo historial de desencuentros con sus superiores y le atribuye incluso el pinchazo de las ruedas del coche a su jefe de servicio.
3: Ay, media, recordamos lo que denunció este cirujano aquí en la SER. Nos contó que se ha sentido en todo este tiempo muy solo y que no se arrepiente de nada. Ahora está por ver quién dice la verdad. De momento, lo que queda abierto es el debate sobre la transparencia de estas listas de espera. Sanidad admite abiertamente que no lo son, que no son transparentes. Lo decía anoche Mónica García en Hora 25 con Sastre. Y a esta hora, la SER puede avanzar ya el contenido del decreto con el que Sanidad quería resolver esta falta de transparencia que el Ministerio puso sobre la mesa de las comunidades y que al Partido Popular pues no le gustaba y dijo que no. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Listas de espera por primera vez en la primaria, en el médico de cabecera, en el pediatra o con la enfermera. Contar la demora para una ecografía, un TAC, una resonancia, un cateterismo y así hasta en 15 pruebas diagnósticas, ampliar de 15 a 25 el número de procesos quirúrgicos. Cada paciente podrá conocer cuánto tendrá que esperar. Los datos se publicarán cada 3 meses. Son las claves, Javier, del decreto con los criterios comunes para medir con transparencia las listas y poder compararlas y que las comunidades del PP, según Sanidad, tumbaron en julio.
3: Ahí media ampliamos. Europa, ahora sí, fortalece su discurso sobre la crisis de Ceuta. Von der Leyen defiende que la frontera de Ceuta es la frontera de Europa y en su discurso de esta mañana, en su discurso sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea se ha abierto a facilitar las devoluciones de migrantes, es decir, para acelerarlas en situaciones críticas.
8: All of our external borders are European borders. So I want to address the people of Spain.
3: Pero ya veremos si acelerar estas devoluciones supone o no una rebaja de las garantías legales. Ahí medio lo explicamos en conexión con nuestro corresponsal en la capital comunitaria, Enrique García Pozo. Ceuta en el Parlamento Europeo y Ceuta también en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular va a intentar en los próximos minutos reprobar de nuevo al ministro del Interior, a Marlaska, y donde en pasillos, preguntado por la situación en la ciudad autónoma, Pedro Sánchez ha dicho esto.
9: Presidente, ¿cómo explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
10: Eso a vivas, pregúntenle.
11: ¿Está grande el PP el relato sobre Ceuta?
3: Pregúntenselo a vivas. Luego y media contaremos también otra operación en la que la policía ha detenido a 2 personas por explotar a migrantes mediante alojamientos precarios, cobros y amenazas allí precisamente en Ceuta. Le ofertaban incluso traslados a la península por hasta 6.000 euros. Y el nombre, o mejor dicho, los nombres propios de la mañana, los Javis. La bola negra va a representar a España en la carrera por lograr un Oscar.
12: El otro día que tuvimos una conversación con Elisa Tabak, que es la que lleva todo de premios de Netflix, le preguntaba cuál creía que era la mejor baza de esta peli y dijo que representáis el futuro.
3: Javier Ambrosi en conversación con la SER, la peli sobre Lorca que se estrena el día 25 en cines y que inicia ahora su carrera internacional para optar a una de las 5 nominaciones a mejor película extranjera.
4: Hora 14 con Javier Casal.
3: Y a esta hora más cosas, Toñi Fernández, muy pendientes ahora mismo del Congreso de los Diputados.
7: Porque si se materializa, muy buenas, en lo avanzado por primera vez, Sumar va a votar en contra de un decreto del gobierno, la ley de lobbies a la que se oponen PP, Vox y Junts. En Gaza, el derrumbe de un edificio de 6 plantas afectado por los ataques israelíes ha matado a 20 personas, casi la mitad niños, deja también 60 desaparecidos. Y hasta ahora se activa el aviso naranja en Aragón y Cataluña ante la grave intensidad de las lluvias que se esperan. Baleares ya está bajo esta alerta que se enciende dentro de 2 horas para la Comunidad Valenciana.
3: Ampliamos pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
13: Cuidado con las tormentas que entre esta tarde y la próxima madrugada se formarán cerca del Mediterráneo con marcada severidad además. Muchas con grandes cantidades de agua en poco tiempo, lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento. Se formarán en el interior de Murcia, este de Albacete, Cuenca, también en Valencia, Castellón y Teruel, pero especial atención en la mitad este de Cataluña y Baleares. Es aquí donde van a acumular más cantidad de agua. También algunos chubascos en el Cantábrico con ambiente fresco en la mayor parte del país, tarde soleada con menos calor que ayer.
3: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
4: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
14: 6 robatoris de coure en 10 dies a l'estació de França, el darrer aquest mateix matí i que ha tornat a provocar retards a Rodalies. En aquest cas, la R2 Sud i la R2 de regionals que van cap a Tarragona. Les dades diuen que de mitjana n'hi ha un al dia a la xarxa de Rodalies.
15: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses.
14: Això deia el número 2 del Ministeri de Transports la setmana passada i va haver un altre robatori de coure a la R3. Comença el primer i únic judici que es farà sobre l'actuació policial del referèndum de l'1 d'octubre. 4 policies acusats per treure un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
16: Vaig quedar desconcertat, no entenia per què em feia mal la cara, després vaig caure a terra i quan la gent em va començar a agafar i retirar-me cap a un lloc més protegit i vaig veure la sang, vaig entendre que havia estat ferit per una bala de goma.
14: La víctima ha declarat com a testimoni i, entre altres, ha estat interrogat per la fiscalia, que demana l'absolució dels policies perquè considera que complien el seu deure.
17: No recorda que dirigissin insults, frases de l'estil «Hijos de puta, os haremos igual que a la Guàrdia Civil, no saldréis de aquí». A vostè això li sona?
16: No.
17: No ho va sentir?
16: No em sona.
17: Ni res semblant?
16: No.
14: Minut de silenci al Mercat Central de Tarragona en record al treballador mort ahir al vespre mentre netejava una fossa sèptica al soterrani. Això ha passat fa poca estona, tot apunta segons els bombers que van inhalar monòxid de carboni i matar per culpa d'una canonada embossada amb aigües fecals. 5 ferits per arma blanca en una baralla multitudinària aquesta matinada a Lleida. Baralla amb katanes, matxets, pals, entre membres de la comunitat pakistanesa que s'han barallat per temes d'habitatge, això ha dit l'alcalde Félix Larrosa.
18: Ho lamento profundament, me fa vergonya que les persones resolguin aquestes diferències, no?, amb la violència, me fa molta vergonya.
14: Tot això en aquest dimecres en què tornem a tenir alerta per pluges a pràcticament tot Catalunya, des d'ara ja i fins passada la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, especialment, així que de seguida fem la previsió en directe amb en Jordi Carbó. Atenció també als que aneu aquest vespre al Camp Nou.
19: El partit del Barça d'aquest vespre, doncs, també està atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra.
14: Era la petició de Protecció Civil. Avui el Barça rep el Racing de Santander a 9:45, de seguida l'última hora amb en Nil Solà. I també parlarem de festes. La Fura dels Baus farà un gran espectacle al Moll de la Fusta per la Mercè. Us en donarem els detalls de seguida. També aquest any Xangai és la ciutat convidada i la seva orquestra nacional hi actuarà en aquestes festes. Avui que també us explicarem com les colles de diables s'estan adaptant a les nits tòrrides, cada vegada més freqüents, perquè en els correfocs cada vegada pateixen més calor.
20: Sí que és veritat que s'ha notat bastant l'increment de l'augment de les temperatures, sobretot amb el tema de que anteriorment possiblement no anàvem amb unes bosses, les engarrafes, hem anat lligots per poder anar bevent durant aquest recorregut.
14: A la tècnica, Víctor Valero, a la producció, Soledad Domínguez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
4: a la cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Joan Bofill.
14: Què tal? Bona tarda. Fa temps que els robatoris de coure són un dels grans problemes de seguretat a la xarxa ferroviària catalana i, en concret, a Rodalies. Aquests robatoris no paren d'augmentar i ara mateix ja s'enregistra de mitjana un al dia. A la R3, la R1, la 11, la 13, la 14, pràcticament no se'n salva cap línia, però aquesta setmana l'alarma ha crescut encara més perquè en només 6 dies hi ha hagut 10 robatoris en un mateix punt, avui mateix al darrer, i no al mig d'un camp, sinó al centre de Barcelona, en el tram entre l'estació de França i la plaça de les Glòries. Pol Valero, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, Joan.
14: Aquest és un tram amb les vies obertes a l'altura de la Meridiana que encara ara, a aquesta hora, doncs, després d'aquest robatori, provoca retards a la R2 Sud i tots els regionals que van cap a Tarragona.
0: Sí, es tracta del 6è robatori al mateix punt en 10 dies, després que la setmana passada s'enregistressin 5, dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte. La xarxa catalana està molt castigada per aquest tipus de delictes, molt per sobre d'altres vies de l'estat. Mira, segons dades de DIF, a la primera meitat de l'any es van denunciar 152 robatoris de cable. És pràcticament un robatori al dia que mida duplicar les xifres de l'any passat. Una de les línies més afectades és l'R3, amb 63 robatoris des de principis d'any, cosa que ha obligat el govern espanyol a activar un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable i reforçar la seguretat.
15: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses y especialmente en la R3.
0: És el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, dijous passat a Granollers.
14: A Pol, quines mesures s'estan prenent per impedir els robatoris?
0: Doncs el responsable de la infraestructura, Adif, té vigilància a diversos punts, però també es coordina amb els Mossos, que tenen detectada una especial incidència de robatoris de cable en el tram aquest entre l'estació de França i Glòria. Per exemple, també la policia catalana té una unitat especialitzada que s'hi dedica, però recorden que no poden vigilar cada quilòmetre de via. En la majoria de casos, diuen, acaben detenint els culpables sense anar més lluny. Ahir van arrestar dos homes a Lleida per robar 600 metres de cable al cap de setmana. Això sí, tot i resoldre el cas a posteriori, no s'evita la interrupció de la circulació i, clar, el malestar dels usuaris.
14: A Dignitat a les Vies ja ha demanat explicacions. Anna Gómez és la portaveu.
21: Sempre ens diuen que no es pot vigilar tota la xarxa, vale. Us ho comprem, però les estacions, els punts més sensibles, s'han de poder protegir d'alguna manera. No pot ser tan fàcil entrar a robar cables i deixar la gent tirada.
14: Clar, Pol, la pregunta és per què han augmentat tant aquests robatoris de cable de coure? Què se'n fa d'aquest material?
0: Doncs bàsicament perquè el preu del coure ha pujat molt en els últims anys, està a màxims als mercats internacionals perquè hi ha molta demanda. És un material bàsic, doncs, per la indústria, també per desenvolupar energies renovables, centres de dades, i això permet als lladres vendre'l més car, sovint a alguns tallers o ferralleries que accepten comprar-lo sense preguntar massa per la procedència. Per intentar frenar aquest tipus de compravendes i també per detectar possibles metalls robats, els Mossos exigeixen als tallers i altres gestors de residus que els comuniquin totes les compres de coure i ferro que fan i, en teoria, estan obligats a notificar, entre altres, el tipus i la quantitat de material adquirit i també el nom, la nacionalitat, el document d'identitat i el vehicle de la persona que l'ha venut.
14: Gràcies, Pol Valero.
0: A vosaltres.
14: Anem ara a l'Audiència de Barcelona perquè avui, per primera vegada i gairebé 10 anys després, es jutja l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre. Allà a l'Audiència hi tenim Martí Oliver. Martí, bona tarda.
22: Què tal? Bona tarda, Joan.
14: S'està celebrant el primer i, de moment, únic judici amb policies acusats per aquell 1 d'octubre. Són els quatre agents a qui es considera responsables d'haver tret un ull a Roger Espanyol quan va rebre l'impacte d'una pilota de goma, uns projectils que es van prohibir a Catalunya. I avui ha estat la primera sessió. Ha declarat com a testimoni la víctima, en Roger Espanyol. Ha parlat sobre aquell dia. Va notar el fortíssim impacte, va saber que havia estat ràpidament una pilota de goma i també ha parlat, Martí, de les seqüeles. A banda de l'evident, que és que va perdre l'ull, les lesions li van impedir seguir tocant el saxo. Ell era músic i ara és conserge.
22: Exacte, Espanyol ha estat el primer testimoni en aquesta primera jornada, que encara dura. Han de declarar 12 testimonis i ha reconstruït la seqüència en què va ser ferit a l'Eixample de Barcelona, quan enmig d'una càrrega policial es van disparar bales de goma.
16: Vaig quedar desconcertat, no entenia per què em feia mal la cara, després vaig caure a terra i quan la gent em va començar a agafar i retirar-me cap a un lloc més protegit i vaig veure la sang, doncs vaig entendre que havia estat ferit per una bala de goma.
22: Espanyol estava al costat d'un grup de periodistes i, a banda de la pèrdua de visió, la bala també li ha fet perdre sensibilitat a les dents. Això i la inseguretat de veure's la cara canviada han fet que hagi hagut de deixar el món de la música i que també una situació hagi afectat el seu fill, que aleshores tenia 8 anys.
1: La seva mare em va explicar que ho va passar molt malament quan va saber la notícia i també va haver de, tot i ara encara està en visites psicològiques.
22: També ha lamentat que ningú de la Policia Nacional l'hagi contactat des d'aleshores.
14: És un judici que durarà curiosament fins al pròxim 1 d'octubre, l'únic que es farà contra aquesta actuació policial el 2017, i per això entitats de drets humans, que també estan fent d'acusació, asseguren que més enllà de la condemna o no als quatre agents identificats, el que es busca en aquest litigi és fixar els límits que té la policia en manifestacions, no, Martí?
22: Ho ha explicat Anaïs Franquesa, d'Irídia, que ha coordinat el litigi, ho ha fet en una atenció prèvia als mitjans.
2: Perquè s'estableixin els límits, que la policia no pot disparar a la ciutadania com ho va fer l'1 d'octubre ni com ho ha fet en moltes altres ocasions.
22: L'acusació, Joan, demana 12 anys de presó per un delicte de lesions, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució perquè considera que els agents estaven complint amb el seu deure. De moment, en aquesta primera jornada destaca un concepte, represàlia.
1: Després de veure les imatges, només em queda l'opció d'una represàlia contra el... pel que havia passat just abans.
6: Va disparar a boca de canó.
23: Què vol dir a boca de canó?
6: No va disparar apuntant a terra, va disparar directament.
22: Així ho ha intentat referendar tant Espanyol com el periodista David Bou, que també estava citat com a testimoni. Recordem que en una eventual condemna només per imprudència els agents podrien ser amnistiats.
14: Martí Oliver, moltes gràcies.
22: Fins ara.
14: I de l'Audiència de Barcelona també anem fins al centre de Tarragona. Així és com ha acabat el minut de silenci aquest migdia davant del Mercat Central. Ahir un operari va morir, un altre va quedar en estat crític a l'hospital mentre netejaven una fossa sèptica al pàrquing soterrat d'aquest mercat. Es van desmaiar, van inhalar monòxid de carboni i matar perquè es va embussar una canonada. Cristina Artacho.
24: Durant el minut de silenci, els paradistes del mercat han deixat d'atendre els clients i han apagat els llums de les parades. Tot i l'accident que va obligar a evacuar tot el mercat i els carrers propers, avui al matí s'ha pogut obrir amb normalitat, com qualsevol dia. Montse Dan és la regidora de Comerç.
25: Estem colpits amb el tràgic accident de treballadors externs. Era una tasca puntual, una tasca que va ser d'emergència, però com dèiem, no podem avançar més perquè estem investigant tots els fets.
24: No s'ha decretat cap dia de dol, però sí que s'ha suspès un acte de Santa Tecla prevista aquesta tarda a la plaça del Mercat. Durant la tarda es preveu que el pàrquing, que continua parcialment tancat, ja es pugui reobrir. Alhora, els Mossos d'Esquadra continuen investigant per esclarir la causa de l'accident.
14: Gràcies, Cristina, des d'aquest Mercat Central de Tarragona. Ara són les 2:17.
4: Hora 14, amb Joan Bofill.
14: I atenció, perquè hi ha avisos per fortes pluges a partir de ja mateix. Aquest és el missatge que han llançat avui Protecció Civil.
26: Aquestes primeres hores de la tarda, vespre i nit, a les qüestions típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral. El partit del Barça d'aquest vespre també està atents a les prediccions, extrema les precaucions.
14: Per això aquesta hora anem a fer la previsió en directe i en detall. Jordi Carbó, com estàs? Bona tarda.
27: Bona tarda.
14: Ja ha començat a ploure?
27: Sí, ara ho fa on menys aigua esperem, a les comarques situades més a ponent, ho fa amb intensitat a la Vall d'Aran, per exemple, també tenim alguns xàfecs entre el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, però aquests van ràpid, és a dir, en principi no haurien de generar problemes més enllà d'alguna pedregada molt localitzada.
14: I a partir d'ara, on és l'alerta? On s'esperen els forts aiguats, Jordi? Perquè el que ha explicat Protecció Civil és que l'alerta no ha de ser del tot extrema, no han de ser forts els aiguats.
27: A veure si podem aclarir això. La idea és que al llarg de la tarda, des de ja mateix, a mesura que avanci la tarda, els xàfecs aniran guanyant protagonisme a gran part de les comarques de Girona, fins i tot on entraran una mica de tramuntana, i a les comarques de Barcelona. D'augment els de la tarda i fins que es faci fosc, sí que localment poden ser intensos, amb alguna pedregada, compta entre el Berguedà i el Ripollès, per exemple, o a la Garrotxa, així com al nord d'Osona, però aquests no serien els que deixaran més quantitat d'aigua. La situació s'hauria de complicar a partir de que es faci fosc i fins a primeres hores de la matinada. I això passaria sobretot al sud de Barcelona i nord de Tarragona. En concret, especial atenció cap al Bages, però sobretot a l'Anoia, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i també a l'Alt Camp, en alguns punts també del Garraf i del Baix Llobregat.

0: i amb caràcter més violent.
1: Doncs, per tant, alerta. Gràcies, Jordi, com sempre, i anirem parlant també aquesta tarda al balcó i ho anirem actualitzant. Que vagi bé.
0: Molt bé, que vagi bé.
2: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Avinyó està de festa major. Del 18 al 22 de setembre, 5 dies de festa per tothom. Divendres, correfoc pels carrers de la vila. Dissabte, concurs de paelles, baixada d'andròmines i nit de ball amb els Catarres i banda neon. Diumenge, cercavila de gegants i a la tarda, orquestra Montgrins. Festa major d'Avinyó. Vine a viure-la.
3: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagant.
4: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts de les 2, hora 14. Tenim sol, tenim cels mig anuvolats a la capital del Bages. Tenim hores d'ara 29 graus de temperatura a l'espera d'aquest canvi de temps que ens ha d'afectar a partir d'aquesta tarda. Ho han sentit amb els nostres companys de Ser Catalunya. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya ha demanat aquest dimecres limitar al màxim els desplaçaments i seguir minut a minut l'evolució de l'epidèmia de pluges, que aquesta tarda, vespre i nit, davant la possibilitat que es produeixin xàfecs localment forts o torrencials i que poden afectar a la Catalunya Central, especialment ho han pogut escoltar si seguien ara mateix la ràdio a partir de la nit i la mitjanit. El subdirector de Prevenció i Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat que el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta i ha recomanat que, si cal desplaçar-se, es faci preferentment per vies principals i s'evitin zones les baixes, guals i les cruïlles en rius i rieres. No descarten enviar un és alert si es detecta una situació de perill a la ciutadania. Això és el que pot passar, doncs, aquesta tarda vespre amb aquestes ruixats. Per tant, molta precaució amb aquesta tarda i amb aquesta nit.

0: Un episodi doncs, que afectarà la Catalunya central i com han pogut escoltar, també doncs, Berguedà, Solsonès, però a partir de la mitjanit i la nit també pot afectar l'Anoia i el Bages. Per tant, precaució per si arriben aquestes pluges i si augmenta la intensitat del perill, arribarà aquest missatge d'aquests IES Alert. El català és la llengua habitual dels manresans, però més de la meitat canvia al castellà si l'interlocutor ho fa. L'Ajuntament de Manresa ha engegat la campanya No canviïs mai, per revertir la tendència i fer que la gent mantingui la llengua catalana a l'hora de parlar. L'Anònima de Manresa va reunir aquest dimarts a la tarda més d'un centenar de persones. Aquesta no és la crònica que els volíem parlar, és aquesta. Aquesta elaborada per l'Ajuntament de Manresa conclou que més de la meitat de la població de la ciutat canvia de llengua en funció de l'aparença de l'interlocutor, unes dades que són lleugerament superiors a la mitjana catalana.
1: L'enquesta ens confirma que a Manresa el 50,8% de la població té com a ús habitual el català. Per tant, som una gran ciutat que majoritàriament ens relacionem en llengua catalana, que l'ús habitual és la llengua catalana, i això ens situa a gairebé 20 punts per sobre de la mitjana del país.
0: El mateix estudi elaborat per l'Ajuntament també explica que el 98,1% de la població entén el català. Davant d'aquestes dades, els responsables polítics es plantegen un repte.
2: El repte que té Manresa és no canviar de llengua.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: Traer una vida al mundo, empezar de cero, afrontar una jubilación. La vida está llena de momentos en los que necesitamos apoyo. Por eso, si tienes la sensibilidad de ver lo que nos une, preséntate a las oposiciones de la Seguridad Social y haz cuidar de los demás tu profesión. Porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, cierras los ojos en Atenas, los abres en Estambul y entre medias, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Adelántate y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
5: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
6: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
7: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
8: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
9: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
11: Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. 20 años construyendo juntos. Obramat.
12: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
13: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
12: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
0: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
14: Bona tarda, Carme.
15: Bona tarda.
14: Comencem pel més bàsic i ja ho anirem avançant, això. Podries explicar què es dedica una endocrinòloga?
15: Bueno, es dedica com a professional a visitar pacients que puguin tenir problemes hormonals, però a la llarga acaba visitant les persones que demanen ajuda de tot tipus. O sigui, no, és una especialitat que abans anava unida a medicina interna i, per tant, després es van separar i es dedica a atendre les que atenen. També hi ha endocrinòlogues que es dediquen a investigar només. Jo m'he trobat investigant, però per una altra branca, no? Perquè m'he anat dedicant a veure les diferències en la malaltia entre homes i dones i per tant, en aquest moment sóc endocrinòloga, però a més metgessa, pues, que té una perspectiva de gènere que abans no sabia.
14: Que vol construir la ciència des de la diferència.
15: Exacte. La diferència entre homes i dones o entre diversitats sexuals, etc.
14: O sigui, l'endocrinòloga és la doctora o el doctor de les hormones.
15: Exacte. En principi, sí.
14: Ja saps que durant molts anys s'ha dit que som el que mengem, que és cert. Som també les nostres hormones? Som éssers molt més químics del que podem arribar a pensar?
15: Sí, condicionen molt la personalitat i la manera d'actuar davant de la vida. I també, quan no estan bé, quan tenen carències o excessos, alteren molt la qualitat de vida de les persones. Les persones amb un tiroides lent pues, estan molt cansades, les persones amb un tiroides més molt ràpid, per exemple, pues, no poden dormir, estarien tot el dia hipercreatives.
14: Sí, ens condiciona moltíssim. I quan diem que els adolescents són hormones en potes, és realment així? És el moment d'ebullició de les hormones?
15: És un moment d'ebullició. Moments a la vida d'ebullició com l'adolescència potser seria l'embaràs de les dones, perquè hi ha una ebullició molt gran. Però per l'adolescència és un moment en què el cos canvia molt d'una manera més conscient. Canvia més el primer any i mig de vida. És l'any en què canvia més un cos humà.
14: D'una cosa molt petita, és on les hormones...
15: el primer any i any i mig, bueno, tot el cos es desenvolupa, clar, i el cervell i el cap, i bueno, quan es neix el cap és desproporcionat al reste del cos. Però després, a l'adolescència, sí, perquè en el fons maduren d'una manera més ràpida ja els testicles, els ovaris, la glàndula suprarrenal, sí, hi ha canvis profuns. Sí.
14: I a mesura que anem envellint, les hormones també envelleixen i sí, es continuen a tope, moren, com funciona?
15: No, moren no, moren quan morim.
14: Moren amb nosaltres.
15: Amb nosaltres. Però canvien algunes canvien a la seva intensitat, però o la intensitat de funcionament. Però no és només l'origen de l'envelliment, això. Vull dir, envelleixen com envellirien altres teixits del cos. Perquè si no, hi hauria com l'alternativa de dir, pues, me les aniré prenent, que això ja ho intenten algunes persones, pensant-se que si es van prenent coses, no envelliran. No, anirem envellint més lentament que el que havíem pensat abans, si estem menjant adequadament, si fem exercici i mantenim una vida raonable sense tòxics. Sense tòxics vol dir no excés d'alcohol, un vinet sí, excés no, i no fumar. Això és el que fa envellir més les cares de les persones i les arrugues i tot això, és el fumar.
14: A tot això, Carme, tu ara tens 81 anys.
15: Sí.
14: Continues treballant? Estàs jubilada?
15: No del tot. O sigui, he disminuït la feina, però encara faig assistència, menys, i en faré menys, però escric i després els mitjans de comunicació em tiben. Llavors, quan hi ha un problema em demanen que doni la meva opinió i després, sí, estic col·laborant amb treballs de recerca.
14: Fins que les hormones aguantin.
15: Exacte.
14: Avui connectem les cançons de Llapis de Memòria de l'endocrinòloga i exdiputada del Parlament de Catalunya, la Carme Valls Llobet.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Carme Valls amb Joan Manel Serrat musicant el poeta Miguel Hernández de la cançó Para la libertad, que és un tema publicat l'any 1972 que s'ha convertit doncs, en tot un himne de precisament això, de la llibertat, i amb tota la raó perquè el seu autor, el Miguel Hernández, va ser el primer en predicar amb l'exemple. I com diuen el seu poema, Para la libertad, va sagnar, va lluitar i fins i tot va morir, Carme.
1: Exacte, amb la tuberculosi,
0: a la presó.
1: A la presó. Sí.
0: Què hi fa el teu llapis de memòria per a la libertat?
1: Bueno, per mi va ser, a part que el Joan Manuel Serrat em va acompanyar perquè érem més o menys de la mateixa època, potser ens portem 2 anys, però vull dir, som de la mateixa època, per mi va ser un himne quan ja va musicar el Miguel Hernández i el vam poder conèixer més, perquè tu pensa que ja vinc d'una època que no es podia llegir, el Miguel Hernández, però no es podia llegir res, no es podia llegir ni el Patufet, que el teníem que llegir sota el llit perquè era en català, o sigui que en aquell
0: Quina
1: moment...
0: Quina l'orca, no? Aquestes
1: clar, coses que... Dir, aquí no... Quasi que hi havia pocs llocs que poguessis parlar, inclús per la ràdio, que poguessis parlar en català. O sigui que, per tant, era una època i per mi aquesta... Jo vaig néixer dintre d'una dictadura. Vaig estudiar dintre d'una dictadura. Vaig acabar la carrera dintre d'una dictadura. Aleshores, que algú parlés de la llibertat i la unís també tant, el Miguel Hernández ho uneix en el seu cos. I diu, el meu cos, a través del meu cos... Clar, jo... La meva professió ha sigut tocar cossos, preguntar per malalties, escoltar símptomes, preocupar-me d'algunes persones més que d'altres, a lo millor perquè no milloraven i perquè no sabíem què tenien. Aquesta també ha sigut un repte, no? Trobar els diagnòstics adequats. I a vegades, doncs, totes les primers 30 anys de la meva vida, aquesta llibertat no existia. I a vegades aquesta cançó pues, m'ha ajudat.
0: És que d'això n'hem parlat molt. Aquest any, no sé què passa amb els convidats, que parlem molt de llibertat, com també un concepte que en el segle XXI potser l'hem pervertit, l'hem malmès una mica a partir de bueno, tot allò de la Ayuso, no? De llibertat, libertat.
1: És per tomar un cafè con leche, sí. Mm-hmm.
0: Què és per tu la llibertat?
1: No, per mi la llibertat ha sigut poder accedir d'una manera lliure a la cultura que m'havia sigut negada. Perquè si jo no podia llegir tot el que hagués volgut, ni podia escoltar tota la música que hagués volgut escoltar, jo no tenia llibertat. La llibertat de cultura que predica aquesta senyora és una llibertat de... desitjos instantanis.
0: Senyora, ara m'estàs parlant de la Ayuso.
1: De la senyora Ayuso, sí. Aquesta senyora es predica lo de la llibertat de prendre's qualsevol cosa, una cervesa, el que sigui, com si això fos una llibertat. No, per nosaltres, les que vam viure una dictadura, una llibertat implica moltes altres coses, la llibertat de poder-se reunir, pensa que no ens podíem reunir, que teníem que sortir a lo millor de la universitat amb el carnet a la boca, o sigui que perquè quan estudien junts ja es considerava un contubernio judeo-masònico, o sigui que per tant, per mi la llibertat ha sigut llibertat de poder-me expressar, llibertat de poder-me reunir, llibertat de poder estimar a qui vulguis i de poder-te separar de qui vulguis si no t'han estimat prou i tu consideres que no és la teva parella. O sigui, hi ha moltes llibertats que s'han exercit amb drets que hem aconseguit a poc i que a l'època del Miguel Hernández pues, no tenia. A ell li van privar la llibertat.
0: I de fet ara tu ho deies que la llibertat és un camp amplíssim i hi ha infinitat de lluites a batallar.
1: Exacte.
0: Tu has dedicat bona part de la teva vida a reivindicar que la ciència es construeixi, com parlàvem abans, des de la diferència de gèneres i que s'acabi el model on l'home està al centre de tot. Què et va portar a emprendre aquesta batalla, Carme? Quan te n'adones, quan dius... Això s'ha de canviar, s'ha de revertir.
1: Clar, ja no me n'adon quan estudio. Quan estic estudiant, no me n'adon que, per exemple... No me n'adono, que ens van ensenyar en una classe d'anatomia 2 perfectament com era un penis, quina irrigació tenia. Recordo tots els companys rient i mirant-nos de reull al 10% de dones que en aquell moment estudiaven medicina i en canvi no ens van ensenyar mai com era un clítoris. Això no me'n vaig donar compte, quan vaig estudiar. Me'n vaig donar compte a la pràctica, quan ja treballava i quan estava estudiant endocrinologia precisament a Madrid i estava... I vaig sortir a la porta de la consulta per cridar per la següent pacient i li pregunto a l'adjunt que hi havia allà, escolti, com és que només s'esperen dones a davant de la consulta? Que no hi ha homes que tinguin problemes d'endocrí? I em va dir, sí, això deu haver sigut una casualitat. No era una casualitat. Cada dia vaig veure que predominantment també hi havia algun home que tenia algun altre problema de tiroides, però ara sí, per ciència, que, per exemple, hi ha 50 dones que poden tenir una tiroiditis autoimmune per un home que la pugui tenir. En aquell moment tenia 24 anys o 25 i no sabia aquests números ni els podia dir. Només vaig començar a notar que probablement venien dones a demanar ajuda, sobretot per cansades, cansades i dolor menstrual en aquesta consulta, i que tenia molt poca ciència per contestar-se. I aquí és quan vaig començar a veure, i us me'n recordo perfectament, d'una pacient que va venir amb molt pèl a la barba i aquí a la línia mitja, que s'havia d'afaitar cada dia, i no sabíem què contestar-li en aquell moment. Parlo de l'any 1970, i no sabia què dir-li. Em va dir, estudie, i me'n recordo d'ella, i no et diré el nom, perquè me'n recordo inclús el nom, perquè, i mira que fa, pues, 50 anys que la vaig veure.
0: No, suposo.
1: Exacte.
0: Que quines conseqüències, ara n'has dit unes quantes ja, han patit les dones d'aquest androcentrisme científic. És que he llegit cada cosa que m'he quedat esfereït, com per exemple que la pastilla anticonceptiva, abans de l'únic que vam fer abans de portar-la al mercat és provar-la amb 100 dones de Jamaica.
1: Sí, senyor.
0: O sigui, 100 dones, ho provem, bueno, ninguna s'ha mort.
1: Exacte.
0: Tirem al
1: mercat. Llavors, al mercat, les primeres conseqüències, mira, van ser la pastilla. El 1967 es va introduir aquí a Espanya i en aquell moment no sabíem què podia fer, però les dosis eren 10 o 15 o 20 vegades més altes que les que ara tenim d'anticonceptius.
0: Sí, era una hòstia a les hormones descomunal.
1: Bufetada. I com que jo estudiava medicina, tothom em demanava la recepta. Ens dones la recepta d'anticonceptius? I jo vaig dir, jo no sé què poden fer perquè jo no he estudiat això, però bueno, jo us ajudo. I al cap d'un any, quan vaig veure que s'engreixaven, que tenien dolor als pits, que tenien, vaig escriure a les que els havia dit i us vaig dir, jo no ho veig clar. Aquí passa alguna cosa hormonal, vigilem, fins que no tinguem més informació, jo no us ho tornaré a receptar. Però clar, per prevenció d'embaràs es va començar a donar aquelles dosis, i després s'ha vist la relació que hi havia amb el càncer de mama, que en aquell moment encara més, perquè les dosis eren molt més altes.
0: I en canvi la pastilla anticonceptiva per homes
1: ni se l'espera. Perquè la primera cosa que van dir els homes quan se'ls donava és que els hi baixava la libido, cosa que a totes les dones els hi va passar, a la majoria de dones els hi ha passat.
0: Són homes i home, però,
1: si era un home...
0: Vull entendre per això que en tots aquests anys que portes ficada en el tema hi ha hagut una millora.
1: A veure. Amb l'anticoncepció, no.
0: No, en general, en aquesta en general, perspectiva de construir la ciència
1: general,
0: des de la diferència.
1: En general, anem superlents. Ara, si diem, per exemple, 1900...

0: 90% de treballs ja hi ha dones en el treball, però encara no el 100%, quan la mortalitat és quasi parell i és més alta entre dones en les edats més grans. Per tant, anem molt lents, del 91, estem a 2026, i encara no tenim això.
1: Encara a dia d'avui, entenc pel que dius, que el millor que li pot passar a una dona que emmalalteix és que emmalalteixi d'una malaltia que és unisex, que tant la pateixen homes que dones.
0: No.
1: No.
0: No. Si hi ha una malaltia que pateixen homes i dones, també hi falta ciència. A les dones no se'ls ja diagnostica tan ràpid. O sigui, es retrasa el diagnòstic i s'infradiagnostica a les dones. Per exemple, la diabetes tipus 2 és una mica més de predomini entre dones que homes. Molt bé, doncs es retrasa el diagnòstic en les dones. L'infart de miocardi, per descomptat, però en aquest cas s'ha d'actuar més ràpid perquè hi ha dolor. Però amb el càncer, per exemple, hi ha un retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant, i després hi ha unes doctores de Dinamarca que s'han dedicat a refer una reflexió sobre totes les malalties i a veure si hi havia un retras, i han trobat que hi ha més de 700 malalties amb retras diagnòstic cap a les dones. O sigui que, per tant,
1: si ja tant tinguis malalties específiques de dones, com pot ser l'endometriosi...
0: Aquesta es retrasa, com... també.
1: Si no, aquesta més encara, no? Entenc.
0: 8 anys.
1: 8 anys.
0: De mitjana.
1: Carme, ara mateix està sonant de fons l'Emperador, que és com es coneix popularment, l'últim concert per a piano que va escriure Beethoven, i que em sembla que d'alguna manera està lligat amb el que estem parlant, no? De la teva feina, dels teus llibres relacionats amb el CAPS, és a dir, el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris.
0: Clar, quan vaig començar a escriure necessitava una mica d'ànims, i a mi aquest concert m'anima. Van animant també altres, però la música em va ajudar a escriure, perquè jo vaig començar a escriure tot això que t'explico molt sola, molt sola. Encara que el Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, que és una ONG científica sense ànim de lucre, em va acollir i em va deixar desenvolupar les meves idees. Vam poder fer el primer Congrés Internacional de Dona, Salut i Treball a l'any 1996. Ara farà 30 anys. O sigui que vam fer el primer en el món. En aquell moment no sabia que seria el primer en el món, però pues, ho he vist, i després se n'han pogut organitzar i coorganitzar uns 5 més. Pues, en aquell moment, com que estava sola, necessitava com un impuls. I a mi la música, segons quines músiques, com les que estan sonant, em donaven energia per poder començar a escriure. I després ja vaig anar publicant diversos llibres que van donar lloc a divulgar més aquesta ciència de la diferència.
1: O sigui, el primer que vas escriure, mentre sonava l'Emperador, era també com un acte de fe. De dir, jo estic escrivint, aviam...
0: Sí.
1: Allà on arriba això, si té algun sentit el que estic fent.
0: Jo vaig pensar sempre que no m'escoltaria ningú i que potser d'aquí uns anys me farien cas. I aleshores vaig dir, bueno, doncs el que sé fins ara ho aniré escrivint. I aleshores, doncs, com a més importants, doncs va sorgir el de Dona, Salut i Poder, i després va sortir el de Medi Ambient i Salut i Diferències.
1: Que t'ha escoltat.
0: I l'últim, Dones
1: llegit.
0: Invisibles.
1: Sí, sí.
0: Per la medicina.
1: Doncs va, escoltem una mica l'Emperador, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la metgessa i exdiputada Carme Valls.

0: Carme, ara que parlem d'escriure, crec que un dels teus últims llibres tractava sobre els riscos endocrins relacionats amb el medi ambient. Entenc que com pitjor està el medi ambient, pitjor està el nostre sistema endocrí?
1: Pues sí, s'ha pogut descobrir aquesta gran relació que desconeixíem, per descomptat, quan jo estudiava ni pensar-ho. I ara estic veient que, si no és per la salvetat d'alguns professors a les ciències de la salut que ho expliquen, en general no es té en compte aquesta correlació de lo que en diem una paraula nova que ha sorgit a medicina, que és disruptors endocrins.
0: Què és això?
1: Què és això? Pues són substàncies que estan al medi ambient, que estan en l'aire, en l'aigua i en els aliments. En l'aire, el mateix fum que surt dels cotxes quan circulen,

0: Doncs aquesta combustió de la benzina fa que aquests subproductes, quan entren i s'oloren en el cos, actuen com una hormona. Quasi sempre com estrògens, o sigui, com la mateixa hormona que ja té la dona amb més abundància, però també com alteradors de la glàndula tiroidea o també com alteradors de la hormona masculina. Però poden actuar sobre totes les hormones, inclús també sobre la suprarenal. Total, que quan les persones hem anat vivint en un món cada vegada més contaminat, no se sabia que això podia contribuir a alterar, per exemple, la seva funció cardiovascular i el pulmó. No se sabia que el càncer de pulmó, pensaven que només podia venir de fumar.
1: I no només,
0: també de fumar, però fumar i viure amb ambient contaminat empitjora, pot produir càncer de pulmó o més infarts o més malalties cardiovasculars. Però també pot alterar la funció hormonal i alterar la funció tiroidea més que abans. O pot alterar la funció endocrina, per exemple.
1: Una persona de fa 300 anys tenia un sistema endocrí millor del que podem tenir avui dia.
0: Si menjava bé, sí. Si era pobre i no podia menjar...
1: Bueno, és que aquí tenim un altre tema. No sé si hi ha alguna cosa més nociva pel sistema endocrí que no tenir nivell adquisitiu.
0: Bueno, segur que per la persona no poder menjar d'una forma adequada és dolent. O sigui que la desnutrició és un problema.
1: Ja no et dic no menjar, sinó haver de menjar... entre cometes, merda. Vull dir que no tens els diners per agafar una carn que estigui en condicions, una fruita que estigui en condicions...
0: Vale, això està passant ara amb determinades classes socials. Abans també passava, però en zones rurals les persones cuidaven l'alimentació en el sentit que tenien... Elles es cuidaven les gallines.
1: Sí,
0: el meu
1: clar.
0: Pare hi menjaven ous i gallines. Però sí, quan hi ha hagut pobresa, això ha afectat. Però quan hi ha hagut una contaminació ambiental més potent, com és ara, que és industrial, estem veient el paper que juguen els plàstics, per exemple, amb la funció hormonal... Ja sembla que actuen en la flora intestinal, que en la flora intestinal alteren l'absorció de nutrients i que per això cada vegada hi ha més persones que tenen problemes de panxa i panxa en el sentit de més diarrees, més males digestions, malgrat estan menjant, o sigui, aquí hem de canviar el sistema d'envasat que ja està destinat i per la comunitat europea ja està decidit que això no pot ser així, o sigui, que tots els aliments o els escalfem al microones directament amb un plàstic a sobre. En el llibre de Medi Ambient i Salut intento donar aquests consells pràctics perquè hi ha moltes coses que no sabíem que podien afectar-nos. I després, doncs, el que ha passat amb els incendis, per exemple, els incendis de pneumàtics o fàbriques, etc., que eliminen dioxines, i aquests productes afecten molt, per exemple, l'endometriosis. O sigui, no sabíem... L'endometriosis, a mi m'havien explicat a la facultat que això que era una malaltia hereditària. I ara sabem que ha augmentat un 15% a la població. Ja no és hereditària.
1: Ja no cola.
0: Hi ha casos que sí, però hi ha casos que són ni la mare, ni la tieta, ni l'àvia havien tingut mai endometriosis i ella en té, la noia que en té, que és un dolor molt gran que té durant la menstruació, etc. S'ha d'eliminar específicament, si es pot ser, l'alimentació que no sigui ecològica. En aquest cas, l'alimentació ecològica ens ha ajudat per dones que tenen càncer de mama o les d'endometriosis, perquè en els dos casos afecta la disrupció endocrina.
1: Però veus que tornem al nivell adquisitiu.
0: Perquè ara l'ecològica és més cara. Llavors, aquí s'hauria potser de pensar ajudes per poder-ho fer, igual que amb l'alimentació de la celiaquia s'intenta ajudar també a persones.
1: Uns altres, també, que si volen menjar de qualitat,
0: s'han de
1: rascar la butxaca.
0: Exacte.
1: Que, per cert, m'ha cridat l'atenció una entrevista en què et demanaven: Carme, per tu què és la salut? I deies que per tu la salut és una autonomia personal, solidària i joiosa.
0: Sí.
1: Què vol dir això?
0: Perquè això és una definició que va fer el doctor Jordi Gol i Gorina i sempre deia que amb qualsevol malaltia, el que hem de preservar dels pacients és l'autonomia personal, que no depenguin, si poden ser, d'altres, o que depenguin poc. Per això cada vegada més hem fet cadires de rodes més sofisticades.
1: Això és autonomia.
0: Si és, això, és autonomia. Solidària, perquè no et pensis, primer, perquè que el que els sers humans som sers socials, i hem nascut amb tribus, primer, i després pobles i ciutats. Però les ciutats són una mica anòmiques. No acabes de tenir la solidaritat de l'entorn. I per la salut de les persones es necessita comunicar-se amb l'entorn i que l'entorn també sigui favorable i saludable a tu, que no siguis exclòs de la societat perquè vagis coix, perquè siguis sec, perquè tinguis un altre tipus de discapacitat, o simplement perquè estiguis sol, que tinguis la solidaritat de l'entorn. I joiosa, perquè el Jordi Gol sempre era molt bon, tenia molt bon humor, i sempre deia que no podíem deixar d'estimar la vida, i per tant, doncs, estem contents de viure. Ja sabem que podem tenir problemes, i n'hem vist, doncs. Jo recordo haver visitat a Miquel Martí Pol, el poeta, no?
1: Sí.
0: I estava amb una esclerosi múltiple, no es podia aixecar de la cadira, escrivia amb un dit, va escriure la poesia eròtica catalana més bona que hi ha. O sigui, el seu llibre Estimada Marta, jo el recomano als que no saben estimar. O sigui que, per tant, aquesta manera de poder viure amb alegria el que et passi, amb bon humor o amb enteresa, si tu vols, pues és un component de la salut. La salut no és només una queixa constant, que hi ha persones per les quals... Sí, que es queixen sempre, no? Però hi ha persones que m'han donat lliçons de vida, estan molt greus o estan molt malaltes, són capaces de despedir-te amb un somriure o una abraçada o un donar la mà o una encaixada, i són capaces de ser senceres davant de la malaltia. La salut és aquest component. Si tu et penses que només és que podràs fer gimnàs cada dia i podràs tenir, doncs, els muscles més desenvolupats, això no és salut, eh? La salut és més complexa que tot això.
1: I ara que ja ens ho has definit, com estàs de salut, Carme?
0: Bueno, jo crec que em falta aquest tros de al revés, de moure'm jo una mica més, però jo estic bé de salut en aquest moment
1: joiosa,
0: històric.
1: Vida joiosa?
0: Sí, ja he contenta i he disfrutat ja de... Pensava que no ho sabria, però ja començo a tenir una... Bueno, tinc una neta que ja ha nascut i un net en camí, i per tant contenta de separar que els podré conèixer i disfrutar-los tot el temps que tingui de vida. Però disfrutant cada dia de la vida personal, això sí, i dels coneixements que podem treure. Jo sempre, a vegades, ho comento, he nascut massa aviat, perquè ara, quan veig els descobriments que surten a Science, a o és igual, els del forat negre, també de l'altre dia, han trobat una partícula que no saben, una nova partícula, que no és ni un electró ni un ió, doncs també m'interessa, o sigui, perquè penso que el coneixement, que tenim uns grans forats negres, no?, d'informació, no?, que és lo infinitament petit i lo infinitament gran, no?, doncs a l'univers tampoc el coneixem.
1: Ets eternament curiós,
0: Exacte.
1: I amb tanta feinada, t'ha donat temps a conciliar amb la teva vida personal, familiar?
0: Sí, he tingut ajudes, però he pogut tenir dos fills molt macos que han treballat molt i ja són metges els dos.
1: També
0: metge i metgessa,
1: han sortit.
0: Sí, dels dos i he pogut disfrutar d'unes bones amistats i he pogut trobar uns espais de coneixement d'altres persones que en els seus camps han estudiat coses diferents però que m'han interessat. L'època universitària nostra va ser maca per això, perquè ens vam conèixer, la gent de molts llocs, Vull dir, a la universitat estàvem gens d'arquitectura, medicina, quan vam fer, doncs, vam convocar o vam fer el sindicat, primer sindicat democràtic d'estudiants en una dictadura, ho vam fer gent de totes les universitats.
1: Doncs saps què? Ara marxem cap allà, cap a aquesta època, de la mà d'El vent de Raimon.

0: El llapis de memòria de l'endocrinòloga i exdiputada del Parlament de Catalunya, la Carme Valls, també hi hem trobat El vent de Raimon, que és una cançó publicada l'any 1963, quan tu, Carme, tenies 18 anyets.
1: Clar, estava fent segon de medicina, mira, en aquest moment.
0: I ara ens deies, no?, que veu muntar un sindicat d'estudiants, però això era legal?
1: No, era totalment il·legal amb una dictadura. No podia haver res democràtic, perquè el sindicat era democràtic. Ja hi havia un sindicat que era de Falange. I vam presentar-nos a les eleccions de la Falange i vam acabar ocupant tots els càrrecs de la Falange.
0: Si vau fer un cavall de Troia.
1: Exacte. Això a totes les facultats de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, i vam acabar... El que passa que va ser més sonada la Constitució a Barcelona perquè ens va rodejar la policia dintre dels Caputxins on fèiem l'acte de Constitució, doncs em sembla, el 8 de març de 1966.
0: 8 de març, bon dia, vau triar.
1: De veritat, i en aquell temps no se celebrava així.
0: Aquí hi ha diverses coses a valorar. La primera és aquesta, no? Aquesta ordre de dir, por favor, nada democrático, eh? Lo que queráis, pero que nada sea democrático.
1: Exacte, nada. La palabra democrático no es podia usar.
0: La segona és com entreu dintre del sistema, no?, i guanyeu les eleccions a la Falange.
1: Sí. I després, quan els vam elegir, aleshores, tots els delegats de facultat constituïts ja democràticament, vam anar allà a fer una constitució solemne, no pensant que passaria el que va passar.
0: Que és la caputxinada, que jo crec que pels més joves hauries d'explicar què va passar en aquella caputxinada 1966, no?
1: Sí, pels més joves sí que estaria bé que ho sapiguessin, perquè, de fet, bueno, vam portar uns quants professors que van estar d'acord, el Pere Quart, que era l'escriptor, que també va venir, l'Espriu, que també va venir, dos escriptors, i me'n deixaré algun, els veig ara allà davant, i els delegats de facultat, el Boix, que era d'enginyers, el Roberto Rodríguez Roicín, que era el delegat de facultat de Medicina, i, bueno, i gent que estava a cada consell de curs. Jo era en aquest moment secretària de facultat de Medicina, no? O sigui, per tant, allà vam fer com un estatut de lo que seria la democràcia dintre les facultats. Aleshores, bueno, va haver unes reivindicacions demostrant personalitat de ciutadania. Però clar, ens va rodejar la policia i no ens va deixar sortir d'allà dintre. I s'hi van passar 3 dies, menys les menors d'edat. Jo en aquell moment no tenia 21 anys, en tenia 20.
0: Clar, la majoria d'edat, el franquisme era els 21 anys.
1: Exacte. I llavors les de menors d'edat ens van fer sortir abans, a la nit entre el primer dia i el segon, perquè si no acusaven a tots de que podien fer una categoria legal que es deia estupro, que és fer abusar d'una dona menor d'edat, però no ens havia violat ningú, però simplement haver-nos retingut. I per no ser acusats de retenir-nos, em sembla que érem unes 8 o 9 que érem menors d'edat, dones, vam sortir aquella primera nit. I llavors vam organitzar amb els altres secretaris de facultat que la gent fes una manifestació pel voltant i passés, tirés menjar a través d'això i es manifestés. I fes més sonat aquest, perquè potser hagués passat desapercebut, no? Si no ens hagués rodejat la policia, no crec, i que s'haguessin estat 3 dies, perquè si van estar 3 dies els que van quedar-se dintre. I aleshores es van tenir que sortir identificats. A mi també em va identificar el Creix, que era el comissari de policia.
0: No us van donar amb la porra?
1: En aquell moment no, perquè hi havia el meu pare davant, perquè com que era menor d'edat, tenia que haver-hi un pare davant. Sí que es va enfadar i va dins de tot, i etc. Si portàvem papers, si no en portàvem, etc etc, i vam quedar identificats. Jo tinc que dir també que la repressió més gran d'aquella època va ser cap als homes. Jo ara ho analitzo amb diferència, homes i dones. A ells, com que tenien que fer el servei militar, els van enviar a Àfrica, a molts, a tota la universitat es va suspendre la matrícula. O sigui que vam anar amb tots els altres, podríem dir, estudiants, que no eren tan democràtics o que preferien... Pues, també els hi va saber molt greu, el tema de la matrícula. A tots ens va saber greu, però hi ha gent que econòmicament va tocar. Però, clar, va ser un dels fets més coneguts de la lluita democràtica d'aquella època. L'època del Raimon, l'època del Joan Manel Serrat cantant allò del... Fa 20 anys que tinc 20 anys, tota aquesta època va començar la nova cançó...
0: I Carme, com és que t'interesses per la política en un moment que era un esport de risc?
1: Perquè vaig veure que m'havien enganyat. O sigui, havia estudiat en un col·legi de monges, els primers curs, bueno, fins al batxillerat, i ens havien dit que Franco era un senyor fantàstic i que ens havia tot els 50 anys de pa, 25 anys de paz, tota una sèrie de propaganda. I a casa meva era casa de silenci en aquest tema polític, no?
0: Com
1: a moltes altres
0: coses. Guerra.
1: No es parlava. Perquè hi havia hagut de tot i havien viscut en un poble i havien sigut atacats per temes religiosos. El meu pare era molt religiós, la meva àvia també, i aleshores tot això feia que de la política no es parlava. Quan entro a la facultat, tinc el descobriment de que hi ha unes coses que han passat i que per exemple, coses molt tontes però molt senzilles. Volíem fer una obra de teatre. No, prohibit. Si és de Bertolt Brecht, prohibit. Com? Per què ens han de prohibir una obra de teatre? O sigui, per coses culturals no es podia fer i per coses informatives tampoc. Llavors vaig començar a donar compte que tot el que demanàvem de nou tenia un tauló d'anuncis, per poder anunciar quan hi hauria les hores de classe. No existien, perquè els taulons d'anuncis es podien manipular, deia el degà. I el posàvem, ens el treien, el posàvem, ens el treien. Em vaig polititzar, podríem dir, immediatament per incompliment de drets d'informació, després d'expressió, després ja no podíem fer segons quins actes culturals. I ja vaig anar veient les prohibicions, que en un col·legi de monges no havia arribat aquesta prohibició.
0: Ja no sabies on estaven els límits d'aquella dictadura.
1: Exacte.
0: I suposo que tota aquesta politització és el que t'ha portat a escollir com a cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que pel motiu que sigui... et porta perfecte, mals records, no t'agrada, li tens mania, doncs la Carme Valls ha triat Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Que quedi clar que la Carme Valls no té res en contra de la Maria del Mar Bonet.
1: No, no, de fet, al revés.
0: Que t'agrada bastant.
1: Al revés, m'agrada molt ella.
0: El problema quan em vas dir... amb els records que et porta aquesta cançó.
1: Els records d'aquesta cançó, no vaig conèixer amb aquest estudiant en concret per la qual es va fer la cançó, que era en Ruano, però després van haver-hi... va ser una època en què, encara que vam ser valents, jo crec, per convocar i per fer i per continuar la lluita democràtica a les facultats, però vam passar molta por, eh? O sigui, i la por, perquè sabies que si per qualsevol cosa et podien detenir, i jo encara, a vegades, t'ho dic, quan passo per Via Laietana, passo per l'altra acera.
0: T'esgarrifa.
1: Sí. Perquè jo sabia d'estudiants que havien estat allà dintre, que se'ls havia... estudiants, i en aquell moment, quan nosaltres vam convocar o vam fer aquesta lluita democràtica a estudiants, al mateix temps es van formar comissions obreres, i havíem tingut paral·lelismes i reunions conjuntes, i encara amb ells els hi feien unes pallisses molt més grans.
0: Clar, imagino que això genera una psicosi, no? Tu estàs a casa i de cop sents la porta...
1: Sí.
0: I potser era el veí que volia sal. Però t'acollones en aquell
1: moment. I després havien detingut companyes meves de curs i elles, doncs, potser el dia que les van... Recordo un cas i em va trucar mentre estaven detenint perquè jo avisés uns amics i com que jo no estava en el seu grup, va pensar que jo era fàcil, però tots els telèfons estaven intervinguts. O sigui que, per tant, era una època en què vam viure... el goig de vos trobar la llibertat, però la por de que la llibertat anava acompanyada d'una repressió. I el fet de que la Maria del Mar Bonet canta explica aquesta situació. Perquè no he trobat tampoc una música que em desagradés, simplement que aquesta em fa recordar la part de la repressió que vam viure.
0: A casa sabien que estaves ficada en aquesta política clandestina i perillosa?
1: Sí. Però ho van saber quan vaig estar als Caputxins, eh? Fins aleshores no.
0: I què? Bueno, quina reacció van tenir a casa?
1: La reacció va ser dolenta en quant a classificar-me perquè no m'hi hauria hagut de ficar, però també recordo que el meu pare era molt... Com que era molt religiós, creia que la gent havia de fer el que havia, creia que havia de fer, fins que va arribar a fer com una declaració a principis, recordo que... Quan estava jo estudiant a Madrid, li va dir al professor que jo vaig anar estudiant endocrinologia. És que el professor deia, su hija me ha ido muy bien, eh? Perquè era el doctor Pozuelo, endocrinòleg. Y era, su hija me ha ido muy bien porque me ha organizado el servicio. Sí, sí, es que mi hija hay que dejarla suelta. Sí, aquesta frase, a mi hija hay que dejarla suelta, em va ajudar, eh? També, perquè em va respectar. Em va respectar la diferència.
0: Que en aquella època ja és un gran què.
1: Exacte.
0: Sou de Barcelona ciutat? Et vas criar aquí a Barcelona?
1: Aquí mateix, sí. Molt a la vora dels teus estudis. Sí,
0: aquest barri.
1: Exacte.
0: I com era el carrer Casp, el barri, això als anys 50, que és quan tu et cries?
1: Sí, 50. Molt tranquils, però amb restes de guerra aquí. En les cantonades de Bailén, Ausiàs Marc i Bailén Casp, encara hi havia en les parets forats de tirotejos de la Guerra Civil, que no els van tapar. No els han tapat fins molt més tard.
0: I quan tu eres petita els podies veure.
1: Jo els podia veure i els vaig veure. I en certa manera hi ha coses curioses. Vaig estudiar en un col·legi de monges que està al carrer Bailén, que abans es deia Divina Pastora, ara es diu Madre del Divino Pastor, que resulta que els havia estat com un centre anarquista durant la guerra. I encara es pot veure en aquest moment en les vigues de l'entrada, encara podràs trobar els noms de tots els anarquistes famosos durant la guerra. Els pots anar a visitar d'aquí una estona.
0: Mira, si voleu fer turisme a la Guerra Civil.
1: Durruti, tots els anarquistes famosos escrits amb una lletra, perquè eren molt artesans, i no, això no està borrat. I les monges, jo crec que ningú mira cap amunt. Jo quan estudiava no mirava cap amunt, però ara ho vaig anar a veure perquè ho vaig llegir, que això existia. Bueno, era un barri tranquil, en quan sí, els jesuïtes aquí mateix, bueno, hi havia diverses escoles, i la meva estic contenta, perquè era una escola humil, amb una franciscana, i ens vam poder relacionar bé amb la gent del barri.
0: I des de ben petita, quan et deien, Carme, tu de gran, a què et vols dedicar? Tu ja deies medicina?
1: Potser sí, sí. Si tinc que digues, sí, des de ben petita. Perquè...
0: Però tens antecedents de metges a la família?
1: Sí, el meu pare era metge vascular.
0: Ah,
1: era
0: sou una
1: primer...
0: saga, clar, eh? Els teus
1: el
0: fills
1: pare
0: ara...
1: Era... Sí, el meu pare era vascular, va ser el primer que va fer l'especialitat aquí, durant la Guerra Civil, precisament. Van inaugurar l'especialitat perquè van tenir que ajudar molts aviadors que havien anat a parar a la clínica Platón, i allà amb el doctor Martorell van fer la Societat d'Angiologia. I bueno, jo l'acompanyava als 10 anys amb algunes urgències, perquè en aquell moment no hi havia ràdio en els cotxes, i la meva mare deia, bueno, pues, parla estona perquè no s'adormirà, perquè hi anàvem de nit.
0: Anàvem... Tu li foties la xapa, eh?
1: Llavors jo
0: anava
1: i ell m'explicava l'urgència. Jo aprenia que si no haguéssim anat més aviat, el millor que la cama d'aquell senyor s'hagués salvat. I això ja vaig començar a entendre que això de la medicina anava en sèrio.
0: Clar, i així va anar creixent, no?
1: Sí, jo ho tenia clar que estudiaria medicina.
0: I que series endocrinòloga?
1: No. Això ho vaig veure més tard. Jo vaig pensar en aquell moment que faria metge i, de fet, vaig començar fent pediatria. I tinc l'especialitat també de pediatria feta. Però en aquell moment es podia fer aquestes coses. Llavors, la primera nena que vaig tenir que discutir molt amb el cap de servei era una nena que ella em deia... També va haver-hi un tema de gènere, eh? El cap de servei em va dir, aquesta nena és lletja, i jo li dic, no, doctor, li passa alguna cosa, aquesta nena té una cara especial i tal, i llavors em va dir que no, bueno, vaig anar a la biblioteca, vaig buscar tots els llibres que vaig trobar, jo aquella cara l'havia vist mentre estudiava, i sí, va resultar que era una nena que havia nascut sense tiroides, havia una malformació congènita, que ara ja es pot detectar perquè fem aquella prova del taló, però en aquell moment no es feia aquesta prova encara, i aleshores no s'havia detectat i havia nascut.
0: Clar,
1: així.
0: Tots els camins et portaven al sistema endocrí.
1: Sí,
0: que entenc que tot
1: estava així.
0: El món de les hormones als anys 70 era un camp per descobrir.
1: Sí, hi havia molt poca gent i no hi havia... Me'n recordo d'un sol metge que feia endocrinologia pediàtrica a l'Hospital Clínic i, bueno, i el cap de servei del clínic em va dir, la doctora Valls té raó. Llavors, bueno, el cap de servei no li va agradar gaire, però la nena li vam poder donar la medicació a temps.
0: Mira, i vas seguir formant-te, vas anar a París i a Madrid, i com ja ho van dir els Beatles, no? She's living home.

0: She's Living Home dels Beatles, sonant al llapis de memòria de la metgessa Carme Valls, que aquest és un tema publicat l'any 1967. Concorda, Carme, per timings en aquesta època que marxes a lluny de casa a estudiar?
1: Sí, perquè, mira, vaig acabar la carrera del tot del 68 i aquí a Espanya van tardar una mica a arribar les cançons.
0: Tu t'arribava una miqueta
1: més
0: tard.
1: Jo vaig anar i aleshores ja vaig anar cap a París i després ja vaig anar cap a Madrid.
0: Primer París.
1: Primer París, després Madrid i després un temps curt a Suècia amb un professor de ginecologia endocrinològica, primer que va estudiar el professor Backstrom, que va estudiar el síndrome premenstrual i també em va ajudar a donar una altra mirada diferent sobre les hormones i el cos de les dones, i concorda en aquesta època. I sí, s'ha d'aprendre a sortir de casa i saber viure sola.
0: I com ho va portar la família? Tenies el seu vistiplau per fer...
1: Quan ja vaig acabar la carrera, sí.
0: París estava més lluny?
1: Sí, però...
0: Tot estava més lluny?
1: Tot estava difícil, però...
0: I el fet de ser dona, també.
1: També, tot era que t'he dit així. Però, bueno, ja et dic que el meu pare, i la meva mare li va costar més, però va entendre que les dones, com en els homes, se'ls ha de deixar lliures per poder fer el que vulguin fer en el seu camí de vida. I al final, quan ho va veure com l'anava fent, que encara ho va poder viure un temps, encara que el meu pare va morir jove, per un tema mèdic també, però va poder-me dir que estava content de que jo estigués fent medicina d'aquesta manera, diferent.
0: I en aquestes estades, sobretot a París, més enllà de la part acadèmica, vas aprendre molt de la vida?
1: Vaig aprendre que eren molt iguals els estudiants d'Europa. O sigui, em vaig comunicar amb altres estudiants perquè tenia curiositat, després de Nanterre i de lo que havia passat el maig del 68, jo vaig anar al 69, què havien fet els estudiants després? Perquè van fer una revolució, semblava, ideològica, però després no va passar res, no va canviar gran cosa, malgrat la imaginació en el poder, tot el que van dir, no va passar. I vaig donar-me en compte que havia passat com aquí, que era el descontent de molta gent sobre... Allà no tenien una dictadura, allà era un país, figurava lliure i laic, no? Però que hi havia un descontent de fons en la mateixa manera com fèiem la ciència, en la manera en què estudiàvem, amb el que podíem llegir, amb el que podíem publicar, que també el tenien els francesos, els italians, etc. O sigui que ens semblava molt els estudiants d'aquella època amb els sentiments i amb el que denunciàvem de la burgesia, bueno, i a l'època dels situacionistes, que eren uns senyors que deien que estàvem en una societat de l'espectacle. Si veiessin el que passa ara, passa que ja estan tots morts, estarien, però eren uns denunciant el Guy Debord i tots aquests, doncs denunciant que vivíem només per l'espectacle.
0: I de fet, quan tornes, tu continues ficada en política, comences a fer política activa, i a l'any 97-98 passes a ser diputada al Parlament de la Generalitat.
1: Bueno, va ser el 99.
0: Amb el PSC?
1: Amb el Pasqual Maragall, que ens va demanar unes quantes persones, que no érem del partit, però eren properes, que vam fer una associació que es deia Ciutadans pel Canvi. I no vaig ser militant del partit, però vaig ser propera i ell ens va deixar ser participar activament en un canvi que volíem fer a Catalunya en aquell moment. I sí, des del 99 al 2013 vaig ser diputada.
0: El 2003?
1: 3. 2009-2003, primera legislatura, 2003-2007, la segona. Vaig
0: estar
1: amb ell fins que va plegar el Pasqual.
0: Era tan genial com diuen en les distàncies curtes, el Pasqual?
1: Sí, i bueno, i en les distàncies curtes i amb la mirada llarga. Ell tenia una mirada federal molt clara de lo que necessitava aquest país i jo crec que continua fent falta aquesta mirada, i el que és curt és la mirada d'algunes persones que no la veuen així i que no entenen que les autonomies no són reines de taifa, sinó maneres de col·laborar molt adequades a cada territori, però coordinades entre si, ho estem veient encara, i el que ens fa falta és una mirada federal, i el Pasqual Maragall la tenia.
0: Mantens contacte amb la família, saps com està...
1: Bueno, sé que no està bé, però continua viu, i que molt ben cuidat per la seva filla.
0: Sí, tu com a diputada vas viure a l'oasi català, que en deien, no? Que en principi tot anava molt bé, tot estava molt tranquil. També vas viure el sorpasso, no?, de Maragall a Pujol, després de 20 i tants anys.
1: Vaig viure en primera persona i vaig viure l'Estatut. I vaig defensar el dret a la mort digna dintre de l'Estatut a Madrid. Sí, i vaig viure'l.
0: I també hauries d'estar en aquell Parlament quan el Pasqual va dir allò de vostès tenen un problema que es diu 3%.
1: Sí, estava a la fila de darrere.
0: Que es valia un Cristo allà.
1: Impressionant. Sí, estaven allà.
0: I al final tenia raó, eh?
1: Exactament.
0: Doncs, Carme, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb què tanquem. Podem tancar amb el cant de la Senyera, que és música de Lluís Millet i la lletra de l'avi del Pasqual Maragall, o podem tancar amb l'orquestra del Titanic de Sabina i Serrat. Clar, són dos duets molt potents, un més clàssic o rock que l'altre. Tu decideixes.
1: Jo, de veritat?
0: Home, i tant, és el teu llapis de memòria.
1: Després del meu llapis de memòria, no sé què dir-te, eh? Sí.
0: Has de decidir.
1: Anem amb el Titanic, eh? Potser.
0: Doncs acabem amb el Titanic de Sabina i Serrat. Al final t'has quedat amb aquesta que...
1: Bueno, perquè la Senyera ja és el clàssic que cantàvem en una època determinada, però aquesta és més íntima, el Titanic.
0: Aquesta et connecta a l'actualitat?
1: Sí.
0: Això ho escoltes
1: sí,
0: encara, eh?
1: Sí, jo l'escolto encara.
0: Sí, bé, del bé. Serrat i Sabinista.
1: Del Serrat i Sabinista ho soc, em posen de bon humor.
0: Carme Valls, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Molt bé, un plaer també i veure que prepares tan, tan bé els guions del programa, eh?
0: Un equipàs que són l'Amparo Pérez.
1: Us felicito a tot l'equip.
0: I l'Aitana Romà a la producció, el Víctor Valero a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor que us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més. Us quedeu aquí amb el duo Sacapuntes, Sabina i Serrat.
2: Imaginava un mar donde muere.
3: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
4: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La juez que investiga la llegada masiva de migrantes a Ceuta inicia las primeras diligencias y cita como testigos al presidente de la ciudad autónoma y al dimitido jefe de gabinete del delegado del gobierno. Isabel Vega, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la magistrada escuchará al presidente de la ciudad autónoma como testigo el 30 de septiembre y a Gonzalo Sanz, recién dimitido como jefe de gabinete del delegado del gobierno, el día 1 de octubre, cuando también declarará el jefe de la policía local de Ceuta. Se acuerdan además una docena de diligencias, como solicitar a la policía y el CNI un informe de análisis biométrico de los supuestos gendarmes de paisano grabados en la frontera guiando a los inmigrantes, así como informes tendentes a su identificación. Recaba además de organismos policiales y militares toda la información y alertas que manejasen sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, igual que libra comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a empresas como Meta, Google, TikTok o Apple para que conserven y envíen los datos de las cuentas en redes sociales que convocaron o agitaron esa entrada masiva en la ciudad autónoma.
4: Un nuevo estudio ofrece datos sobre el tiempo que pasan niños y adolescentes delante de una pantalla. Casi el 70% de los niños y adolescentes en España superan los 120 minutos diarios, el límite recomendado por la OMS. El estudio, María Majabacas, lo ha realizado la Fundación Gasol.
6: Sí, buenas tardes. Los niños y adolescentes están pegados a las pantallas 3 horas y media al día, que en el caso del fin de semana llega hasta 5. Y el peor dato lo registran los chavales de 15 años, precisamente los que se examinan de PISA este año con tan malísimos resultados. Santiago Gómez es director médico de la Fundación Gasol que ha realizado el informe.
7: Para cuarto de la ESO, en el extremo opuesto, nos vamos a la friolera en pasos 2022 de casi 300 minutos al día dedicados al uso de pantallas, lo cual es muchísimo.
6: Y un dato también llamativo, a entornos económicos y sociales más desfavorecidos, más abuso de pantallas.
4: Hoy la presidenta de la Comisión ha anunciado una iniciativa para vetar las redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15 años. Es hora de que Europa actúe, ha dicho von der Leyen durante el debate sobre el Estado de la Unión celebrado en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Se conocerán todos los detalles en una rueda de prensa este jueves. Los meteorólogos avisan de tormentas que entre esta tarde y la próxima madrugada se van a formar cerca del Mediterráneo y pueden descargar con fuerza. Chelsea González.
2: Pendientes sobre todo de Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde podrán caer más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora, con granizo y fuertes rachas de viento. La inestabilidad se extenderá también a Baleares y Murcia, con avisos naranjas y amarillos, y habrá que vigilar zonas de Albacete, Cuenca y Teruel. Durante la madrugada las lluvias seguirán siendo muy intensas y existe riesgo de inundaciones y riadas locales en Cataluña. En el Cantábrico también se esperan algunos chubascos y bajarán las temperaturas. A partir del viernes la situación irá mejorando y el fin de semana recuperaremos la estabilidad.
4: Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
3: SER Catalunya.
8: Bona tarda. A aquesta hora a Lleida encara no consta cap detenció respecte a la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 5 ferits, 4 d'ells per arma blanca. L'alcalde Fèlix Larrossa assegura que vol frenar aquests episodis, que vol acabar amb ells, i per això avança a dilluns la Junta de Seguretat del municipi.
9: No es pot admetre de cap de les maneres, no puc admetre de cap de les maneres és que les diferències se dirimeixin a cop de bastó en una plaça de la ciutat.
8: Des de l'oposició, Junts demana un dispositiu especial contra les armes blanques. Mercè Marc.
10: Perquè per Violant Cervera, la portaveu de Junts, no es tracta de fets aïllats. Demana per Lleida un dispositiu similar al Pla d'Aga desplegat pels Mossos a Barcelona per detectar i retirar armes blanques de l'espai públic.
11: En la implantació d'un Pla d'Aga per poder detectar totes aquestes armes blanques. Demanem la màxima contundència i que quan s'identifique a les persones que formen part d'aquestes baralles, doncs l'Ajuntament es personi com a acusació particular.
10: De moment, a aquesta hora no ha transcendit si els Mossos ja han detingut alguna de la dotzena de persones implicades, totes del col·lectiu pakistanès, que s'han barallat amb pals, matxets, catanes i ganivets.
8: I a Barcelona, l'Ajuntament, tota l'oposició de l'Ajuntament, de Vox, els comuns, passant per Junts o el PP, s'han aliat per obligar Jaume Collboni a comparèixer al ple com a mínim un cop l'any. I és que aquests partits es queixen que l'alcalde no compareix cada vegada que se li demana explicacions de manera formal per alguna qüestió.
12: No es pot amagar només darrere les fotografies. En lloc de voler optar per comparèixer, ha optat per desaparèixer.
13: Només així es governa la ciutat, no amagant-se, sinó donant la cara i arribant a acords.
14: Ara com ara, moltes vegades no sabem ni què pensa.
15: Governar comporta anunciar, decidir i gestionar, però també explicar, sotmetre's al control de l'oposició i assumir responsabilitats.
16: Rara és la vez que estamos de acuerdo todos los grupos políticos, pero creo que lo que se ha pedido hoy es de sentido común.
8: Doncs aquests són els responsables de tots els partits que han demanat a Jaume Collboni que comparegui al ple com a mínim un cop l'any. Són les 4 i 5.
4: Empieza la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
17: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
18: Hola, esto te interesa.
19: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
18: ¿Y lo del sorteo?
19: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
20: Sabemos que hay aficiones de las que nunca te vas a aburrir, como descubrir nuevos destinos. Reserva ya tu viaje del Imserso con Halcón Viajes, agencia acreditada con todos los servicios incluidos, circuitos culturales, viajes a costas e islas y mucho más. Reserva ya y no te quedes sin tu plaza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
17: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
21: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
22: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.

0: más un gol. La Ventana, con Carles Francino.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. A la Cadena Ser i Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Tres quarts de set, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Que estrany, no? Estava dubtant si dir 6:45 no, home, no, o 6:45.
1: 6:45, com no, es igual. Diu l'hora en català?
0: Tres quarts de set, ja ho sé, però clar, estem descol·locats.
1: Justament avui, que celebrem els 50 anys de la primera televisió de futbol en català.
0: Fem-ho bé. És que avui, com esteu comprovant, el balcó comença abans, que tenim una tarda molt especial.
1: Al Camp Nou, en una estona el Barça rep el Racing de Santander, ja ho sabeu, però pel món de la ràdio aquesta no serà una jornada més, un partit més, perquè pel futbol en català és un dia molt especial. Aquesta sintonia...
2: El Betis Jugues Barça amb Sique Rodríguez presenta la següent alineació. Albert Bermúdez, Gil Solà...
1: El que escolteu cada vegada que hi ha partit, el Betis Jugues Barça d'aquesta casa, es fusionarà amb aquesta altra. TDT.
2: Endavant, Ricard Torquemada.
1: La TDT de Catalunya Ràdio, els dos programes fan una missió conjunta de la prèvia per fer el gran homenatge al pare de les retransmissions en català, Josep Maria Puyal. Celebrem que fa 50 anys Puyal va fer possible això.
3: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
1: Aquesta, la primera transmissió de futbol en català de la història...
0: De Joaquim Maria Puyal.
1: De Joaquim Maria Puyal, que va marxar després a Catalunya Ràdio des d'aleshores mig segle de narracions a les ràdios catalanes.
0: Avui condueixen la prèvia del partit el Sique Rodríguez, del Que t'hi jugues, i en Ricard Torquemada, presentador de la TDT. Estaran rodejats dels periodistes de les dues ràdios. El Camp Nou... Ja en tenim un d'ells, un imprescindible que sempre hi és. És en Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, preparant aquest programa especial. Jordi, com estàs?
5: Doncs molt bé, molt bé. Mira, ja començo a estar una mica emocionat.
0: Què vols dir, que no ho estaves abans?
5: A mesura que va acostant-se l'hora del programa conjunt, aquest que heu explicat entre
0: home,
5: nosaltres...
0: I és que en Franzino porta estona ja, diríem que hem fet...
5: I en Franzino ja portava una estoneta. Sí. I aleshores saps què passa avui, Anna? Que jo crec que avui ens emocionarem. Perquè no vull, diguem-ne, explicar totes les persones que desfilaran a partir de les 8 i fins a un quart de 10, però sobretot hi són també, per exemple, els protagonistes o alguns dels protagonistes que van fer possible aquella primera transmissió el 5 de setembre de l'any 76.
0: Home, avança'ns alguna cosa. Ja et dic que el Franzino ha anat fent, ha tingut en Flaqui, ha tingut també l'Eduard Boet, però detalls els tens tu, que ets allà.
5: Mira, el president Laporta hi serà.
0: Molt bé.
5: Alerta pels nostres oients, el president Laporta hi serà. El conseller d'Esports també hi serà. I després en Puyal, en una entrevista que va concedir a Ràdio Barcelona l'any 1985, va dir que aquella primera transmissió va sortir pel coratge del director, Manuel García Terán, pel seu lideratge i després per la necessària col·laboració i complicitat del senyor Jordi Mir, que li va aportar tots els criteris lingüístics.
0: Ah, interessantíssima aquesta figura, d'en Jordi Mir.
5: El sentirem. El sentirem. És una persona gran, però el sentirem. És un dels nostres convidats. I després, també en aquella primera transmissió, hi va ser molt important la figura de Joan Granados, que era el secretari general del Barça i també es va sumar a aquella primera transmissió amb gran entusiasme. I finalment també una institució com la Caixa, que et permet els cigronets. La Caixa ja aleshores.
0: Clar, que fins avui... Això ho deia l'altre dia l'Antoni Bassas, no? Que la Caixa estava darrere,
5: sí,
0: de tot, constantment, era la publicitat.
5: Tu vaig sentir que ho deies, sí. Tu vaig sentir que t'ho explicava. Vaig sentir que el programa que sent va ser preciós. I d'altra banda, Manuel García Terán, que en aquella mateixa entrevista diu a Ràdio Barcelona ja ha començat tot. I home, una mica de raó la té. I si vols, jo tinc aquí un parell de persones que són imprescindibles perquè les coses surtin bé. No sé si em dones permís perquè...
0: Home, i tant, qui tens?
5: Pere Bernal, què tal? Bona tarda.
6: Què tal?
5: En Pere Bernal, pel conjunt dels nostres oients, és el nostre cap de missions.
0: Pere Bernal, feina... què faríem sense ell?
5: Un crac.
1: És la primera vegada que Pere Bernal parla per la ràdio?
0: No, Pere Bernal ens en vam emportar un dia en una botiga
1: de ràdios antigues.
0: De ràdios.
1: És veritat.
0: Pere, t'encanta això de ser entrevistat, oi?
5: Home, sí que li encanta i ara te'l passo perquè puguis xerrar amb ell i preguntar-li una mica per la logística aquesta que hem muntat, Anna?
0: Vinga, després
6: posa-t'hi.
0: Hola,
6: Anna, què tal?
0: Pere Bernal, com es fa?
6: Com estàs?
0: Jo sé que per tu és el pa de cada dia, fer dúplex, però a vegades fem el que nosaltres diem dúplex entre Ràdio Barcelona i Ràdio Madrid o un convidat que estigui a Ràdio Galícia. Avui, el creuament...
6: Avui és més d'un dúplex.
0: És més d'un dúplex.
6: Perquè dúplex se suposa que és a dues bandes, però avui tenim unes quantes bandes més, perquè ens hem coordinat entre el set que tenim aquí muntat a la llotja, els estudis de Catalunya Ràdio, els estudis de Ràdio Barcelona, i a més hem de sumar també a les cabines de premsa de Ràdio Barcelona, de Carrusel Deportivo i de Catalunya Ràdio. O sigui que crec que ens hem coordinat molt bé. Dic crec perquè això ho sabrem d'aquí una estona.
0: Però quan dius crec és que has de tenir una connexió directa amb els tècnics de Catalunya Ràdio.
6: Exacte. Per poder emetre conjuntament un programa que s'emeti dues emissores i no passin aquelles coses que passen dels acoples ni coses d'aquestes.
0: Clar, per exemple,
5: veure, Anna,
0: digues,
5: també,
0: digues.
5: A veure si els hi podem fotre un quàntum, si es despisten. A veure si els hi podem...
0: I si podem fer un intercanvi de material, Pere Bernal.
5: Prou. No, ara, escolta, prou. I ara també vull que saludis, Anna, amb el teu permís.
0: Sí.
5: Tenim dos minutets encara?
0: Sí, digues.
5: Vols saludar l'Albert Bermúdez? L'Albert Bermúdez és el narrador, és el nostre narrador en el que t'hi jugues Barça. I home, ell és l'hereu d'aquests 50 anys, això va començar amb en Puyal, i avui el testimoni, 50 anys després, el defensa, el llegat d'en Puyal, el defensa l'Albert Bermúdez, que ja t'escolta.
0: Bermú, com estàs? Jo ara, quina responsabilitat, això que t'acaba de dir en Jordi,
7: sí,
0: reculls el llegat de Joaquim Maria Puyal.
7: És que, mira, ell es va inventar una pila o va adoptar una pila de conceptes anglesos, no? Que si flag kick directe, que si orsai. Jo, referent a avui escoltar-me a mi al lloc de Puyal, el terme, l'anglicisme que s'hauria d'adoptar és downgrade, no? Allò, hem tirat cap avall, clarament, netament.
0: Netament, no diguis això. Escolta, deixa'm saludar, deixeu-me saludar també. I l'incorporo aquí en Manel Fuentes, que s'ha passat molt futbol, que ha treballat, que també va treballar amb en Puyal. Manel Fuentes, com estàs?
8: Pues, doncs molt content, perquè jo era un oient de Ràdio Barcelona quan el Quim estava locutant des d'aquesta casa, Futbol en Català, i de fet m'enregistrava casets, doncs, de la final de la Recopa del 82, que em sabia els gols de memòria, el de l'Urruti t'estimo que recordava el Francino fa un moment amb l'Eduard Boet, i clar, jo crec que és un dia molt important, perquè crec que l'obsessió del Puyal no només era fer transmissions en la nostra llengua, sinó al mateix temps fer un producte excel·lent. És a dir, que no, la gent no consumís futbol en català només per ser una cosa folklòrica, sinó per ser una gran retransmissió. I crec que després d'ell han passat grans exemples, i crec que Ràdio Barcelona segueix sent una molt bona transmissió, igual que la del Torquemada, els companys de RAC1. És a dir, crec que hi ha molta gent molt bona que ha seguit un llegat, i que avui per avui ja estem parlant del futbol en català com una cosa no només normal, sinó com una cosa molt ben feta. I crec que això és un segell de país.
0: No se'ns ha escapat que dius en Quim.
8: Sí.
0: El mestre Puyal, Joaquim Maria Puyal, Manel Fuentes diu en Quim, que és Jordi Martí, t'ha agradat això, eh?
8: Bueno, perquè ens seguim veient, diguéssim. Clar.
5: Pertinent.
8: Ens seguim veient, sí.
0: Fuentes, tranquil·litza en Bermú, que ara deia que té aquesta impressió de...
8: Ja li he dit que no. De fet, ho he dit d'una manera soterrada, però el que vinc a dir és que jo us escolto moltes vegades, i el que t'hi jugues Barça jo crec que és molt una transmissió molt divertida. És a dir, jo crec que no podem aspirar a reproduir malament models que ja han existit. Crec que tothom ha de fer un model propi, però crec que està molt treballat, i sobretot que jo m'ho passo molt bé amb ells. O sigui que quan comparteixen una cerveseta i tot allò que fan, jo m'ho passo molt bé.
0: Bermú, per al·lusions, què?
7: Manel Fuentes ha dit això, eh?
8: Sí, perquè és veritat, clar.
7: Sí, tu, mare de Déu, ara mateix estic més vermell ja que en tot el que porto de dia. No, espectacular, moltes gràcies, coi.
8: Pensa que aquesta feina, que ha canviat molt, perquè nosaltres tenim molt accés als camps i, per tant, podíem entrevistar jugadors, podíem viatjar amb l'equip, però és una de les etapes més exigents de la vida, per mi, però també una de les més felices. És a dir, jo vaig aprendre molt, i crec que de tots els mestratges que he pogut tenir entre Sardàs, Puyals i demés, crec que de tots em quedo, o crec que continuo aplicant moltes coses de l'escola Puyal. Perquè allò que ens deia i allò que ens exigia per fer, doncs al final era buscar l'excel·lència d'un producte.
0: De les més felices, dius?
8: Jo crec que sí, és a dir, era molt exigent, però també era molt, molt feliç de dir, hòstia, hem superat aquest repte, hem pogut fer aquesta transmissió així de bé, hem pogut tenir aquesta entrevista. És a dir, cada dia era un repte que no sabies com acabaria el dia i era hi havia un punt de patiment.
0: Està
8: però
0: bé
8: també
0: perquè,
8: veies
0: clar, digues.
8: Que el resultat era excel·lent.
0: Clar, tu ara, està bé que diguis això i recordis aquesta etapa esportiva. Jordi, tu ara ets cap d'esports, però tu també has fet informació general, diríem. Has estat en els dos mons. No sé quin món és més feliç, més estressant per tu.
5: No sé, cadascun té el seu atractiu, no? El que passa és que...
8: Digues clarament que és el futbol.
5: No, home, perquè, escolta, jo fent... també m'ho vaig passar molt bé fent informatius. Al final fa ràdio.
8: Uf.
5: També et dic una cosa, també trobo que és bo. Hi ha un moment que dius, ostres, doncs mira, faig el salt a l'altre costat. I jo crec que això també està bé. Canviar-ho, al final segueixes fent ràdio. No? I et motiva la ràdio...
8: Jordi, fixa't quina bona escola és la ràdio esportiva, i concretament la ràdio esportiva en català.
5: Sí.
8: Perquè hem hagut de fer entrevistes amb un tio que volia marxar, que no tenia... Que amb dues paraules havies de treure un titular. I crec que això, després aplicat a la política, també és molt útil.
5: Doncs és veritat, hi ha molts casos. En el moment que entra mig Japó està entrant, o mig Corea, no t'ho sabria dir, estan entrant a l'estadi del Futbol Club a Barcelona.
0: Bermo, a tu, d'aquests dies, jo t'he vist molt feliç narrant. Avui també, dèiem, és un dia especial, però del mestre Puyal, que mira que hem sortit tots aquests dies explicant que era per nosaltres en Quim, que diu en Manel Fuentes,
8: sí.
0: què és el que tens molt present quan ja estàs narrant d'en Quim?
7: Jo crec que, o sigui, si alguna cosa d'ell en traiem, és que ell és capaç de pintar de full en blanc, per dir-ho d'alguna manera. I crec que possiblement el que més intento veure al davant és un full en blanc amb possibilitats. És a dir, no intento copiar res, no intento fixar-me en res, sinó que crec que d'ell el que intento aprendre principalment és que davant teu hi tens un full en blanc i el pots pintar com vulguis. I això em sembla una manera de, fins i tot d'entendre molt la vida i principalment es pot treure d'històrics i professionals com ell.
0: Clar, a mi m'han mirat, ara que deies això, Fuentes, que havies de treure el titular en res que gairebé no podies pensar. Ah. És un aprenentatge que jo sempre m'admira de la gent que heu passat o que esteu al món dels esports.
8: No, és que, vull dir, s'està sortint del camp Ronaldo, que l'acaben d'expulsar, endavant Manel Fuentes. Clar, i tu en aquell moment tens un tio que no vol parlar amb tu i li has de treure dues paraules, però no pots enrotllar-te molt perquè si no marxarà. És a dir, amb poques paraules has de treure el suc d'aquell moment per donar el millor titular als oients que t'estan escoltant. I això és, fa que estiguis amb tots els sentits posats per fer una bona feina.
0: Com te n'anaves a casa després dels partits?
8: Home, hi havia dies que fotut, hi havia dies que molt content i tots els dies molt cansat, això sí.
0: Clar. Digues, Jordi Martí.
5: No, Anna, deixa que incorpori, amb el teu permís, el psiqui a la conversa.
0: Home.
5: El director del Que t'hi jugues, el director del Que t'hi jugues Barça, i avui protagonisme en aquest...
8: Sí.
5: Ja t'està escoltant, Anna. Deixa'm preguntar-li... Estàs molt tranquil, psiqui, estàs nerviós.
0: Que bé.
9: Quedarà malament que ho digui, però és el dia que estic més tranquil des de que treballo a la ràdio.
0: Home, i això? Sí, aviam,
9: estic
0: especifica.
9: Fins i tot preocupat. Mira, crec que és com que porto uns dies amb problemes de veu, em vaig quedar sense afònic totalment el dijous passat i l'he recuperat afortunadament per entrevistar Eric García l'altre dia al Que t'hi jugues i ara aquest especial. Estic tan preocupat per la veu que gens nerviós per la resta.
0: Això és perquè li passaràs la pilota a en Torquemada, vols dir?
9: Porto una bossa tan carregada de medicaments...
5: Una farmaciola.
9: Sí, que em podria fer milionària, depèn de quina discoteca de Barcelona.
0: Escolta, sí que a mi...
9: I una curiositat, digues. Porto unes pastilles de clorat de potassi.
0: Ah, són les millors,
9: són
0: eh?
9: Són les blanques petitetes.
0: Sí,
9: que
0: molt mal gust, però molt bones.
9: Se les prenia sempre el Puyal, abans dels partits.
5: Fixa't.
0: Veus?
5: Ves per on?
0: Escolta, no, et preocupa la... Però sí que et preocupa que us combineu bé, diríeu? Sou boníssims els dos al front dels vostres programes, però et preocupa donar-vos a pas, no trepitjar-vos, aquestes coses que no acostumem a fer, de fusionar-nos amb un altre programa?
9: Al final la ràdio es clima i deixa fluir. Hem treballat super a gust amb el Ricard Torquemada, també amb el Bernat Soler, amb l'equip de Catalunya Ràdio, és així, fantàstic, respectant-nos amb sensibilitat, i ara és qüestió de... Ens hem preparat bé i, com diria Cruyff, sortir i gaudir.
0: Que els mons estan creuats, eh? Bernat Soler va treballar en aquesta casa, a Ràdio Barcelona.
8: Bueno, quan jo feia sí. les transmissions amb el Puyal, clar. Coincidia amb ell de viatge que anàvem a l'Izquierdo fent les transmissions de la SER, de SER Catalunya.
5: Vols que el fem venir? Vols que el fem venir?
0: Va, fa un minut, sí, va, que a mi m'encantaria saludar. Va, fes un crit.
9: El vaig a buscar, que el Jordi està fent prou d'inalàmbric. Té micròfon autònom, que diria el Puyal.
8: Si hi ha algunes sorpreses de les que posareu a la Transmi, i és un dia com per agafar el retolador també perquè algú signi alguna cosa, eh?
0: Ah, què dius?
8: Bueno, jo crec que serà un repàs sentimental molt potent.
0: Home, i tant. On estaràs tu, Manel?
8: Jo estaré pendent de la ràdio. Us escoltaré des de SER Catalunya.
0: Des de SER Catalunya, això. Què faràs? Escolta, és que és molt fàcil la pregunta. Què escoltaràs? Un o l'altre, com que estan fusionats, quedaràs bé. Ah. Els dos, clar. És el dia que pots quedar millor del món. Digues, Jordi Martí.
5: Ja el tens aquí, el Bernat Suell, el reclamaves. És que, escolta'm, és cantera nostra, és categories inferiors de Ràdio Barcelona.
9: Bernat Suell. Potser moltes ja marxo, però has vist? El Jordi Martí fa de micròfon autònom i jo de productor per a que el Bernat de la competència... la competència RAC1. El Bernat de Catalunya Ràdio entri al balcó de SER Catalunya amb tu.
0: Això és meravellós, sí, que gràcies. Sí, sí, bon programa. Bernat Suell.
5: Aquí tens el Bernat.
10: Home, Anna Puigvoltes.
0: Bernat Suell, quants anys.
10: Ens hem anat trobant, veient...
0: Sí. Sí, a vegades pel barri, i jo deia, és que tu vas... Jo recordàvem els teus inicis aquí. Sí. Jo encara no hi era, de fet, i eres tu, i jo encara no havia entrat. Ets feliç avui, eh?
10: Sí, estic contentíssim. Jo faig molta bandera i reivindico molt l'origen. Al final, això és com quan els jugadors del Barça que surten de la Masia, oi que tothom sempre ho diu, i ells també, doncs jo també. I a més que formar part de la cantera de Ràdio Barcelona és formar part d'un estel, un estol de figures espectacular. Vull dir que, quin orgull.
0: Doncs fes-li una abraçada també al Bermo, que ja hem vist que tots esteu com molt tranquils, molt serens. En Bermo és el que està una mica més així acollonit, no, Bermo? Que tens el Bernat... Ja està tancat, no? Vinga, us he de tancar, perquè nosaltres hem de començar al balcó, que hem fet aquesta prèvia de la prèvia. O sigui que, Bernat Suell, que vagi molt bé el programa avui.
10: Molt bé, vinga, doncs.
0: Una abraçada.
10: Ei, Manel, quan tornes a venir a un partit?
8: Bueno, quan vulgueu.
10: A València.
8: Que jo ja et seguia quan anaves amb l'Izquierdo fent això amb la SER.
10: I
8: ara ja saps que sóc un addicte vostre.
10: Sí. Molt bé, Manel.
8: Una abraçada, bona feina.
0: Bernat Suell, una abraçada a Manel Fuentes. Una abraçada, ens veiem al Parelles de Fet d'aquí res. I Jordi Martí, una abraçada també pel Pere Bernal, que vagi bé, ell està al mando de tot, que funcioni bé. Bermo també, que ja crec que està fent feina. Et disfruteu molt, de veritat.
5: Gràcies, Anna.
0: Que sigui
5: una abraçada.
0: Un bon dia. Adéu.
5: Esperem que sí, segur que sí. Adéu-siau.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: 7:03, aquesta és l'hora, amb 3 minuts de retard, que comencem habitualment al nostre balcó.
2: I el que volem fer avui és posar el focus en un problema que està afectant, i molt, a milers de dones menopàusiques i també a moltes persones trans. De fet, ho hem anat a comprovar a diferents farmàcies.
1: En aquesta farmàcia de Carolines, us està faltant tractament hormonal?
3: Sí, des de fa mesos falta el Bijuvia, el Lanceto i l'Oestraclin n'hi ha, però a cuentagotas.
4: Sí, des de fa uns mesos hi ha alguns medicaments que no arriben.
5: Sí, a la nostra com a multes, és una pena, però sí, no hi ha distribució.
1: I alguna s'ha desesperat molt, perquè clar, els símptomes són terribles.
5: Clar, el problema és que venen a demanar-ho, no tenim, intentem buscar alternatives, que clar, també s'agoten, amb la qual han d'anar directament al metge, a que, bueno, doncs potser hem de fer un canvi de tractament.
1: Com ho entomen les clientes quan no n'hi ha? Se'n van a una altra o et demanen fórmula magistral? Què feu?
3: No, el problema és que fan la peregrinació per totes les farmàcies, buscant, tenim un programa que entre nosaltres demanem els medicaments, però aquest tipus no n'hi ha res. Clar, jo de seguida li dic que vagi al seu ginecòleg, que busquen alternatives, però és que el problema és que no n'hi ha alternatives. I clar, com és un problema de dones, sembla que no és important.
2: Com que és un problema de dones, no és important. Avui al balcó parlem del desabastiment de tractaments hormonals que pal·lia els efectes de la menopausa i que ajuda a fer el trànsit de les persones trans.
1: Per què no arriben aquests medicaments? Amèlia García Miranda és vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Bona tarda, Amèlia.
6: Hola, bona tarda.
1: Per què no arriben? Què està passant?
6: Bueno, a veure, el problema és, bueno, el problema de la manca de medicaments, vale? No, per desgràcia, no és un problema que hagi començat ara i no només amb aquests medicaments en concret. No és un problema nou i afecta a tot arreu. Pot ser des de problemes de producció, des de problemes de la fabricació, escassetat de la matèria prima, polítiques de preus de medicaments. En aquest cas, segons el laboratori, és un problema de producció, de la producció del que més, el primer que va saltar va ser l'Enfeto, que és aquest, que a partir d'aquí han anat caient tots els altres medicaments que tenien aquest principi actiu. Però principi actiu n'hi ha, una solució seria, mentre no trobem, no n'hi hagi subministrament, formular. El que passa que s'hauria autoritzat, s'hauria de fer una autorització excepcional, però es podria formular aquest medicament.
1: Clar, el que entenc jo, i a més llegíem l'explicació de Gedeon Richter, que és la companyia que el fabrica, doncs diu això que deies, que la demanda ha augmentat moltíssim i que, per dir-ho ras i curt, que fan curt, que no n'han fet prou.
6: Bueno, sí, ells, evidentment, és com tot, la demanda potser sí que ha augmentat, jo no et dic que no, ¿vale? Perquè al final sí que sembla que la demanda hagi augmentat, perquè clar, com és una manca a Catalunya i a Espanya generalitzada, doncs tens la peregrinació. Jo, per exemple, jo a l'oficina de farmàcia on treballo, a la meva oficina de farmàcia, realment sí que tinc les pacients de centre, però vas veient més pacients que van passant. Hi ha hagut augment de demanda i diuen que això que no dona a l'abast, però aquí també hi ha un problema de producció.
1: És un medicament que es dona, que recepta la Seguretat Social?
6: Sí. L'Enfeto és un medicament que està financiat per la Seguretat Social. A més, és un tipus d'estradiol que funciona molt bé a la dona menopàusica perquè, per la seva forma farmacèutica, que diem nosaltres, és un medicament que és un pulveritzat que et poses a la pell i això què fa? Afavoreix que no n'hi hagi pas hepàtic, que vol dir menys contraindicacions i menys risc de trombosi.
1: Clar.
2: Però t'anava a preguntar que en el cas d'aquesta alternativa, per exemple, la fórmula, llavors això entenem que sí que seria amb un cost més alt, no?, pels pacients que no troben això que els entra per Seguretat Social.
6: A veure, el cost pujaria una mica, però clar, sí, també, evidentment, nosaltres des de les oficines de farmàcia sempre adrecem al pacient que vagi al metge per trobar l'alternativa. Clar, si aquesta fórmula l'autoritzessin que estigués financiada pel sistema de salut, aleshores sí que pujaria una miqueta el preu, però seria un preu pagable. El problema que n'hi ha és que molts d'aquests medicaments que n'hi havia també que han anat caient per manca de subministrament, no per desabastiment, sinó més bé per marca de subministrament, com l'estraciclin, que aquests sí que no han arribat perquè no tenien tanta demanda i al caure un altre l'enceto, doncs clar, ells han tingut més demanda i aquests van servir poc a poc, vale? Parles amb el laboratori i van servir. Què passa? Que clar, que evidentment el cost seria superior a l'enceto, però no seria com un privat, perquè, per exemple, hi ha medicaments d'aquests que abans trobàvem que no estaven financiats. El cost pujaria, però no seria, entre cometes, assumible.
1: Clar, Amèlia, i passa el mateix als altres països on no està receptat per la Seguretat Social, per exemple, amb el l'enceto, i allà arriba més que no pas aquí?
6: Mira, jo, sincerament, jo puc parlar del cas de Catalunya i Espanya. Resto dels països, doncs, sincerament, jo conec la legislació i el que tenim aquí al nostre país. No et sabria dir. Potser sí, potser no, però ja et dic, no et sabria dir com estan altres països.
1: De moment m'ha semblat representatiu aquest matí que m'ha anat a preguntar a les farmàcies. S'ajuden entre elles i, com explicava la Marta de la farmàcia del carrer Carolina, es deia, doncs ens tenim una xarxa i a vegades sí. Guarden material, diríem, per qui ho necessita més, no? Aquesta xarxa suposo que és molt important en casos com aquest.
6: Sí. Sí, nosaltres, entre companys, ens ajudem. Antigament ens trucàvem per telèfon i ara tenim eines informàtiques per posar-nos en contacte. Aleshores, clar, evidentment, tu saps els pacients que tens i intentes buscar sota les pedres. I entre nosaltres sempre intentem saber, de vegades tens pacients que dius que aquesta medicació és indispensable per ell, doncs prioritzes. Clar. Però actualment, bueno, fins i tot, moltes vegades és que ja no trobes res.
1: Sabeu quan es pot reactivar el subministrament? Sembla que l'Agència Espanyola del Medicament parla de novembre i normalitzar-se ja el 2027, que això sembla prop, però per una persona que necessita, no?, i que està acostumada, doncs, a aquest spray que dèiem de l'enceto, pot ser una eternitat.
6: Sí. A veure, clar, nosaltres sempre ens hem de fiar de les dates que dona el laboratori a l'Agència Espanyola. Segons l'Agència Espanyola, és el que nosaltres mirem, que és, ens diuen això, que a finals d'any es començarà a subministrar de nou l'enceto, però que normalitzar fins al 2027. Sí, és un drama.
1: Doncs un drama, eh? Gràcies, Amèlia García Miranda, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Una abraçada.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Doctora Pancorbo, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: La doctora Pancorbo, ginecòloga referent de menopausa de l'Hospital de Vall d'Hebron. Quantes trucades reps al dia de dones preocupades que no poden seguir el tractament que els ha receptat?
7: Pues aproximadament cada dia entre 3 i 5 llamades vamos teniendo, o sea...
1: 3 i 5,
7: cada dia,
2: quina solució o què els hi diu?
7: Pues a día de hoy intentamos hacer un poco lo que ha comentado Amelia, más que formular, como estamos en la sanidad pública, lo que intentamos es proporcionar alternativas financiadas, que a día de hoy principalmente sería si quieres administrarlo por vía tratérmica, por la piel, el parche, pero es verdad que, como también han comentado en algunas farmacias, empieza a haber falta de suministro, sí. Que también se han comprometido desde la industria a reponer y aumentar esta oferta, porque también supongo que les ha venido un poco de golpe este aumento de demanda. Sí. Y luego, si no, también puedes dar la vía oral, pero sí que la vía tratérmica ofrece algunas ventajas, como ha explicado antes Amelia, como por ejemplo que disminuye el riesgo de trombosis y que sería la vía que a veces es la única que pueden tomar mujeres que tienen ciertas patologías y que tienen alguna contraindicación para la vía oral.
1: Clar, parlem una mica de per què és tan important aquest tractament hormonal. Tu com a doctora, quan el receptes a una persona que està perimenopàusica o ja està vivint la menopausa, què li soluciona el tractament hormonal? Què palia?
7: Claro, el tratamiento hormonal es dar las hormonas que el ovario ha dejado de sintetizar, ¿no? Damos el estrógeno y la progesterona en caso de mujeres que tengan útero, pero principalmente es el estrógeno el que resuelve los síntomas, que la indicación principal a día de hoy sería el síndrome vasomotor, es decir, los sofocos y la sudoración. pero también tiene efectos beneficiosos pues a nivel del hueso, reduce los síntomas como de estado de ánimo, de irritabilidad, dolor articular, niebla mental, problemas de sueño también y de insomnio asociado, o sea que realmente palia los síntomas en general. Y cuando ya indicamos el tratamiento hormonal es porque la mujer tiene una sintomatología importante, es decir, una sintomatología pues moderada, severa. O sea que cuando se quedan sin esta medicación, todos estos síntomas pueden volver a aparecer.
1: Clar, doctora, i a més, durant un temps, de manera equívoca, no receptaven hormones perquè es va malentendre que això podia provocar càncer. Això ja es va demostrar que no era així, per tant, la demanda ha pujat exponencialment.
7: Exacto, aún a día de hoy estamos infratratando, pero sí que es verdad que se está perdiendo un poco este miedo y esta asociación del tratamiento hormonal con el cáncer, porque se sabe que los beneficios que se obtienen son superiores a los riesgos y que estos riesgos, cuando los damos de forma bioidéntica, es decir, cuando damos la hormona que es la similar a la que fabrica el ovario, el 17-beta-estradiol, que no es la que se usaba antiguamente, que fue los estudios estos que dieron este boom mediático de asociación con el cáncer, pues han visto que estos riesgos son mucho menores y que en mujeres en los que el tratamiento está indicado, los beneficios pues a nivel cardiovascular, hueso y resolución de la sintomatología pues son importantes.
1: Mira, m'agradaria que escoltéssim una persona, la Marta. En Guillem Delso ha parlat amb la Marta Colomer. Ella està a l'etapa de la menopausa i està patint aquest desabastiment del tractament hormonal.
8: Hola, Marta, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Guillem.
8: T'està costant trobar tractament hormonal darrerament?
9: Doncs sí, des de fa més d'un any. Vaig contactar, ho he revisat amb els meus whatsapps, i fa més d'un any vaig contactar la meva ginecòloga i li vaig explicar el que m'estava passant, però ja feia temps que em passava, i em va dir que sí, que hi havia problemes d'estoc, que s'ho estava trobant, i em va donar una alternativa de medicament. En aquell moment jo estava prenent l'Enceto, que és un spray molt senzill d'aplicar, que fas tres pressions i ja està, abans d'anar a dormir. I em va donar una alternativa que vaig trobar durant uns mesos, però també vaig tornar a tenir problemes, que era un gel que ja era una mica complicat d'absorbir. I ara, des de l'estiu, també vaig tenir dificultats en trobar el gel, però dificultats vol dir que no el pots treure, no el pots trobar i que deixes d'aplicar-te el tractament durant uns dies. Ara vaig amb uns pagats.
8: Sí que notaves millora quan et prenies el Lenceto. No.
9: Sí, jo des del primer moment, jo diria que des de l'instantani, o sigui, res, dies, vaig prendre, des de que m'ho vaig prendre, l'impacte, que jo no ho sabia, va ser absolutament de recuperar la meva il·lusió de viure de quan tenia 40 anys, saps? Jo em tenia ja quasi 50 i potser no me n'havia donat compte de que, no sé, vaig tornar a ser jo. O sigui, això va ser el meu primer impacte, després dormir molt millor, però clar, això ja depèn de cada persona. Quan vaig entendre el que volia dir la menopausa, vaig decidir hormonar-me per evitar el que entenia que, o jo creia que em podria passar si no m'hormonava.
8: I és una situació comuna al teu entorn? És a dir, tens amigues que estan en la mateixa situació
9: sí.
8: que tu?
9: Sí, tot el meu grup. Jo tinc un WhatsApp que es diu Menopausa, perquè vam fer una formació amb la meva ginecòloga que ens va explicar doncs, quines alternatives teníem i totes tenim el mateix problema, totes. I ara, doncs, totes anem empagat.
8: Marta, moltes gràcies.
9: Molt bé, gràcies.
1: Sí, gràcies a la Marta, doctora Pancorbos, que és molt gràfica aquesta dona perquè parla de recuperar la il·lusió de viure, tornar a ser jo. Això és el que ha aconseguit gràcies al medicament. I ara et porta pagats, però imaginem lo imprescindible que arriba a ser.
7: Sí, ese sí, como ya he dicho, realmente cuando está indicado el tratamiento hormonal, la resolución de los síntomas es inmediata y vuelven a recuperar pues esa normalidad que ha comentado ella muy bien, sí. Y bueno, a día de hoy es verdad que estamos dando el parche, pero tampoco las equivalencias son exactas.
1: Claro.
7: O sea, hay veces que también notamos que cuando cambiamos del spray al parche, falta todavía como un periodo de adaptación del cuerpo. Hay veces que el parche también provoca irritación en la piel, o sea que lo compuestos no són 100% equivalents entre ells, tampoc.
1: Clar, aquesta manca d'estocs afecta també a les persones trans que durant el procés necessiten aquest estradiol, tractament hormonal. Conxi, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Tu estàs en ple procés de trànsit. Estàs tenint problemes, imagino, per trobar també el tractament.
10: Sí, des de principis d'estiu, més o menys, sí. Deu ser un parell de mesos, sí.
1: Què aconsegueixes al final? Què no tens i què has hagut de suplir?
10: Com vol, en quin sentit?
1: És a dir, què prenies que no trobes i què prens ara?
10: Ah, no. No, ara jo... clar, jo haig d'explicar que com tinc, aquest any he fet els 50 i, clar, a partir dels 50 ja ens recomanen prendre l'estradiol de forma transdèrmica, que l'enceto és la via més fàcil, perquè... fins ara, fins als 50, havia prenia jo pastilles, però com ha bé dit l'Amèlia, doncs hi ha perills de trombosis, de pel fetge, i es recomana que a partir dels 50 anys prenguis el l'enceto. Doncs jo vaig començar a prendre l'enceto, però ja des del primer moment hi havia setmanes o que fallava, des del febrer, t'estic parlant, sí. ja començava a fer el burro, però es anava, fallava... un parell de setmanes, però després tornava a haver-n'hi, fins que ara definitivament ja van dir fins a nova ordre no hi ha l'enceto.
1: Clar, jo imagino, Conxi, que això és una agonia per tu, no sé com ho portes, perquè és fonamental anar-te medicant.
10: Sí. En part, les dones trans, l'estradiol no és una medicació, és jo no m'ho prenc com... sí, saps? No m'ho prenc com una... però sí, és un medicament, però... clar, és el que te fa alinear, jo parlo personalment, clar, t'alinea el teu cos amb com ets tu realment, clar.
1: Clar.
10: Clar, com que redistribueix tots els greixos, t'afina la cara, la pell, clar, te va feminitzant el cos i, clar, quan ho deixes de prendre, la cosa va enrere. I si no tinguéssim cap altra opció, el cos tornaria a anar a la posició inicial. Clar, i això genera molta ansietat.
1: T'has trobat anant de farmàcia en farmàcia?
10: No, perquè he tingut sort que des de Trànsit, que és la unitat que ens segueix a les persones trans, clar, ja ens van donar l'opció, de seguida de l'Evopat, dels parxes que han parlat dels parxes aquests. I de moment estic tranquil·la perquè, clar, no és la dosi diferent, tot és diferent, el cos s'ha d'habituar, clar, cada pastilla o cada mètode d'estradiol és diferent i el cos reacciona diferent, i clar. Però bueno, estic tranquil·la perquè almenys no he quedat desabastida de l'estradiol, que clar, com que el meu cos, en el meu cas, no, clar, no crea, clar, s'ha de suplir.
1: Clar. Mira, ara feies esment al Servei de Trànsit de Barcelona. Tenim l'Anna Pallaró, que és llevadora i coordinadora d'aquest servei. Anna, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Què tal?
1: Quantes persones com la Conxi us truquen preocupades? O en el cas de la Conxi, doncs ho tenim més o menys solucionat amb vosaltres, però
11: sí.
1: Imagino que noteu aquesta preocupació.
11: Sí, més o menys el que ha comentat la doctora ginecòloga, estem també això, 2, 3, 5... persones cada dia que ens comenten que no troben la via dèrmica. També volia llançar el tema de les persones intersex, no? que sempre estan oblidades i que són persones que també estan patint aquest desabastiment.
1: Clar, que són un col·lectiu gran també.

0: volia corregir perquè constantment estem donant aquesta fórmula nosaltres a moltíssimes persones de manera finançada. El que passa que no és òptima per a moltes persones, com li passava amb ella, que a partir dels 50 li van dir, ostres, seria convenient doncs, deixar les pastilles per passar a la via dèrmica. Això ens passa a moltes altres persones, no només persones de més de 40 o 50 anys, sinó persones fumadores, persones amb temes de diabetis, persones grasses, amb factors de risc cardiovascular en general.
1: Caldria anar a avançar una mica, diríem, amb altres maneres de, diríem, de medicar-se. Ja sé que a la Conxi no li agrada això de la medicació, però hi haurien altres vies, com en altres països, que es fa, per exemple, amb injectables d'estradiol.
0: Sí, o sigui, nosaltres no parlem, com deia la Conxa, no parlem no, de tractaments hormonals perquè estem parlant d'una diversitat, no d'una patologia, per això diem sempre preparats hormonals, suposo que és el que a el que referia. I sí, estem ara treballant perquè moltes dones, clar, al final la gent s'espavila i la gent no es queda sense medicació, em penso, les dones trans, persones no binàries, es busquen solucions i moltes persones el que estaven fent és buscar injectables d'estradiol al mercat negre. I ara el que estem intentant és poder fer la financiació per part de, no, de sanitat d'aquests vials injectables que també eviten el pas hepàtic com fa la via dèrmica i que a més donen uns resultats estupendos a nivell de modificacions corporals.
1: Caldria una mica accelerar tot això. Jo és que m'he quedat amb aquesta frase de la farmacèutica de Carolines que deia, com que és un problema de dones, no és important. Qui diu dones, bueno, dèiem dones trans o intersex. És així, no? Caldria una mica més d'esforç per la part de l'administració.
0: Claríssimament, claríssimament. Les dones sempre quedem en un últim terme i si són dones trans encara més. També és cert que parles amb companys d'altres especialitats i a pediatria es queixen. És a dir, les dones estem benvingudes, però també és un problema bastant generalitzat en molts àmbits de la medicina.
1: Doctora Pancorbo, vol afegir alguna petició ja que hi som?
2: No, principalmente lo que decían, que bueno, que diéramos voz a este problema para ver si se puede
1: Sí.
2: acelerar la solución y el reabastecimiento llega pues lo antes posible, porque sí que es verdad que es un problema a día de hoy para muchas mujeres.
1: Doncs, Conxi, escolta, molta sort. Esperem que tot això es resolgui, i puguis tenir el tractament sempre a punt, que com deies, tu és molt important per... M'ha agradat això, com ho definies, alinear el teu cos una mica el que vols ser, no?
3: Sí, és així, és tal qual, clar, és la nostra vida.
1: Clar.
3: L'estradiol és la nostra vida.
1: Doncs, Conxi, que no em falti. Moltíssimes gràcies.
3: No,
1: I
3: no.
1: Anna Pallaró, coordinadora del
0: Moltes
1: Servei
0: gràcies.
1: de Trànsit de Barcelona, gràcies. I doctora Pancorbo, ginecòloga referent de menopausa a la Vall d'Hebron. Anirem seguint com van les coses i veurem si realment es soluciona, com dèiem, de cara a final d'any. Esperem que abans. Moltes gràcies a totes per ser avui al balcó.
2: Gràcies.
1: Una
0: gràcies,
1: abraçada.
0: adéu.
2: Adéu.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, a aquesta hora, molt pendents de la pluja.
5: Estem pendents de la pluja, sobretot ha plogut intensament al Gironès, a la Selva, i Protecció Civil avisa que hi pot haver augments sobtats de nivell d'aigua en rius, en rieres, en altres cursos fluvials, sobretot aquestes dues comarques, Gironès i la Selva. I és que, per exemple, el riu Terri, a Cornellà de Terri, s'ha superat el llindar d'alerta per aquest cabal, per tant, precaució. I veiem els mapes, doncs això, sobretot, amb mapes vermells, de núvols vermells a les comarques de Girona, però també al centre de Catalunya, Osona, Manresa, per tant, anem a parlar amb en Jordi Carbó, no?
1: Jordi Carbó, com estàs?
6: Analitzant això dels núvols vermells, Joan? M'ho has d'explicar, això.
1: Sí, era molt gràfic.
5: És que ara, quan ho he dit, he pensat, no s'ha entès, però dic,
1: zones, no?
5: En aquest mapa del Meteocat, que veus els avisos de pluja,
1: tu t'imagines núvols.
5: Entre si són blaus, poca pluja, verds, i hi ha vermells, és de força intensitat.
6: Et refereix al radar, llavors.
5: Això, al radar.
1: El radar. Parlant amb precisió.
5: Zero precisió he utilitzat.
6: Però no t'oblidaràs mai més, ja, d'això, ja ho veuràs.
1: Carbó, què? Paraigües arreu i va, el que paraigües... deia jo, que no cal el paraigües perquè o cau pedra o la ventada, sí, és tremenda.
6: Això, no fa massa la funció. Precaució, senzillament precaució. De moment estan en tot sobre el previst i el gruix d'aquesta situació...

0: L'esperem les pròximes hores. El que ha passat fins ara doncs ens dona pistes de que és bastant probable que passi el que esperem per les properes hores. Una miqueta rimbombant, però m'explico. L'episodi que tenim ara, que està afectant sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, no de manera generalitzada, però hi ha un cau-cau al cel, comença a diluir-se. És a dir, un cop es faci fosc, aquests xàfecs aniran afluixant, aniran desapareguent, alhora que s'anirà activant nuvolades de tempesta molt més actives cap al sud. I els llocs que poden veure's més afectats per aquesta situació, que començaria aproximadament cap a les 9-10 del matí, perdó, de la nit, i s'allargaria fins a la 1-2 de la matinada, el lloc on esperem més aigua estarà allà un límit en les comarques de Barcelona amb les de Tarragona. I per concretar més, molta precaució a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, també a l'Alt Camp, al Garraf, a gran part, no sé si escolteu els trons de fons.
1: Sí.
2: Sí, aigua freda.
1: Això, aigua freda, està plovent, que quan cau en aquesta vall fa molta por, aquesta vall, quan cau la pluja.
0: Hi ha molta ressò més amb els trons, perquè estem enclotats. Tornem als llocs sensibles, el que dèiem, no? Tot el Penedès, el Garraf, també l'Anoia. Podríem dir que és el lloc on esperem que s'acumulin més litres i en poc temps. Si es compleixen el que ens estan dient els models, podrien caure de 100 a 150 litres per metre quadrat en 2-3 hores, que va acord també amb els avisos que hi ha ara mateix. Però, igualment, molta precaució al Bages, també cap al Berguedà i al Ripollès, així com al nord d'Osona, ja que també als vols de la mitjanit aquí les tempestes podrien descarregar amb intensitat. A la resta de comarques de Barcelona i Tarragona, no és que no hagi de ploure, també ho farà a la mateixa ciutat de Barcelona, i també amb intensitat, però no seran tempestes tan persistents, per això en principi no han de provocar tants problemes. De manera que fins a principis de la matinada, molta precaució, insistim al límit entre Barcelona i Tarragona. Demà la situació ja millora clarament, hi haurà molts núvols, no farà calor i encara algun xàfec, però res a veure amb les tempestes que esperem per les properes 4-6 hores.
1: Carbó, deies aquest matí, deies a l'Aquí Catalunya, que clar, plou on va ploure fa just una setmana.
0: Sí.
1: En molts casos, que sembla que s'han enclotat allà també els núvols.
0: Té sentit.
1: Aquests núvols vermells que deien, Joan.
0: Mira, quan es fan pronòstics meteorològics al nostre país hi ha dos grans grups, que són els físics i els geògrafs, no? Els físics tenen un coneixement fantàstic de la física de l'atmosfera i els geògrafs del paisatge i més coses, no? Per què coincideix aquest lloc? Doncs té una explicació geogràfica.
1: Sí.
0: Primer, perquè són llocs propers al mar, recordem que està a uns 28-29 graus l'aigua del mar, i la humitat del mar, doncs, quan hi ha les condicions necessàries, entra a l'interior, i clar, quan es topa amb muntanyes, les muntanyes del Garraf, les muntanyes del Baix Penedès, automàticament ascendeix, i això ja és el que pot generar aquest petit ascens de muntanyes que amb prou feina superen els 500 metres, els 700 en alguns casos, doncs és una palanca, amb això de la meteorologia també hi ha palanques, suficient com perquè en aquest lloc hi hagi més sensibilitat perquè es formin aquestes tempestes, de manera que no és gens estrany.
2: Pensava en el Camp Nou, Jordi.
0: Sí, a veure, serà una mica la inversa de l'altre dia, si es compleix el que ara mateix tenim sobre la taula, és a dir, plouria al final del partit, i compta els que us heu de desplaçar per aquestes comarques que estem dient, perquè coincidiria, no?, amb el gruix d'aquesta tempesta, si heu de tornar cap al Garraf, cap al nord de Tarragona.
2: Ui.
0: Amb això, amb aquesta pluja que a més reduirà molt la visibilitat a la carretera, pot provocar, evidentment, aiguats, de manera que... Bé, molta atenció als que facin aquest desplaçament, que no sé si seria massa pràctic fer-lo.
1: Que sàpigues que un tro ha tapat la teva veu durant...
0: Ah, va bé.
1: Un segon, però ha quedat tot claríssim.
0: Crec que és el primer cop que m'ha passat amb això, amb el talent.
1: Carbó, precaució a tu també i a tothom que ens escolta. Moltes gràcies. Parlem demà.
0: Fins demà, que vagi bé.
1: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:32 d'aquest dimecres 16 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Phineas.
3: Let's

En Finn, el germà gran de la Billie Eilish, que ha acompanyat durant anys a l'artista a les gires, li ha fet de productor de músic, però sobretot de coautor de molta de la música de la Billie, però alhora sempre ha tingut la seva carrera en paral·lel, fins i tot abans del gran boom de la Billie. Aquesta cançó que estem escoltant és del 2019, i ara no és que tots dos hagin deixat de treballar junts, segueixen composant, però els dos van decidir com una mica anar cadascú pel seu compte quan la Billie Eilish va fer la gira de Hit Me Hard and Soft. Va ser aquella primera en què no tenia a Finneas al costat. I ara en Finneas doncs, també està fent els seus concerts. I sobre això tenim actualització tot el que parlàvem ahir, la polèmica decisió de fer fora a Macklemore de la gira de Sheeran, simplement per dir això quan actuava com a taloner. Free Palestine. Aquest era un concert a principis del mes de setembre en què Macklemore feia de taloner de Sheeran. Macklemore va dir després que l'havien apartat per les protestes per haver dit això de sectors d'Israel dels Estats Units, i va responsabilitzar-ne Robert Kraft, que és propietari del New England Patriots i d'un dels estadis on havia de passar aquesta gira. Led Sheeran va dir que la decisió no era seva, que era de la promotora, i que es volia pronunciar públicament sobre el conflicte. Però ara, aquesta expulsió, aquesta decisió de Macklemore, ha provocat un efecte dominó entre la resta d'artistes que col·laboren amb Ed Sheeran en aquesta gira.

0: Aquest és Aaron Rowe, havia d'obrir els 10 concerts que quedaven d'aquesta fase nord-americana i ha decidit també que plega. En un post a Instagram diu: no em puc quedar de braços plegats i permetre que multimilionaris utilitzin la seva posició de poder per silenciar les veus legítimes dels qui alcen la veu contra el genocidi israelià. Necessito ser fidel a mi mateix i als meus avantpassats. No només Aaron Rowe, també aquesta altra, Lucas Graham. Lucas Graham, que havia actuat alhora amb Macklemore al MetLife.
1: És molt Tracy Chapman, no, Lucas?
0: Lucas Graham, si és molt conegut. Aquesta cançó et sona molt.
1: Diu que sí, el Toni.
0: Doncs Lucas Graham, al seu post d'Instagram, diu: tenir més diners no fa que la teva opinió valgui més que la de qualsevol altra persona. Els diners no et donen dret a apropiar-te de la conversa, i és que recordem que aquest magnat és propietat d'alguns dels estadis, però va començar a convèncer la resta perquè era o Macklemore o es cancela la gira, i així li van fer saber a Ed Sheeran. I després ens quedava també Phineas. I Phineas, en aquest cas, ha cancel·lat les 6 dates que tenia previstes pel mes de novembre. Ed Sheeran ha parlat de moment de totes aquestes cancel·lacions. Què ha dit? Doncs de moment no ha dit res.
1: Ara és el moment en què tu estàs mirant, no sé que hagi dit alguna cosa,
0: ara,
1: no?
0: Espera,
1: F5.
0: F5, no ho he refrescat, vaig a mirar, aviam si el seu Instagram... No ha penjat res, l'Ed Sheeran.
1: Però és
0: Sheeran,
1: que està, no, clar, està atrapadíssim, l'Ed Sheeran, no?
0: Clar, hi ha grups palestins que li demanen que cancel·li tota la gira, altra gent que fa crida per boicotejar els concerts, perquè, clar, Ed Sheeran queda en una posició, literalment, molt difícil.
1: Malament,
0: per tant,
1: molt malament.
0: Veurem. Per cert, abans d'acabar aquesta secció musical, per això estic anant tan ràpid una mica, igual els oients ho noten, que és que hem de felicitar la nostra estimadíssima Rosalía. Atenció, perquè és una de les més nominades als premis més importants de la música llatina, els Grammys llatins. Avui han sortit les nominacions. 7 nominacions per Lux, millor àlbum de l'any, millor cançó per La Perla, millor gravació de l'any o millor cançó en llengua portuguesa. Ainda te lembras de mi, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aquí estou. Aquesta memòria, un fado portuguès meravellós, doncs aquesta també és en millor llengua portuguesa. I atenció, també hem de felicitar una altra catalana que opta a 2 nominacions dels Grammys Llatins.
1: Què dius?
0: Quina pot ser, quina catalana que ens queda? Hi han 2 reines aquí a Catalunya, Rosalía i la Batlle.
1: En té 2 nominacions.
0: 2 nominacions a Grammys Llatins: millor interpretació de reggaeton per Choque i millor àlbum de música urbana per aquest darrer àlbum meravellós que es diu Màscara.
1: Arribem als anuncis, que ara ve l'Antoni Bassas escoltant a la Batlle. Ara tornem.
2: Al balcó.
3: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
4: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España, o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
6: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
7: Seguro que tú también te lo has preguntado. ¿A qué se dedican esos que entre semana pasean sin prisa por llegar a ningún sitio? ¿Aquellos que toman el aperitivo un martes al sol? ¿A qué se dedican los que ves corriendo por la playa la mañana de un jueves? ¿Esa gente? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedican a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Antes de cualquier construcción está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. 20 años construyendo juntos. Obramat.
10: Cuentan que había un padre que cada día, cuando su hijo salía del cole, lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, Nos hizo campeones del mundo.
2: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
11: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
12: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Bassas, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Vas al Camp Nou avui?
2: Estic mirant el cel, de veritat, perquè la setmana passada hi volia anar, però va ploure bots i barrals, em va venir a buscar el meu fill en moto per anar-hi tot junt, i va arribar a casa xop. Dic, bueno, si encara no hi hem anat i ja estàs xop, i ens hem quedat a casa a veure-ho per la tele avui, no sé què farem encara. La intenció és anar-hi.
0: Aviam què passa. En res, a les 8 aquesta casa s'uneix a Catalunya Ràdio per fer aquesta prèvia conjunta del partit. Hi haurà en Sique, en Torquemada i els narradors en Bermu, Flaqui, Bernat Soler... És xulo, fer aquest experiment.
2: Està molt bé, està molt bé. Jo crec que és una d'aquestes coses que fa justícia a l'efemèrides, perquè al cap i a la fi aquests 50 anys van començar aquí i després van continuar a Catalunya Ràdio.
0: Clar, a més, jo deia abans, quan començàvem el programa, que tots els que fem ràdio ens encantaria colar-nos per saber què està fent l'altre. I això passa, perquè tu no pots saber què estan fent a la teva mateixa hora. Ara pots recuperar ja tots els podcasts que vulguis. Però en directe és fantàstic.
2: No, està molt bé. Jo crec que és una mostra de generositat mútua que és digna d'aplaudir.
0: Generositat, que ens faltaria més generositat a vegades a l'ofici.
2: I a la vida en general, sí.
0: Totalment. Sí. Anem a fer un acte de memòria, que és el que més ens agrada. Basses, perquè tu tens molt a veure amb el mestre Puyal. Mm. Tanta gent m'ha dit que et va escoltar l'altre dia amb els moments especials, amb les retransmissions, amb els talls que vas triar del mestre Puyal. Avui fem una mica la rebotiga.
2: Exacte.
0: És a dir, el que passava darrere, perquè tu hi vas estar 3 anys. Ubica't.
2: No, jo, és a dir, jo vaig estar amb en Puyal 14 temporades.
0: Sí.
2: I aleshores, abans i després dels partits, passen coses, es preparen els partits, què direm, com ho farem. Per exemple, la famosa tarda de l'Urruti t'estimo, vam anar primer amb avió fins a Madrid i de Madrid vam agafar un cotxe fins a Valladolid. A l'avió, el Puyal va treure, que era una especialitat seva, un sobre, posem, del rebut de la llum, i diu, aviam, va, si el Barça guanya la Lliga hauríem de dir això, ens hauríem de recordar d'aquest, de l'altre, no sé què, no sé què, i es va quedar allà apuntat amb el sobre i després a la nit ho va fer servir. Estem parlant de l'any 85, és a dir,
0: l'any 85 han
2: canviat molt, no? Però jo et volia avui explicar coses que donaran a entendre que més enllà del futbol, els periodistes vivim situacions que expliquen com és un país, com és una cultura, què passa amb un desplaçament, que és allò que els oients no veuen normalment. La primera cosa que vull recordar és del 7 de setembre del 80, que és el primer partit al qual m'envien, el primer partit al qual jo informo professionalment. Era a Ràdio Joventut.
0: Sí.
2: Era un Gramenet Reus de la tercera divisió un diumenge al dematí. I no hi havia ni línies microfòniques, és a dir, hi havia una mena de caseta al final de tot de la graderia amb un telèfon d'aquests de disc encara, i em van donar un paper que deia has de trucar als minuts 25 de cada part, a la mitja part, al final i quan hi ha algun gol. I aleshores, bueno, com que vam quedar 1-3, vaig haver d'entrar 4 vegades pels gols.
0: Però quan hi havia el gol et posaves a marcar.
2: Sí, sí, llavors jo me n'anava dalt, marcava...
0: Aquí estaves en diferit, clar.
2: Entrava i deia, sí. És a dir, no era el partit de la jornada, hi havia partits més importants i, per tant, no se'ns exigia que entréssim en directe. Després la cosa ja va anar canviant, però en camps com el de l'Horta, on entraven per telèfon, primer marcaven el gol, te n'anaves al telèfon, trucaves i explicaves.
0: I què deies? Te'n recordes
2: una mica? Bueno, sí, me'n recordo que vaig dir alguna cosa així com... és curiós, el primer gol es va marcar al minut 3, o sigui que de seguida vaig haver de pujar. I va ser de penal. I el va marcar el porter de l'equip al qual hi havien fet el penal, que es veu que era l'especialista, i recordo que en el moment de dir, en comptes de dir i ha marcat, vaig dir i ha transformat, que em va semblar més professional. Vaig dir i ha transformat. Això és 7 de setembre de 1980.
0: Ha transformat, m'encanta.
2: Una de les coses que vam descobrir anant pel món amb el Puyal era que ens havíem d'entendre millor que ens entenguéssim amb la policia. Amb la policia que et parava amb un control d'alcoholèmia, amb la policia municipal del voltant del camp del Molinón, a Gijón, o de la Rosaleda, a Màlaga, que deien aquí no se puede aparcar, no? En Puyal va descobrir que la paraula clau que desactivava moltes resistències era el reconeixement de l'autoritat a partir del terme agente. Li deia, perdoni, agente. I en el moment que deies agente, veies que l'altre, vrum.
0: Agente, és clar, és...
2: baixar.
0: Terrancia Bolengo, gairebé.
2: Aquest tio m'ha reconegut l'autoritat i ara jo em disposo a escoltar-lo con el mismo señor y yo. A ver, què les passa? No, és que vamos cargados de material, sí, però és que aquí no se puede aparcar. No, però és que somos de la ràdio de Barcelona. A ver, ensenyen los pases de temporada. No, es que el pase de temporada es para toda la temporada. Nosotros solo venimos al partido del Barça, pero tenemos el carnet de nuestra radio. A ver, ensenyo los carnets. Bueno, llavors, negociaves amb ell, bueno, aparquen aquí i tal, no sé què. A vegades el que feies era aprofitar el merder de que ja venia l'autobús del Barça i la policia darrere i les sirenes i la gent cridant. No.
0: Us col·laven al meu jo, no?
2: No, al contrari. Fèiem un tap i dèiem, m'està interrompint... Tire, tire, que m'està interrompint la circulació. No? Coses d'aquestes.
0: Ben vist,
2: no?
0: Bueno, ben vist.
2: Una de les més grans és, anant de Valladolid a Madrid, agafar un avió a Barajas, que era l'últim, ja l'últim avió de la nit, posem que era el de les 12 de la nit, pum, ens para la Guàrdia Civil i diu, buenas noches, vamos a proceder a hacerles un control de alcoholemia. I ja el diu, mire, agente, nosotros nos ponemos a su entera disposición, pero si nos detenemos ahora, es posible que perdamos el avión que tenemos en Barajas, porque nosotros somos de la radio, venimos a transmitir el partido y vamos muy justos de tiempo, como usted puede comprobar. Va a fer un segon de silenci i el guàrdia civil li diu, como no presenta síntomas, puede continuar. I vam continuar.
0: Havia caigut alguna birra per això abans?
2: No,
0: tingut
2: no,
0: problemes?
2: No, si veníem del camp. No, no, no, impossible.
0: Sé, però igual
2: no,
0: de camí a buscar el cotxe, no.
2: No, no, no, no, veníem del camp. A vegades entraves als llocs i deies, perdone, en un sitio... També, mira, és curiós, el dia de l'Oruti t'estimo, anant cap a Valladolid, vam parar a Medina del Campo. Em sembla que allà és on va néixer o va morir, no sé, Isabel la Catòlica, no? Hi ha un castell, bueno, etcètera. No?
0: Sí.
2: I vam preguntar, perdona, amb una benzinera, perdone, buen hombre, ¿usted sabe de algún sitio donde podamos comer un poco bien? Diu, sí, vayan al... No sé, al no, pato laqueado, no sé com es deia. Diu, que allí les echarán bien de comer. És una expressió molt castellana, echar sí. de comer. Bueno,
0: les echarán bien de comer.
2: Coses que passen als camps de futbol. Les aficions locals s'emprenyen si perden. I un dia al camp del Mallorca, Lluís Sitjà, a l'antic, les cabines estaven a darrere d'una de les porteries, a tocar dels seguidors. I jo vaig veure que a vegades es giraven i picaven, pam, pam, pam, cops contra el vidre de les cabines de les emissores visitants. Sí. No? I en aquestes, Lineker marca un gol pel Barça i veig que la gent esforismada es tomba, el Puyol s'ajup i canta ajupit, gol, gol, gol, però ajupit...
0: Dient que aquesta marabunta trencaran els vidres.
2: I llavors, com que no van veure ningú la cabina, van trencar els vidres de la cabina del costat. Bueno, aquestes coses passen.
0: Es va ajupir
2: perquè...
0: havia de cantar el gol, passés el que passés.
2: La va veure venir. He corregut a vegades perseguit per aficionats locals? Sí, una vegada, a Sant Mamés.
0: Ah, sí.
2: A l'antic Sant Mamés, el 9 d'abril...
0: Anaven contra tu directament?
2: Anaven contra mi directament, el 9 d'abril de 1986. El Barça va eliminar l'Atlètic de la Copa. A l'afició d'allà els hi semblava que l'àrbitre els hi estava robant el partit. I aleshores va haver-hi un tio que va veure l'escuma del micròfon que deia Catalunya Ràdio i va dir, tu, català, dilo, dilo, que el partido nos lo han robado. I llavors, al sentir que algú es ficava en mi, bueno, com no sé, com 10 o 12 persones, es van encarar cap a mi i em vaig haver de posar a córrer.
0: Sort que ets camallarg.
2: Sí, em vaig escapar, però francament no les tenia totes. Els que també van córrer aquell dia va ser la Policia Nacional, perquè l'Erchaina no es va desplegar als camps de futbol fins l'any 94. Estem parlant de l'any 86, quan encara ETA atemptava, els hi cantaven a cor. Tu imagina't 40 o 50 mil persones el que se vayan, diles que se vayan d'una puta vez. Era una cosa tremenda.
0: Sí.
2: I comencen a saltar amb senyal de protesta tot d'aficionats al camp que saltaven les valles i eren tants que ja eren molts més que la policia que estava a Sant Mamés. En aquestes, doncs, el capità de la policia diu retirada. Jo estava veient-ho allà al túnel de vestidors, sí. No? Però dos números no ho van sentir, es van quedar allà i els van haver d'anar a rescatar, perquè si no, és que jo crec que els linxen, que no surten vius, no? I vaig ser testimoni de l'esbroncada que li va clavar la policia. Cuando digo retirades para todo el mundo, bueno, en fi, coses d'aquestes.
0: Quan acabaven els partits, després tot això ho comentàveu,
2: Era, sí, esclar,
0: era...
2: bueno, i a més...
0: La tertúlia postpartit, què ha passat? Entre vosaltres.
2: Normalment el comentari era, això ho hem fet bé, aquesta entrevista ha estat bé, aquell gol no l'he cantat bé, t'has deixat de dir això, perquè
0: molt
2: no li has preguntat...
0: Sí,
2: revisàvem. Tu... Bueno, fèiem revisions de la feina, però també de les condicions en què havien fet les cabines brutes, el vidre brut, plenes de pols, amb molt mala visibilitat. Això, clar, estic parlant d'un moment en què gairebé no existia la Lliga de Futbol Professional, tot era bastant més amateur. Els porters dels camps de futbol, els senyors que tallaven l'entrada, En la meva època van passar de tallar una entrada de paper a llegir un codi de barres, però eren senyors que anaven amb gorra de plat. I, amiga meva, en aquest país, si li dones una gorra de plat a algú, creu que és capità general, no? Em recordo, per exemple, teníem una especialitat que era la del Bernabéu. Una vegada el Tete Montoliu, el pianista, era molt amic del Puyal. I clar, era sec i escoltava sempre les transmissions. Diu la llegenda que havia fet algun concert amb l'auricular sentint el Puyal.
0: No.
2: Bueno, total, que arriba el Bernabéu i li va dir, escolta, sóc a Madrid tal dia, m'agradaria estar amb tu a la cabina perquè sentiré el partit des del Bernabéu. I el Puyal li va dir, fet, vine amb mi. I arriben allà, clar, el Tete Montoliu anava del bracet amb les ulleres fosques, sí. I això, i li diu, este senyor que me acompanya també, diu, este senyor és periodista? Diu, no me va dir que este senyor, com vulguem dir, que
0: ve
2: és sec.
0: Ve el partido, clar.
2: No me diu que aquest senyor que és sec.
0: Puede narrar.
2: Ve a narrar el partido. I el Tete Montoliu diu, soy comentarista. Ah, diu, bueno, pues passe. No sé si el mateix porter o no del Bernabéu, un dia érem quatre, el Puyal, la Pilar Calvo, el tècnic i jo, però pel que fos al Madrid només ens havia donat tres acreditacions per entrar. I el Puyal s'acosta al senyor de l'entrada i diu, bueno, venimos a entrar, i li diu, bueno, però aquí hay tres passes solo y ustedes son cuatro. I el Puyal es posa al costat del porter i li diu, no, uno, dos i tres, senyalant-los els que ja estàvem a fora. Ell ja tenia un peu a dintre. I vam entrar tots quatre. Aquestes coses passen. Jo he vist porters al Ramon de Carranza, al camp del Cádiz, demanant-te les acreditacions, menjant pipes i escopint les clofolles a sobre la solapa de la seva americana. Llavors va venir un nano amb el cabell molt curt, diu, escolta, és que sóc català, estic fent la mili aquí a Cádiz, estic a Marina, diu, i a mi m'agradaria entrar a veure el partit. Jo faig col·laboracions a una ràdio de l'Hospitalet que es diu Radio Melody. Dic, tens el carnet? Diu, sí, va, provem-ho. Dic, mira, i este senyor que és de Radio Melody, diu, per favor, què passa? O sigui, però clar, estem parlant d'una Espanya i d'unes condicions futbolístiques que ja no existeixen.
0: I d'una etapa,
2: no?
0: Que tu se t'il·lumina en els ulls.
2: Sí,
0: o sigui, vas ser feliç.
2: Érem joves, teníem 20 anys, o sigui, era tot tan divertit, corrents per agafar els avions. O sigui, nosaltres hem arribat a l'aeroport de Sevilla a les 9 de la nit i hi havia dos avions a pista, el que anava a Madrid i el que anava a Barcelona.
0: Sí.
2: I allà havíem arribat tan justos del partit que anàvem corrent amb les maletes, amb les maletes no nostres de la roba, no, les del material, que pesaven un ou, per la pista, i preguntant-li a l'Iberia, ¿cuál es el de Barcelona? Este! I llavors anar cap a l'avió, no? O sigui, coses d'aquestes. Poc abans de la final de... el mateix dia de la final de Sevilla del 86, el Barça va convidar la premsa a dinar, i el Lluís Canut i jo li vam anar a dir al Nicolau Casaus que si el Barça guanyava la Copa d'Europa, no podria ser que el capità la recollís amb la samarreta suplent,
0: clar,
2: que tinguessin preparades les samarretes blaugrana per la foto històrica d'aixecar la Copa. No hi va haver ocasió, perquè el Barça va perdre aquella final a Sevilla, que és la cosa més desgraciada que he vist en la meva vida i que per no amargar els culers ara no reproduiré. Però la mateixa idea la vam posar en pràctica 6 anys més tard a Wembley. I sí, si us hi fixeu, el Barça que va jugar de carbassa, els jugadors van pujar amb la samarreta blaugrana perquè se la van canviar. O sigui, anaven de carbassa els pantalons i les mitxetes, però es van poder posar la samarreta blaugrana a sobre.
0: Ah, que bé.
2: Si em pregunten quin és el desplaçament més al·lucinant de la meva vida, et diré que és el d'Albània. Que hi vam anar quan just Espanya acabava d'establir relacions diplomàtiques. Gairebé cap equip hi havia jugat mai. Vam arribar-hi amb el primer avió d'Iberia que hi va aterrar i va ser un xoc cultural tremendo per ells i per nosaltres, no? Només et diré que ens van reunir a tots els periodistes en una sala,
0: sí.
2: I un comissari polític ens va donar la següent benvinguda. No intentin comparar a Albània amb res que hagin conegut. Albània només es pot comparar amb ella mateixa, com és ara i com era abans. I escoltin bé això que els diré. Vostès venen d'Espanya, oi? Doncs aquí no hi ha atur. Ni pobres pel carrer ni analfabets. Tothom té casa, tothom té metge. Hem fet arribar l'electricitat fins a les viles més inaccessibles del nostre país muntanyós. Nosaltres no pertanyem a cap bloc militar. Som absolutament independents. Per això aquí no tenim ni bases estrangeres ni armament nuclear. I naturalment no hi ha terrorisme. Alguna pregunta més? Això és la rebuda que ens va fer el senyor d'Albània.
0: Això ho tenies apuntat?
2: Això és que va ser apassionant. I wow. Allà vaig conèixer una espia per primera vegada.
0: No hi ha ben sant morits, aquests.
2: Una mica, sí, perquè estàvem tots parlant des de les cabines de telèfon de l'hotel I en aquesta el tipus surt i diu: però ustedes en què idioma hablen? Diu, en català. Diu, ah, bueno, si hablen en català. Era l'espia d'espanyol. L'home havia après espanyol a Pequín d'un professor cubà, perquè, clar, Albània va anar fent... Va anar trencant ponts, primer amb la Unió Soviètica, després amb la Xina, després amb Cuba, perquè els trobava tots revisionistes i tous, i ells es creien l'última salvaguarda del marxisme-leninisme. El tio es va sentir burlat, diu, home, cony, m'han vingut aquí a espiar tios que parlen espanyol i resulta que m'han canviat l'idioma.
0: Meravellós anecdotari, Bassas. Si ara el mestre Puyol casualment ens estigués escoltant,
2: sí,
0: que estaria somrient, no?
2: Jo crec que s'ho estaria passant molt bé i recordaria aquell company nostre que en un hotel, en una residència d'educació i descanso, per dir-ho així, d'Albània, va voler tenir una habitació doble per ell sol i va dir, no, jo ja pagaré més diners. I li van dir, senyor, el descanso d'un treballador no se puede comprar con dinero.
0: Estaria somrient, sens dubte. M'hagués encantat tant a tots que hagués participat de tota aquesta...
2: Sí.
0: No, d'aquest homenatge, sí, d'aquesta retransmissió, mm, però així és el mestre Puyol.
2: Així és.
0: Ho respectarem. Bassas, gràcies.
2: A tu.
0: No et desconnectis ara, eh?
2: No,
0: que
2: home, per favor,
0: ara,
2: home, home, gran moment.
0: Anem a fusionar-nos amb Catalunya Ràdio. Gràcies, Bassas. Fins dimecres que ve.
2: Adéu, Puyol.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltas.
1: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
2: En Ipusarán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Canapé de matrimonio Catavi, cómodo, funcional y con un gran almacenamiento. Antes 179 euros, ahora 169 euros. Ven a tu tienda Ipusarán más cercana o compra online en ipusarán.com.
3: Avinyó està de festa major. Del 18 al 22 de setembre, 5 dies de festa per tothom. Divendres, correfoc pels carrers de la vila. Dissabte, concurs de paelles, baixada d'andròmines i nit de ball amb els Catarres i banda neon. Diumenge, cercavila de gegants i a la tarda, orquestra Montgrins. Festa major d'Avinyó. Vine a viure-la.
4: Mia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
7: Posa't a caminar.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
1: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
2: Atenció, comentó, Faraguero, pica, comentó!
3: De futbol en català.
4: Des de 1976. Aquí comença un programa especial i conjunt entre Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio per continuar celebrant els 50 anys de transmissions de futbol en català.
3: Des de l'Spotify Camp Nou, el Què t'hi jugues Barça i la TDT s'uneixen per fer un homenatge al llegat del mestre Puyal. Pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
4: Endavant, Sique Rodríguez
3: i Ricard Torquemada.
5: Bona tarda, Ricard Torquemada.
6: Bona tarda, sí que.
5: I benvingut a SER Catalunya.
6: Benvingut a Catalunya Ràdio.
5: És un honor, per nosaltres estar a l'antena de Catalunya Ràdio, compartir oients amb vosaltres, i gràcies per lo fàcil que ho heu posat tot.
6: No, igualment. La veritat és que em fa il·lusió, eh? Avui hi ha hagut moments del dia que no sabia si contra qui jugava el Barça, ni si el Barça és líder, si ha de ploure o no, o sigui... Estic en una bombolla, eh?
5: És curiós perquè quan hem fet l'última reunió li he dit a la gent no perdem el focus de que avui hi ha un partit. Exacte. I és important, de Lliga, i si el Barça guanya manté la distància amb el Madrid i continua líder en solitari.
6: I tant. És que el que fem avui no sé si s'havia fet, però per mi és una experiència especial i un regal perquè poder ajuntar equips, emissores, SER Catalunya, Catalunya Ràdio com a vehicles d'aquests 50 anys on hi ha hagut molts personatges, molta gent, molts noms, el Quim, Puyal, sobretot, però hi ha hagut dos vehicles, no?, que han estat SER Catalunya i Catalunya Ràdio, que han transportat aquests 50 anys que avui podrem seguir.
5: Farem un viatge al llarg d'aquests 50 anys, escoltant moltes veus, narracions, molts protagonistes, i passarem una bona estona de ràdio conjunta amb els amics, companys de Catalunya Ràdio i també els oients de SER Catalunya. Va començar tot el 1976, un dia de setembre, com ara, però de fa 50 anys, quan Joaquim Maria Puyal va fer la primera transmissió en català després de la Guerra Civil i la dictadura, perquè n'hi havia hagut abans. De fet, n'hi ha una el 1928. Hi ha també un espanyol Barça d'aquella època. Hi ha hagut retransmissions als anys 20 de boxa. De fet, sabies que Puyal va retransmetre boxa a Ràdio Barcelona?
6: M'ho havia explicat alguna vegada.
5: Un combat de Muhammad Ali.
6: Però vols dir que queda... O sigui, ha quedat això a l'arxiu?
5: No.
6: No.
5: Però queda en l'imaginari, que també és bonic.
6: Sí, no. No, no, però ho va fer perquè això ens ho va explicar un dia, que havia arribat a fer això.
5: És més, va arribar a narrar a Espanya en català en un Mundial.
6: El Mundial del 78 a l'Argentina. Va ser una experiència per ell espectacular.
5: Per tant, tot el que fem ara ja està fet.
6: Algú ens ha posat les vies i nosaltres el que fem és córrer per elles, no? Però algú les va posar i avui tindrem pioners que ens van ajudar a construir tot això. Per cert, saps què m'ha agradat molt? El nom que has posat al grup de WhatsApp.
5: El millor programa de la nostra vida.
6: El millor programa de la nostra vida.
5: Va amb missatge.
6: Molt, eh? Ets creatiu.
5: Va amb missatge. Va amb missatge perquè al grup hi havia el Bernat Soler. Hola, Bernat, com estàs?
7: Bona tarda, sí que, Ricard. Bona tarda a tothom.
5: I ell va marxar de la SER per anar a Catalunya Ràdio, una mica com el Puyal, per fer el programa Els millors anys de la nostra vida, i va estar a punt de fitxar-me, però crec que tu no vas voler.
6: El cap d'esports et va vetar, eh?
7: Jo avui estic jugant a casa, més que mai, perquè jo sóc de Ràdio Barcelona i sóc de Catalunya Ràdio. Són els meus dos grans amors radiofònics, les meves dues grans cases, i per tant avui és fantàstic. Per cert, crec que això que fem...
6: Pots seguir parlant.
7: Sí, puc seguir perquè m'ha caigut la patraqueta. Anava a dir, això que fem és una cosa que jo crec que és bastant poc habitual i que crec que és gràcies a que som aquest país, que és Catalunya, que podem fer-ho. Perquè som gent assenyada, a vegades excessivament, oi? Sí, que a vegades som massa assenyats, però gràcies a aquest seny ens permet fer coses com aquesta, amb aquesta facilitat, amb aquesta cordialitat, amb aquesta naturalitat. I després deixem afegir un altre factor, que és que l'any 76 va ser capdalt en tot plegat la col·laboració del Barça. Perquè el Barça, amb la figura de Joan Granados, de Jaume Rossell, de la directiva que presidia Agustí Montal, van permetre que el Puyol pogués fer aquelles transmissions posant-li totes les facilitats. I avui el Barça, doncs, també ens obre les portes i som a les portes, mai millor dit, de la llotja a dins del camp, amb una situació que normalment no és gens habitual.
5: El Bernat Solé és qui va substituir a Puyol a Catalunya Ràdio, a la cadena SER, a Ràdio Barcelona. N'hem tingut bastants més. Un equip de futbol, fins a 11 narradors després de Puyol. Sí, sí, en 50 anys hem tingut 11, més un, que és Puyol. I l'últim és l'Albert Bermúdez, que no sé com saludar-lo perquè són tants personatges que al final em torna boig.
8: Ara si puc ser jo també és un detall.
7: Home, no? Sí.
8: Jo és que com que tinc un TDAH de manual, porto 5 minuts imaginant-me com seria la transmissió del Puyol de boxa. En Muhammad li ha fotut un mastegot espectacular. Vull imaginar-me aquesta imatge de... Quina nata d'en Muhammad.
6: Quina llàstima que no podem reproduir.
8: Clar, per tant, jo em quedo amb la meva, el meu imaginari.
6: Ningú t'ho podrà desmentir, eh?
8: Ah, exacte.
6: La pots fer tu.
5: Són les 8:06, estem escoltant un Què t'hi jugues Barça i la TDT especials des del Camp Nou. D'aquí una estona saludarem el president del Barça, a Joan Laporta. Òbviament, quan hi hagi les alineacions del Barça Racing, les explicarem a les antenes de SER Catalunya i de Catalunya Ràdio, de Catalunya Ràdio i de la cadena SER, però farem un viatge en aquesta hora i quart de prèvia conjunta pels 50 anys de transmissions en català que, com dèiem, van començar el 1976 en un Barça a Las Palmas, 4-0, on va marcar dos gols Johan Cruyff.
2: Facultats Nisca se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
3: De futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: Clar, en aquella època Rigards havia d'organitzar tot. Una retransmissió que començava de zero en un llenguatge que s'utilitzava en família, en privat, però no en públic perquè la dictadura no deixava.
1: Clar, és que ahir vaig llegir que feia aquell dia, el 5 de setembre del 76, just una setmana que Tarradellas havia proclamat des del balcó de la Generalitat la frase mítica de Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Vull dir que la megafonia del Camp Nou feia una setmana que s'expressava en català. Vull dir, estem parlant allò del bressol, d'una cosa que ara absolutament tenim normalitzada després de molts anys. I algú ens va ajudar molt en aquell moment a construir tot aquest univers, oi, Sique?
0: Ho ha explicat alguna vegada el Joaquim Maria Puyal quan parlava, recordo, en un especial fa 10 anys a la cadena SER, que hi ha una persona molt important perquè és qui va ajudar a adaptar el llenguatge del carrer, d'altres esports, a les retransmissions de futbol en català. És el Jordi Mir, amb accent de Lleida, que ens acompanya avui en aquest especial. Jordi, què tal, com està?
2: Aneu-vos guarda tots. Sí, sóc occidental, pallarès, concretament.
0: De Tremp.
2: De Tremp.
0: Quants anys té? Quants anys té, vostè?
1: Quants anys té?
2: Ah, bé, 19 al revés.
0: 91.
1: Ara m'ha ensenyat el carnet de soci.
3: És soci del Barça.
1: 444.
0: Uau.
1: 75 anys de soci, sí que.
0: Increïble, eh? Les ha vist de tots els colors.
1: 75 anys de soci.
0: El que vivim ara és una anomalia històrica, amb tants títols i tantes victòries.
2: És una cosa que per mi tenia sentit, i més en aquella època, perquè el Barça era una raó d'arrelar-se a Catalunya en un moment difícil dels anys 50 i 60, i m'ha semblat que valia la pena de mantenir-s'hi en la línia, sí.
0: Com van treballar l'adaptació del llenguatge popular amb expressions com quina gardela, una fava, que s'utilitzaven al carrer però no als mitjans de comunicació, i expressions d'altres esports com, no sé, coses que s'han normalitzat, tirar la tovallola, que ve de la boxa, o bé, un gol de carambola, que és del billar.
2: Bé, sí. En fi, jo crec que el llenguatge del futbol és una cosa que s'ha elaborat d'una manera més des de baix, popular. Als anys 20 el meu pare anava a futbol al camp del Barça, i després, quan jo era petit, m'explicava que llavors això no es podia sentir, perquè als anys 40, que era la meva infantesa, ja podeu veure com funcionava la cosa. I aleshores ell em deia el que deien. Per exemple, al camp dels Sants, tenien uns crits especials. Per exemple, era clàssic que hi havia una reixa gran i moltes pilotes anaven al carrer si tiraven alt, i això els equips de vegades s'esforçaven a fer-ho, perquè com que no tenien tantes pilotes com ara, havien de quedar que la tornessin des de fora, segons com. I el crit de pilotes fora, que ja guanyem. Això era clàssic, però
1: sí?
2: Els deien els jugadors que ho fessin, perquè era una manera... Dic jo, això vol dir que el futbol era una cosa arrelada popularment, i que quan el Quim es va proposar això, doncs podia semblar molt problemàtic, però no ho era tant.
1: Però Jordi, per on vau començar? Per mots o per gramàtica?
2: Vam començar bàsicament i per sempre per mots, perquè per gramàtica el Quim tenia una formació sòlida,
4: ja era ric.
2: Que ja no calia, pràcticament.
4: Ja era ric en gramàtica.
2: Ja era ric en gramàtica, i per tant l'únic que calia era procurar que el que es digués des d'allí la gent s'hi sentís còmode, s'hi sentís pròpia, o pròxima, millor dit, i que digués de dir... Això és el mateix que hauria dit jo si hagués anat allà al camp i hagués vist això. I això és el que el Quim va saber captar de seguida, i després el ritme de l'explicar-ho, del dir-ho a persones que et sembles que volies...
1: Clar,
2: que
1: el to...
2: Exactament, i no a crits ni a exabruptes.
3: A mi, Jordi, m'encantaria, és impossible, però que hi hagués hagut una càmera que us hagués enregistrat a tu i al Quim en aquelles reunions prèvies que fèieu, amb aquells casets que el Quim gravava, venia al Camp Nou a gravar partits, se'ls gravava per ell, bé, per ell i per tu, no s'emetien, i aleshores ho escoltàveu, no?
2: Vam acordar això, de que la millor manera era començar-ne a gravar per veure com funcionaria allò, per tot el que dic, pel llenguatge i pel ritme, evidentment, que era el que ens interessava, que hi hagués una manera de fer que comuniqués amb la gent pròpiament, i que no li semblés que li deien des de l'altra part del món, sinó que li deia un veí, per dir-ho així, que li explicava un veí. I això, doncs, amb ell no era difícil, perquè el Quim tots l'heu conegut, vosaltres, i sabeu que és un personatge que està per sobre de moltes coses, i l'únic que ell volia, dintre de la seva obsessió pel rigor, per el rigor que comença per ell en totes les ocasions, era fer-ho el màxim de bé possible, perquè ell, sense encomanar-se a ningú, ho hauria fet perfectament, perquè tenia uns fonaments sòlids ja. És a dir, jo no hi dono més importància que aquesta. S'havia d'engegar, hi havia d'haver la confiança de fer-ho, s'havia d'anar comprovant que allò funcionava, i bé, i que allò funcionava, diria que per satisfacció meva molt personal, em penso que la millor prova és que avui vosaltres quatre estigueu aquí,
1: sí,
2: i estigueu comentant això.
1: És que ara Jordi, som a la llotja i no al palco.
0: Clar,
1: per exemple.
0: La película. És Jordi Mir, lingüista, activista cultural, la persona que va ajudar a Quim Puyal a adaptar el llenguatge del carrer a les retransmissions esportives en català a Ràdio Barcelona el 1976, que és on van començar. I ara farem el recorregut històric. Jordi, a gaudir del partit, a gaudir del Barça Racing, i aviam si guanyem.
2: Segur, això assegurat avui, eh?
1: Gràcies per obrir-nos camí, Jordi.
2: Molt bé, nois. I per molts anys, i no pareu, que el país ho necessita.
0: 14, Torque, pendents de les alineacions del Barça Racing.
1: Encara no han sortit, eh?
0: No han sortit, no són oficials. Comencem a cantar títols.
1: Va.
4: Carrasco dintre l'àrea, Carrasco dintre l'àrea, vol posar-la, Cranque, Cranque per parar.
5: Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fent força.
1: El Hansi Gol, un dels gols de Basilea, de la final. Hem passat del 76 i d'aquell Barça Les Palmes al 79, la final de Basilea, i el Hansi Gol. I ara aquí tinc al costat a dos protagonistes del 76 i del 79. Pere Valentí Mora, porter, com no de Sensi, capità, que va aixecar la Copa Basilea, la Sensi.
0: Ricard, bona tarda. Bé, com que tenim un micròfon autònom, no?
1: Sí.
0: L'àmbric de tota la vida és, sí, el micròfon autònom, sí, a la TDT.
1: Sí, també.
0: I el Barça ens ha cedit els trofeus.
1: Ah, tens la Recopa.
0: I ara la ràdio s'escolta i també es veu. Aquí hi ha la Recopa de Basilea.
1: Home.
0: M'han dit que vigili a l'aixecar-la.
6: Sí, que et pots quedar amb
1: les vegades.
6: Precisament t'han dit, no l'agafis d'aquí.
0: La Recopa de Basilea. I així, mentre parlen Pere Valentí Mora i Juan Manuel Asensi, els oients que vulguin poden veure i apreciar el trofeu que hem tret del museu especialment per el programa d'avui.
3: La foto de l'Asensi amb la Recopa de Basilea, amb la samarreta del Fortuna, perquè te la vas canviar, que és el que es feia abans, és mítica. Ells dos eren el primer dia, també, eh?
1: El dia de les Palmes. Pere Valentí Mora, porter titular.
3: Porter titular, clean sheet, que diu Hansi Flick, és a dir, porteria 0.
0: Sí, 4-0.
3: I la Sensi, que va jugar, doncs, al mig del camp, no? Pere, jo t'aguanto el micròfon.
7: No, és el problema.
3: Pues, costa-te l'aquí.
1: Bé, comencem per l'Avantí, que jo m'he quedat... Tu recordes el partit de les Palmes del 76 o no?
8: Home, i tant, que me'n recordo.
1: Et van xutar molt o no?
8: No, molt no.
1: No, eh?
8: El resultat...
0: Home, digues que sí.
8: 4-0 era... Vaja, jo crec que el Barça contra les Palmes a Camp Nou té l'obligació de guanyar sempre. I llavors aquell dia va sortir les coses normalment bé, això que les Palmes tenia un bon equip i van guanyar còmodament també. I va ser doncs, millor per la celebració de la festa de que ho parlàvem en català.
1: Sí, bé, vosaltres potser vivíeu una mica aïllats perquè éreu futbolistes, no sé si d'això n'éreu conscients, però era el dia que va arribar a Tarradellas també després de l'exili, és a dir, és un partit que va tenir molt pes.
8: Sí, però nosaltres, almenys els de casa, pensàvem en català i parlàvem en castellà, però sempre teníem el pensament en català, tot el que fèiem.
3: Perquè...
1: Però parlàveu en castellà, eh?
8: Clar, home, parlàvem en castellà quan tocava, perquè si no, no s'entenien també, segons els companys.
6: Però podeu certificar que aquell dia en Cruyff va fotre un golaç.
8: Sí, jo el gol del Cruyff no me'n recordo.
7: Sí.
1: Tu, defensa, el recordes o no?
7: Bueno, sí, los partidos que ganamos siempre se los recuerda. Si perdemos, mejor echarle la culpa al portero y...
8: El gol. Él dice si te acuerdas del gol de Cruyff. Yo no me acuerdo del gol de Cruyff.
1: Va haver-hi un del Milonguita, el primer.
0: Que de fet és el primer i no es guarda l'àudio.
1: I en canvi,
0: guarda el de Cruyff a la fonoteca, sí, però no el de Milonguita Heredia.
1: I dos de Johan i un de Clares, pot ser, no?
0: Sí, Manolo Clares.
7: Manolo, Benito. Manolo marca allà.
0: Exacte. Exacte. Escolta, i la Recopa de Basilea, jo no havia nascut, però per els meus padrins, que és avis a Lleida,
1: sí,
0: padrins,
1: sí,
0: és com una Copa d'Europa. O sigui, el valor d'aquell títol
1: allò va ser
0: és una Copa d'Europa.
7: Acuérdate que és el primer títol europeu del club.
1: Sí, sí.
0: I el desplaçament massiu a Basilea amb 30.000 bueno, persones.
8: Havien guanyat Copa de la UEFA abans havien guanyat, però...
9: Passa que eren les copes de fires...
8: Eren no tan valorades.
9: Que les jugaven ciutats que tenien fires de mostres, que la UEFA al principi les com no les ficava dins del sac, no? I la Recopa era com la més oficial. Sí. Després de les copes de fires...
8: Va vindre la Recopa.
9: Les hem comptat, sí, i crec que s'han de comptar perquè també tenien mèrit, però la Recopa va ser com el primer, títol, europeu, diríem, dels oficials de l'època, no?
8: Però bueno, guanyaven copes de fira i també li donaven valor, eh?
1: Sí, tant.
8: En aquest moment.
7: Después nos copiaron y fue ya... Son unos copiones, nos tenían envidia los compañeros y empezaron a ganar para dejarnos mal.
0: ¿Cuánto han ganado? Han ganado demasiado.
7: Era demasiado. Ya lo vimos tan rápido, digo, es igual.
1: ¿Qué recordas de aquel partido, Asensi de Basilea?
7: Hombre,
1: del partido.
7: Basilea todo. Basilea todo. Yo me acuerdo que, bueno, fue sobre todo
1: el ambiente. Vas fer un gol, ¿no?
7: Sí, el segundo.
1: El segon, ¿eh?
7: Primero fue Tente Sánchez, sí, segundo yo, Kranke, no, Charlie de penalti
0: y
7: Kranke el 4.
10: Però no era la Champions. La Champions és mucho mejor que la...
0: Deixa'm explicar-li als oients de Catalunya Ràdio, per als que no coneguin el Bermúdez, que té diferents personatges. Un és el Vinícius, a segunda, ta.
10: A segunda, claro, porque ganaron la Recopa. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Recopa?
9: La Recopa és un títol que el Barça és l'equip europeu que en té més, eh? Que en té 4.
1: Ens va fer feliços la Recopa.
9: Ens feia molt feliços la Recopa.
10: Feia de segunda. Ta!
8: Bueno, pel Madrid ja podria ser això, però per nosaltres va ser l'inici d'una època que després han vingut Copes d'Europa també aquí a Barcelona.
7: Sí, sí,
8: i ara que s'espavilin, que a mi els passarem.
0: Aguanteu un moment perquè la ràdio és directa, sí, òbviament estem en aquest especial recordant grans èxits i títols narrats en català a Ràdio Barcelona, també a Catalunya Ràdio, però ja tenim 11 confirmats.
1: Home,
0: del Barça
1: endavant,
0: i em fa especial il·lusió. Ens podem canviar el micròfon? Ja
1: va, sí.
0: Ara jo agafo el de Catalunya Ràdio, el Ricard agafa el de
1: Cadena Ser. Una foto per la història,
0: Això és per la història. I qui sap què ens deparava el futur. fa especial il·lusió donar passió a la teva micròfon autònoma.
1: Vinga, fes-ho.
0: Mireia Ruiz, què tal, com estàs?
11: Molt bona tarda, sí que...
0: Tenim 11 confirmat ja del Barça de Hansi Flick pel partit contra el Racing de Santander. Ho he fet bé.
1: Perfecte.
11: Sí, ja hi ha 11 oficial pel partit d'avui dimecres, amb alguns canvis a la línia defensiva, i avui amb el torn de Adeyemi a la davantera. El Barça, que sortirà amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri, Pedri i Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
12: Ostres, no jugo.
0: No jugues, Pau.
12: Cas un dena, os podré.
1: Una mica de descans, Pau.
0: Ja va bé, Pau.
1: Rotacions.
12: Sí, però, clar, és que a mi m'hagués fet il·lusió jugar-los tots. Quina llàstima.
9: És a dir, no juga Cubarsí i no juga Fermín, dels que serien titulars, tot i que Fermín, Olmo van variant.
1: No hi ha gaire rotació.
9: Ni Xavi Espar, tampoc, que és un dels titulars de la temporada.
0: Pere, a Sant, si us agrada aquest 11 o no?
8: Jo crec que quan el Barcelona va bé, jugui, juguen bé. Saps què passa? Que quan el Barcelona ha passat èpoques dolentes, llavors ens costa molt més jugar. Però ara, en aquests moments, és dolç, tenim un bon joc, i qualsevol que acoplis allà, funciona bé l'equip.
1: Doncs, ara que has fet tu això, faré jo l'alineació del Racing amb el Solà, però no amb el Solà nostre.
0: Quin personatge, el vostre?
1: El nostre, l'Eduard.
0: Oh,
1: amb el vostre Solà.
0: Bueno.
1: Nil Solà, com estàs?
0: Que també és un personatge, el fill.
13: Què tal, Torquemada? Bona tarda.
1: Com tens l'alineació del Racing? La tens a punt?
13: Sí, treta del forn fa només uns instants. Avui el Racing, que jugarà amb Aguirrezabal a la porteria. Defensa de 4 per Manu Hernando, Facu, Pedro i Aaron Martín. Per davant, Prati, Íñigo Vicente, Canales i Maguet. I a dalt, Arana i Acer Villalibre.
1: Doncs aquesta és l'alineació
0: del Racing. Vols que et digui una cosa?
1: Què?
0: L'Eduard Solà, el vostre.
1: Sí.
0: ens va donar les gràcies a nosaltres per emportar-nos el seu fill cap a Barcelona casa, i treure'l de casa.
1: Sí. No m'estranya, no m'estranya. Bé, el Nil no ha pogut treure son pare de casa, però potser també hauria volgut, eh?
14: I tant,
1: però Valentí, Asensi, mil gràcies. Ens ha fet molta il·lusió compartir aquesta estona, aquests 50 anys. Sou testimonis d'aquell futbol. El Puyol li va posar veu en català. Sí. I avui podem celebrar 50 anys de tot allò.
7: Molt sí. Bé, moltes gràcies.
8: Molt il·lusionats també que nosaltres puguem celebrar avui i estem aquí amb vosaltres.
1: Que bé.
8: Perquè
1: pensa que jo vaig créixer amb vosaltres, sí. Eh? El sí que no havia nascut, però jo sí. I recordo els corners al primer pal de l'Asensi, que era una cosa que em va marcar al cap, aquelles pentinades que feia.
8: Tu tens molts records. No.
1: I les teves aturades, també.
0: Són les 8:22, que t'hi jugues Barça, la TDT especial a Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio, a les portes d'aquest Barça Racing que començarà a 2:15 de la nit, 21:30 al Camp Nou, amb alineacions ja confirmades. Seguim.

0: des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
1: És la última lliga que Puyal va narrar a Ràdio Barcelona, sí, la del Ruti t'estimo, perquè després ens el vau fotre a Catalunya Ràdio.
2: Aquelles coses del mercat.
1: I allà va començar una nova etapa. És, curiosament, la última lliga que es va poder seguir només per la ràdio, perquè hi havia imatges, però no es va retransmetre per la tele.
2: Això,
1: No es va retransmetre per la tele el partit sencer.
2: Estem imagina't parlant si de l'any 85,
1: sí,
2: eh?
1: L'any 85.
2: Després de guanyar la Lliga del 84,
1: i
2: no?
1: I segur que la recorda molt
2: aquella.
1: La persona que ara ens acompanya i a qui li agraïm la complicitat per aquest acte tan especial, el president del Barça, Joan Laporta. Què tal?
3: Hola, com esteu?
2: Molt a gust aquí a la llotja.
3: Ja ho imagino, i esteu recordant moments emblemàtics, històrics.
1: Home, l'Urruti t'estimo.
2: Tu havies
1: tremenda,
2: escoltat la ràdio.
3: Home, l'Urruti t'estimo, que ara fèieu referència i tant. Allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I en fi, el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic. Penso que va agafar en aquell moment una dimensió històrica que bé, que recuperar el català en un espai social, popular, massiu, i a més en el món del futbol, i especialment en el Barça, com podeu imaginar, que com a president me'n recordo d'aquells moments i és molt emotiu.
1: Quin és el títol que més ha celebrat?
3: El títol que més ha celebrat? Això, tots, tu. Sí que tots.
2: És que
3: els títols són molt difícils de conquerir.
1: I s'han de celebrar.
3: I la veritat és que tot el que han estat les retransmissions, tant a la ràdio, aquella època Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio, després doncs a les teles, en fi, a diversos mitjans, ajudaven molt a celebrar-los. La veritat és que éreu el fil conductor de les celebracions, també. A part de que explicàveu com anava, éreu el fil conductor i era meravellós acabar un partit i anar corrents a sentir la ràdio, a veure què deien, i sempre hi havia fases que han fet fortuna, i que han estat cèlebres, com les que ara parlàvem, o també, allà pensant, recordo, si permeteu dir-ho, sí, aquell lèxic del món del futbol que es va, d'alguna manera, es va reconstruir, perquè s'havia perdut per 40 anys de prohibició del català a la premsa, i també aquelles expressions vives que les va recollir en aquest cas, doncs, el Joaquim Maria Puyal, també treballant amb el filòleg, que era el Jordi
2: Mir. Sí, el Jordi Mir, que ens ha acompanyat ara.
4: Hem tingut aquí fa res. Sí.
3: I vaja, allò de escolta, s'escapolir-se de l'escomesa. Jo en recordem tots. Escapolir-se de l'escomesa. Fora de quic, també.
2: Sí,
3: el
2: flequic.
3: El flequic. Sí. Clar, tot era nou, i el que és nou sempre es viu.
2: Per edat, tu... permetem que em digui tu avui,
1: aquí. Mira que jo m'estava esforçant en dir-li de vostè.
2: Si no...
3: Som de la mateixa quinta.
2: Avui estem de festa. Tu vas créixer amb aquesta època, amb aquests moments. Barça, país, llengua... va haver-hi un moment que es va vincular tot. Ara recordàvem que el 5 de setembre del 76, aquell Barça de les Palmes, feia una setmana només que la megafonia parlava en català al Camp Nou. Aquell dia, el president Tarradellas va ser-hi, després de l'exili, a la llotja. Tot allò va tenir com un vincle que es va ajuntar. Després de tot això ho hem normalitzat i han passat 50 anys. Però tu recordes amb una emoció especial aquells moments?
3: Sí, els recordo. Jo tenia aleshores, doncs, si no recordo, 20, 22, 23, no sé com estaria, 21 anys. I home, i vaig al Barça des de petit, des que tinc 5 anys. Aleshores, tot això, vam viure aquells canvis. I era un aire de modernitat, aire fresc, d'avantguarda, que entrava, doncs, ja no només al Barça, sinó al país, a Barcelona. I en aquells anys això va ser meravellós. Eren anys en què el Cruyff encara estava jugant al Barça, que havia arribat al 73 al Barça, aquell estiu del 73 fabulós. I tots aquests anys es vivien molt intensament. Eren els anys de la, també de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, políticament, també tot això.

0: Això influïa molt, no?
1: Aquests dies estem recordant els moments amb diferents actes. S'ha publicat un llibre del que ara en parlarem, del Josep Maria Déu, una persona que ha treballat durant molts anys amb el Joaquim Maria Puyal. Es diu El Factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. En aquest llibre, al final, llança una proposta i és batejar la tribuna de premsa del nou Spotify Camp Nou com a tribuna Puyal. Com a president del Barça, li agrada? T'agrada aquesta proposta?
0: A veure, això és un tema que clar, és una proposta, està en forma de proposta. Com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sí que parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
2: I no t'ho posarà fàcil.
1: Bueno, que està viu, ho dic perquè hi ha gent que em pregunta si s'ha mort. No, està viu, el que passa és que no vol aparèixer, perquè ell diu que ara existeix el Quim, que el Puyal ja és història.
3: Que s'ha jubilat.
0: Té una personalitat molt força. Vosaltres l'heu conegut molt millor que jo, però jo també he tingut l'oportunitat de conèixer-lo i de travar una certa amistat, jo diria, perquè és un home de referència i que a mi, doncs, tan candila, tan lluerna el Quim, perquè, mira, jo recordo en el Quim un viatge que vam fer a Mèxic i que ell, doncs, vam anar al Casal Català de Mèxic allà al carrer Chacabuco, el casal es deia Canigó, es deia, recordo perfectament.
2: Quina memòria!
0: Sí,
3: Casal Canigó de Chacabuco.
0: Sí, senyor. El Casal Canigó me'n recordava. D'aquell viatge tinc un record extraordinari, excel·lent, del parlament que va fer el Quim Puyal. Agafava com a referència.
1: Perquè, clar,
0: penseu que allà hi havia gent exiliada, fills d'exiliats, fills que havien, doncs, no coneixien Catalunya, però només la coneixien de referència, i el Barça de referència, dels seus pares que s'havien hagut d'exiliar. Alguns eren exjugadors del Barça. Jo recordo que hi havia familiars del Montlloc i algun altre jugador que havien hagut d'exiliar a Mèxic en l'època de la Guerra Civil. Que el Barça va fer una gira per allà i es van quedar uns quants. El Puyal s'ho sabia millor que ningú. I a més va fer una referència amb un rellotge que hi havia, que era un rellotge antic de paret, i anava fent referència a les hores que havien passat totes aquestes persones que amb el anhel i el desig de tornar al seu país, a la seva ciutat, de veure el seu club. Bueno, va ser meravellós. El Quim té una oratòria plena de sentiment i plena de coneixement, i aviam, ningú, no sóc jo qui ha de descobrir el Quim Puyal, però el que és cert és que, a part de fer un català, que a tots els catalans i culers ens agradava, és que eren unes retransmissions telefòniques molt ben fetes, molt bones.
1: Aquesta és la clau, fer les coses ben fetes.
2: Ens va marcar el camí.
0: Jo crec que és el pare de molts de vosaltres.
3: Absolutament. De tots.
0: Perquè, exacte, sí. No, això és... I la veritat és que va fer camí, va fer escola... I jo recordo que aquell viatge a Mèxic va ser meravellós.
2: No, l'has recordat amb molt detall,
1: Sí, sí, fins i tot s'ha emocionat en present, un moment, el president del Barça.
0: De la meva primera etapa, sí, i potser sí. Estic parlant del... Ara no recordo l'any, però dels primers, 2003, 2004... Sí, sí.
1: Per tant, si el Quim Puyal vol, Spotify Camp Nou acabat en final de Champions el 2029 amb la tribuna Puyal, i el 2030 la final del Mundial també...
0: Mira, de moment ja tenim el 2029 la final de la Champions. Això està molt bé.
2: 30 anys després també,
0: 30 vull anys dir que... El tema del Puyal, de la tribuna Puyal, a veure, ho comentarem amb els meus companys de junta, perquè no vull avançar-me això, però estaran encantadíssims. Ara, enteneu que, coneixent la personalitat del
1: pas a pas,
0: que és molt forta,
1: pas
0: molt, molt, nostra, molt seva, jo crec que primer m'agradaria fer un... Bueno, parlar-ho amb ell personalment, tinc la confiança per fer-ho.
2: Si no ho aconsegueixes tu, no ho aconseguirà ningú.
0: Bueno, jo a mi m'agradaria molt i intentaré, però ja sabeu que ell té una personalitat molt forta i és com és i s'ha de respectar.
2: I tant.
1: I Mundial 2030, que jo estic a la cadena SER, i clar, en català i en castellà, i a mi aquest tema m'agrada.
2: Seu de la final
1: del Mundial del 2030,
0: el Mundial 2030,
1: el Camp Nou, per què no el Camp Nou?
0: Nosaltres ho hem proposat, sí.
1: Fa mesos, però aquí ja... Jo parlo en Madrid i tal, fa mesos no hi havia debat. Era el Bernabéu, perquè és la capital d'Espanya.
2: Però a primer és Marroc o Espanya i després Bernabéu o Camp Nou.
1: Com que ara es barallen Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots
0: com. Casablanca i Madrid és el mateix, eh? Jo crec que...
2: Ara has estat ràpid.
0: M'ha posat fàcil, però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè a més, és una selecció que és campiona del món, eh? I per tant jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres doncs volem tenir, i així ho proposarem i argumentarem doncs aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
2: Ja la tens, veus?
3: Però em quedo amb el titular de competir contra dues cases blanques.
2: Sí, sí.
3: Aquest és el gran problema. Casablanca, competir contra Casablanca i contra Casablanca.
1: Se'm fa estrany ver-m'ho que davant del president del Barça parlis com a ver-m'ho i no com a la porta.
4: Home, si vols, escolta, cap problema. Estem a prop de diverses llotges que ara passarem. Ara passarem, no pateixis. Que passi la Marielena, home. Jo penso que vingui.
0: No, que sí.
1: Sí, ja la portaveu de la Junta Directiva.
0: Sí, la portaveu.
1: Sí, de Mariana Nafó.
0: I fent jo la teva feina.
4: Estem fent la feina de tot.
1: Està fent de productor. Joan Laporta fa de productor de l'especial de
5: la cadena sèrie. Allà darrere, ara d'aquí uns minuts, vindrà una figura capdalt de la història, no només del Barça, sinó de Catalunya, que és Joan Granados.
0: Sí.
5: Joan Granados va ser secretari general del Barça precisament fa 50 anys i va ser de les persones, juntament amb Jaume Rossell, el pare del que va ser president Sandro en la directiva d'Agustí Montal, que van facilitar també les coses perquè el Puyol pogués fer aquesta transmissió. L'altre dia estàvem a Elx amb el Ricard.
1: El Joan Granados, bàsicament, perquè els oients de la SER ho sàpiguin, ara que fem aquesta emissió conjunta, és qui ens va fotre a Puyol de Ràdio Barcelona per portar-lo a Catalunya Ràdio.
2: Exacte.
5: Perquè després de ser secretari general del Barça va ser director general de la Corporació Catalana. Sí.
3: El Paulo Futre de la ràdio. Sí.
1: El Paulo Futre de la ràdio.
5: Jacint Borràs. Jacint Borràs, una altra també figura cap del...
3: Jacint Borràs.
1: Elena Fort, que ja s'ha incorporat a aquest especial.
0: A l'època del Joan Granados.
5: I ja ens ho explicarà, però parlarà de quan el Barça posava la megafonia en català, com el governador civil s'aixecava indignat. ¿Esto qué es? I tot allò. I després anem a Elx 50 anys després i veiem les escenes que veiem amb la policia, amb aquell pobre noi. Jo no sé el Barça, que en tots els moments de la història ha agafat aquesta bandera de la defensa del país, a dia d'avui, si encara cal que s'hagi de fer tot això. És com desesperant veure que passen 50 anys i s'enfadaven el governador civil que venia aquí i ara els seguidors del Barça que van als camps els atonyinen perquè van amb una estelada. És que és una situació...
0: Això, doncs, no s'ha de normalitzar, evidentment, s'ha de rebutjar. Ho hem fet així, vam fer doncs un comunicat, ens vam posar en contacte, en aquest cas concret ens vam posar en contacte amb el soci del Barça que va rebre aquestes agressions i home, estic content perquè la reacció ha estat, jo diria, ràpida i amb certa contundència. El ministre doncs ha qualificat aquesta actuació que no era correcta, a més, estan obert un expedient i bueno, nosaltres ja vam demanar doncs, que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable, i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent. Però m'ha agradat la reacció del govern i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera o per suposat o una estelada i una bandera del Barça que estan molt relligades, mentre no expressi ni odi ni res que indiqui actes violents, jo crec que això s'ha de respectar, és la llibertat d'expressió, i així ho vam fer a l'estadi en aquest sentit. Igual que el que passa ara amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta.
2: nosaltres defensem la llibertat d'expressió i en aquest sentit doncs, que cadascú, tant individual com institucionalment, faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx, i bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
1: Recordar per això que la iniciativa d'aquesta samarreta neix d'un grup d'empresaris valencians per donar suport als empresaris de Ceuta. I no té una finalitat, diguem-ne, solidària o especialment focalitzada en la ciutadania de Ceuta, sinó en els empresaris de Ceuta. Estem amb el president del Barça, Joan Laporta, també amb la vicepresidenta, Elena Fort, que tinc entès que és molt oient de ràdio.
2: Que ets molt oient de ràdio.
6: Jo sí, jo vaig néixer amb una ràdio sota el llit i segueixo tenint una ràdio de piles cada dematí sobre el llit.
1: Quina meravella.
6: Sempre.
2: Això és una joia, el transistor de piles.
6: No, és que et diria que tinc 10 ràdios de piles distribuïdes per tota la casa. Al menjador, la cuina, a l'habitació, dels nens, sempre.
1: M'encanta.
3: Perquè els dos, com a assistents del Camp Nou, quan éreu, o sigui, quan veníeu, diguéssim, d'aficionats, éreu de portar ràdio?
6: No.
2: No, jo era de quan acabava el partit anava corrents a escoltar la ràdio.
6: Exacte.
2: Sobretot les declaracions. Clar. Evidentment escoltava la ràdio quan jugàvem a fora i no podia anar, perquè abans d'anar als desplaçaments, no sé, no era...
7: No estava tan normalitzat.
2: Exacte, era quelcom excepcional, era com un viatge que feia.
3: Sí, sí. Oh, sí, però ara m'has abocat al córrer per escoltar el postpartit i la roda de premsa.
6: I quan el Barça no jugava a casa, la meva infantesa era una taula amb els avis i una ràdio verda per escoltar el Puyol.
2: Jo l'escoltava també a casa molts cops, però sobretot recordo anar amb cotxe, amb el meu pare i tota la família, en caravana i sentint
7: el cotxe,
3: I tant.
7: Un clàssic, el cotxe.
2: Era fantàstic.
3: Abans quan es podia aparcar tot arreu, ara ja no. Però abans el meu tiet fins i tot va arribar a deixar de venir al camp perquè un dia se li va endur el cotxe a la grua que li vam dir, home, potser estem avançant ja com a societat i el que hem de fer és deixar d'aparcar per tota la Diagonal, que estava la Diagonal morta de cotxes.
1: Són les 8:40, emissió conjunta, SER Catalunya, Catalunya Ràdio, en aquesta prèvia del Barça Racing, que d'aquí a 50 minuts començarà l'Spotify Camp Nou, recordant 50 anys d'història del Barça, 50 anys d'història de la ràdio que van començar el 1976 amb aquella transmissió de Joaquim Maria Puyol a la Ràdio Barcelona en el Barça 4 Les Palmes 0. Abans d'acomiadar el president del Barça, Joan Laporta, també a la vicepresidenta Elena Fort, hi ha arribat el Joan Granados.
2: Ah, sí?
1: Hi ha arribat el futre de la ràdio. El podem fer passar i així ja acomiadem el president del Barça i a la vicepresidenta. Avui què? Ho dic perquè el ritme que va el Barça de Hansi Flick, tot el que no sigui un 5-0, és poca cosa.
2: Estem mal acostumats. T'haguem de peus a terra. Avui hem de... El que és important és guanyar, i que anem sumant els punts i això està bé. I realment, retrobant una mica la conversa, temes que hem tractat de la conversa, tot el que són actes de violents i d'aquest tipus d'agressions s'han d'erradicar. A la Diada mateix, ja no parlem només dels fets de l'Elx, a la Diada mateix també van haver-hi aquest tipus d'actes. I jo crec que, a veure, com a tots els col·lectius, sempre hi ha alguns doncs, que no estan encertats. Ara hem de fer pedagogia, jo crec, d'això i, doncs, d'alguna manera, entre tots, intentar erradicar aquest tipus de violència i tot tipus de violència. I referent al tema aquest de Ceuta, insistir. Vull insistir que el club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
7: President Laporta, vicepresidenta Fort, gràcies per fer-nos d'anfitrions, de permetre'ns aquest espai també per fer aquest programa tan especial i per molts anys de Barça i de ràdio en català.
2: I per molts anys de ràdio i de futbol en català.
6: Seguirem amb la ràdio de piles sempre.
7: Així m'agrada.
1: Quina meravella.
2: La veritat és que és una meravella estar recordant aquests moments màgics.
1: Gràcies. Moltes gràcies. 3, un moment històric que recordaran tots els oients i que els que estan veient l'especial a part d'escoltar-lo, podran apreciar és quan el Barça va aixecar aquesta copa que tens aquí davant.
2: Home, Torque, aquesta sí que és grossa, eh?
1: És el primer petó que mai s'oblida, la sí. primera Copa d'Europa.
2: A mi és que a mi em fa cosa fins i tot tocar-la. Li tinc un punt de respecte.
1: Oh, jo l'abraçaria tot el dia.
2: Sí, eh? La tindries sí. amb tu.
1: La del 92, la de Wembley, la primera de totes.
8: Toca espacio, Jaraguero, pica, Koeman!
9: Anys de futbol en català. De Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, a Catalunya Ràdio. Tots units fem força.
2: Què era això? Què era això? De Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, del 50 aniversari de les transmissions de ràdio en català, aquí a la llotja del Camp Nou. I amb molta il·lusió de rebre a un dels pioners i un dels que ens va posar les vies per començar a córrer, el senyor Joan Granados. Bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
2: Què recorda de l'any 76 i d'aquell moment, quan va començar tot? Vostè aleshores era el Barça.
10: Que va ser molt difícil de fer canviar aquell moment. A mi em van fer secretari general del Barça i vaig fer una roda de premsa que hi havia 15 periodistes. Naturalment, vaig fer la roda de premsa català. Doncs els 15 periodistes em van dir en espanyol, por favor.
2: Calcula.
10: Doncs això estava d'aquesta manera.
1: De fet, quan Puyol va a Madrid per explicar al director de la SER de Madrid el projecte del futbol en català, el primer que li pregunta és ¿y esto la gente lo va a entender? Y lo segon és ¿quién lo pagará? La resposta va ser sí, i lo segon va ser la Caixa. Ho explica, entre moltes altres anècdotes, el Josep Maria Déu al seu llibre, El factor Puyol. Què tal, com estàs?
11: Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
1: Ja tens la notícia, eh? Si és per la porta, hi haurà tribuna Puyol a l'Spotify Camp Nou.
2: Anem avançant.
11: Anem avançant, sí senyor. Jo estic molt content perquè aquesta és una idea que llancem al llibre, El factor Puyol, que trobo que té una gran acollida, una molt bona acollida de part dels companys. I això, a mi personalment, és el que em fa més content. Si a més el club i el president hi estan d'acord, doncs escolta, oli en un llum.
1: Són les 8:46, fem una pausa, perquè ara ens estan dient els productors, els tècnics, és clar,
2: que
1: hi ha un
2: fotime
1: de gent aquí que ens han dit, hauríeu de recordar que, com en el seu moment les transmissions
2: ens
1: en català,
2: que
1: lo paga la Caixa,
2: també
1: hi ha anunciants que paguen tot el show aquest que estem fent, per tant, un minut i tornem en aquest especial a Catalunya Ràdio i Ser Catalunya.
12: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya i Catalunya Ràdio.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Ei, com va? Com et dius?
3: Tenim un nom que el sap tothom.
2: Però d'on surts tu?
3: Tant se val d'on venim, si del sud.
2: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
3: Ara estem d'acord, estem d'acord.
2: Sí, i una estrella ens agermana.
4: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
5: Anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
6: Corna la Barça, refús defensiu, la pilota a l'exterior de l'àrea, la rep de la penya, s'ho mira de lluny, fa l'obertura cap a la banda dreta per Guardiola, podrà penjar pilota a l'olla, pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi, viejo.
7: Hola, soy Juan Antonio Pizzi y quería estar presente en esta celebración de un nuevo aniversario de las transmisiones de fútbol en catalán. Y mandar un saludo muy especial a Joaquín María Puyal por el recordado relato de un gol mío al Atlético de Madrid, que significó el triunfo del Barça por 5-4. Indudablemente fue el mejor relato de un gol mío en mi carrera, así que muy agradecido y espero verlos pronto en Barcelona. Un abrazo grande.
6: Pizzi ha marcat el cinquè. Barcelona 5, Atlètic de Madrid 4.
8: Torquemada, saps que aquest és el gol que jo més recordo de Puyal?
9: Sí?
8: De fet, es va editar un CD que vaig comprar.
9: Recordo. Ah, sí?
8: I el tinc, i tant.
9: Perquè a tu et va agafar un moment d'ebullició.
8: I clar, va ser meravellós.
9: Quants anys tenies?
8: Aquell dia es retransmetia el partit per TV3, però hi havia vaga.
9: És veritat,
8: és veritat. I no hi havia comentaris fins a la segona meitat,
9: sí,
8: que llavors van aparèixer. I jo,
9: que va ser el moment de la remuntada,
8: durant molt temps em vaig pensar, és tan bèstia el que estem vivint avui que fins i tot han fet aixecar la vaga. I resulta que no, que és que ja s'havia acabat.
10: S'acabava a les 10 de la nit.
8: Sí, sí, aquest va ser espectacular, el moment de Pizzi, que ens ha deixat aquest missatge. Està a Argentina per participar també en aquest especial, la TDT amb què t'hi jugues, Barça.
10: Som amb el Joan Granados, amb el Josep Maria Déu. Joan Granados, secretari general del Barça l'any 1976, i artífex que fos possible fer una transmissió en català, en aquest cas a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Però expliqui'ns la cuina, com va anar allò? És a dir, Puyal el ve veure vostè, perquè el Barça era molt important en aquella situació.
11: A veure, em va venir a veure el Quim, érem amics, i de sobte em va dir, escolta'm una cosa, Joan, jo estic, tu ja saps que jo estic amb una emissora que té la central a Madrid, no? Però a mi m'agradaria molt poder retransmetre el futbol en català. Tu m'ajudaries? Dic, home, jo en aquest moment sóc el Barça, sóc el president del Barça, o sigui, vol dir que l'Agustí Montal et diria el mateix. Estarà molt i molt content de que t'ajudem i t'ajudarem per tot i per tot. I, bueno, ens van posar en marxa. Hi ha dos personatges que ningú en parla.
9: És el moment que apareguin els noms.
11: Que aquests dos personatges, un és l'Eugeni Fontan i l'altre García Terán.
9: Mm.
11: Vol dir...
8: Els directors de la SER a Madrid i de Ràdio Barcelona.
11: Puyal necessitava que el director de la seva emissora a Barcelona li digués això pot ser, pot ser bo, tirem-ho endavant. Però és clar, per tirar-ho endavant hem d'anar a Madrid a veure el senyor Fontan, que era l'amo, diguem, de l'emissora. Bueno, vam quedar així i ell i el Quim se'n van anar cap a Madrid i li van plantejar a l'amo de la cadena SER i se'ls va mirar amb incredulitat. I home, jo no ho veig malament, diu,
12: però
11: però ja lo entenderà.
8: És el que m'he explicat abans. I aquesta, què lo pagarà,
9: aquesta
8: esto?
9: Aquesta és la frase, eh?
8: Sí, sí, de fet, queda recollida aquesta el llibre del Josep Maria Déu, sí, sí.
11: És una frase que es repeteix. Per exemple, quan jo vaig anar a veure el rei per dir-li que muntàvem una televisió pública, el rei, la primera cosa que em va dir, i com serà esa televisió? Jo vaig dir, en català, majestat.
8: I va respondre, ai, collons.
11: Toda en català.
12: Toda, sí. Ja s'hauria d'haver anat amb certs missatges, doncs.
8: Sí, exacte.
12: I 40 anys després continua.
11: Tot en català.
8: 53, estem a les portes d'un partit al Spotify Camp Nou. La gent pendent del temps, Protecció Civil, envia un avís de temps violent durant les properes dues hores. Hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora. Sobretot, i tornados al Vallès Occidental, Vallès Oriental, Barcelonès i Maresme. Molta prudència i evitar desplaçaments innecessaris. Acaba d'aparèixer aquí la mascota Cat.
9: Algú ens visita.
8: Sí, espera, em podeu fer una foto i un vídeo que els meus fills
12: fliparan? Home, això serà espectacular. Sí,
8: jo
12: també la vull, eh?
8: No, no.
12: Ara mateix, Cinque Rodríguez i Ricard Torquemada vivint...
8: Soc l'enveja dels meus fills.
12: La seva desena infància.
8: No parla.
9: Sense veu. És un personatge sense veu. Nosaltres li posem veu.
8: Exacte.
9: Gràcies per la visita, Cat.
8: Gràcies, Cat.
12: Cat Chaplin. Home, jo també vull aquesta foto. Bé, sisplau, per favor.
9: Josep Maria, ara explicava el Joan Granados aquest moment, que t'ha servit, m'imagino, per iniciar tota la trajectòria i el relat del factor Puyal.
13: Jo un dia vaig anar a casa del senyor Granados, que em va rebre molt amablement, i m'hi vaig estar una tarda escoltant com havia anat l'inici de les transmissions. I una mica tot això que ha explicat, aquest dia també m'ho explicava. A més d'aquesta pregunta, ja l'entendran, es veu que li van fer una altra pregunta, i és, ¿y esto qui lo va a pagar?
9: I aquí apareix la caixa.
13: Això mateix.
9: I està molt bé que...
8: Encara continua,
9: Està molt
8: perquè
9: bé que tregui...
8: Perquè patrocina la TDT i el que t'hi jugues Barça.
9: Exacte, són 50 anys de futbol en català amb la caixa, amb CaixaBank, eh?
13: Això mateix. És un rècord de relació, diguem-ne, de patrocini d'una iniciativa com la que va impulsar en Puyal. Jo no conec cap altra entitat que hagi tingut una associació amb un projecte com aquest que estem comentant ara mateix.
9: Per molts anys.
13: Això mateix.
8: Hem escoltat el Pizzi Sos Macanudo amb un missatge de Juan Antonio Pizzi des d'Argentina. En podem escoltar un altre.
9: Sí.
8: I ara em salto el guió, ho marco ben antena, perquè com que som equips que no treballem mai junts, exacte, avui ens estem coronant, perquè és difícil coordinar dues emissores amb tanta gent diferent. Gràcies a tots els companys que ajuden i ho estan fent possible.
9: S'està fent la passada.
8: Exacte. El Puyal també va fer famós a Don Andrés Iniesta. Va narrar alguns gols d'ell.
9: Home, sobretot
8: aquell, d'estan
9: fornits.
8: Un de molt important.
14: Sí, és veritat. Va narrar molts gols meus, no? Diguéssim.
8: És aquest el moment.
6: Recupera l'interior de l'àrea, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per l'Andrés, juga per l'Andrés, gol! Ha marcat l'Andrés, gol!
5: Anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
15: Hola, bona tarda a tothom. Soc l'Andrés Iniesta i m'agradaria felicitar a tots els professionals de la ràdio que han participat en les transmissions esportives en català en aquests últims 50 anys. Un plaer haver pogut ser protagonista d'alguna de les narracions. Vull agrair el respecte i el carinyo que sempre m'heu mostrat tots. Enhorabona a tothom i especialment a Joaquim Maria Pujal per aquest aniversari. Gràcies, Don Quim.
9: Que maco, eh?
8: Sí, a més li hem de donar les gràcies a Andrés Iniesta perquè ens ha enviat aquest àudio. Ell està a fora, ja ho sabeu, ha començat la seva carrera com a entrenador. Està malalt, està constipat, es nota a la veu. Si
14: però que em talla.
9: Sí, també et dic una cosa, tenia veu més radiofònica, eh?
8: Sí.
9: Sí, li ha quedat com
8: missatge en català, que s'agraeix amb aquest, aquesta picadeta d'ullet
9: de final. De Don Andrés a Don Quim.
14: Quasi com Constantino Romero.
8: No Don Quim, el representant de Mike Tyson, promotor de boxa, sinó Don Quim.
16: Don Quim.
9: I ara ens visita, i no m'acostumo mai a dir que el conseller d'Esports de la Generalitat es diu Berni Álvarez, perquè no podem dir-te com quan jugaves a bàsquet.
8: Quin gran triplista.
16: No sé com en deies quan jugava a bàsquet.
9: Berni?
16: Ah, vale.
9: No? Sí. Vull dir que no, et deus dir Bernat, no?
16: Sí.
9: Vull dir, però podem dir Berni.
12: Clar, però quin és el títol ara? És excel·lentíssim, no sé quin és.
16: Honorable.
12: Honorable.
8: Don Berni.
12: Don Berni.
16: Don Quim.
14: Però... Maqui, mastodonte.
9: Per cert, que
8: sí que és un mastodonte.
9: Tu treballes amb un membre de la família de la TDT, de la TDP, el Jaume Ramon.
16: Està
9: ben educat en els paràmetres de treballador que t'agradaria o no? Te l'hem deixat bé?
16: M'ho he deixat molt bé. A més, parla molt bé sempre de vosaltres, així que jo estic encantat. Espero que ell també ho estigui.
8: Hem parlat amb el president del Barça, Joan Laporta, molt content perquè ha aconseguit que el Camp Nou sigui seu de la final de la Champions el 2029. Aquí ha remat també a favor la Generalitat.
16: Sí, quan va sortir la possibilitat, ja fa molt de temps, i el Barça va plantejar la possibilitat de presentar candidatura, tant l'Ajuntament com nosaltres van fer les cartes de suport que corresponien, es van ficar al costat del club i de la Federació Espanyola, i bueno, ha acabat bé i estem molt contents.
9: Feia 30 anys que no es jugava una final de la Champions League.
16: És aquella final, no?, del Manchester, del Sols que hi havia. Era,
8: sí, el 2-1 als últims minuts.
9: Mítica.
16: Jo me'n recordo de veure-la i sí.
9: Escolta'm, també hi ha hagut, aprofito, aquest camí de 50 anys de futbol en català, però també hi ha hagut altres esports en català, el bàsquet en català. Mm-hmm. Tu quan jugaves, allò ja formava part, el mític Saissó. Sí. I a Catalunya Ràdio, del Serra, Basté, Josep Vives, sí. L'Ernest Macià. Què recordes d'aquella relació amb la ràdio en català?
16: Bueno, molta, també a nivell molt local. A Tarragona també els partits, me'n recordo. Clar. Que es feien a València amb la gent que ens seguia, perquè antigament els periodistes viatjaven, no? La ràdio viatjava amb els equips, viatjaven per tota Europa junts, llavors feies una relació molt, molt especial. I evidentment quan seguia el bàsquet català, no? Hi ha molts referents amb el bàsquet català i bueno, jo crec que ha sigut sempre un dels, també, junt amb el futbol, dels grans esports que les retransmissions de la ràdio han sigut.
9: Fas bé de recordar les ràdios locals, perquè sí, n'hi ha moltes. Que també segueixen aquest camí i que a vegades ens n'oblidem.
8: Ho he comentat alguna vegada a Ser Catalunya, però com que ara ens escolten també a Catalunya Ràdio, ho repetiré pels vostres oients, quan són les senyals horàries de les 9 de la nit. Per cert, hem explicat abans que Protecció Civil fa alerta de temporal a diferents comarques de Catalunya. Hi ha també problemes, Bernat, als accessos del Camp Nou al metro.
10: Sí, al metro en algunes línies hi ha gent bastant atrapada perquè hi ha un bon tram de la L5, per exemple, amb estacions tancades per la pluja, fins i tot, i parlant ja de mobilitat amb cotxe, un túnel de la Ronda també ha estat, no sé si és la de dalt o la litoral, tallat per la pluja, ens avisen. Bé, intentarem esbrinar més, donar més informació perquè estem en un moment d'accés al Camp Nou ja molt habitual i sembla que està costant moltíssim.
8: El partit és d'aquí mitja hora, hem explicat les alineacions de Barça i Racing, d'aquí a una estona les tornarem a recordar, en 10-15 minuts ja ens centrarem cada emissora a Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio, Ser Catalunya en la seva retransmissió, tot i que hi ha oients que ens han demanat que la fem conjunta també, la retransmissió.
9: La pròxima.
8: La final de la Champions, per exemple, si Barça hi arriba.
9: Dona una idea.
8: I et deia que reivindicant
10: la ronda de dalt, el túnel de Santa Coloma.
8: Emissores locals, jo vaig sortir de Ràdio Lleida i recordo amb molt carinyo quan començava que Berni Álvarez era esportista del Capravo Lleida llavors, de l'equip de bàsquet que jugava a Europa i competia entre els millors a l'ACB, i li he agraït sempre que quan era un xavalet que començava, no?, i que a vegades costa trucar a la gent, sempre l'esportista que
9: tenia
8: el telèfon i sense cap problema.
9: I això nosaltres ho valorem molt, sobretot quan
8: mai
9: comencem.
8: S'oblida això, sí. Mai s'oblida.
16: Bueno, jo crec que forma part de la responsabilitat també d'un esportista quan està al nivell, no?, perquè al final també per ell mateix, no?, aquesta part de visualització del que fa, de la feina que fa molta gent que està al voltant del business de l'esport és important, i bueno, i quan estàs a un nivell potser més petit, com deia ell, també és molt important. Jo hi tinc molt d'apreci a les ràdios locals. A Tarragona m'ha tocat molt viure la part de Tarragona Ràdio, Ràdio Ciutat de Tarragona, i per exemple estic molt, molt content, no?
8: I tenim aquí dues llegendes, una del bàsquet i l'altra del futbol, que és de la família,
17: Por tamaño es nota, ¿no?
9: Que tú jugas a futbol.
17: Y es de bàsquet, ¿no?
8: I qui és de futbol?
16: Pues saltava més que jo, segur, ¿eh? Amb el gol aquell, aquell Charlauden, ¿eh? Sí, sí. Segur que saltava més que jo. Eh?
17: Només por necessitat. Jo...
9: El José Mari Vaquero.
8: Mira, ho hem dit a la vegada.
9: Sí, sí.
8: Ja anem tan coordinats que semblem siamesos.
9: Ja ho hem après, que tenim aquí la Champions aquí al davant.
8: Buah.
9: Què t'ha semblat veure a prop?
17: Estic pensant que m'estic fent molt avi.
9: No.
17: Soc avi, però molt ja.
9: La memòria, la memòria gran, està molt present, José Mari.
17: No,
9: la memòria sempre... la tenim present.
17: Bueno, la veritat és que sempre... hem tingut la sort, no? Nosaltres. La primera sempre és diferent, dona la sensació que també parla gent, i aleshores hem tingut el privilegi d'estar en aquest any 92, no només amb la Champions, sinó crec que, i sempre l'he dit, que va ser un any espectacular per el Barça, Barcelona i Catalunya, no? Amb les Olimpiades, amb tot. Va canviar molt i jo he tingut la sort d'estar aquí i estar amb molts de vosaltres, no?
8: A més, en un dia especial pel que commemorem i també perquè tots recordem amb molt carinyo el Dream Team, els futbolistes que molta gent recita de memòria, i la família que es va crear avui és especial, i des d'aquí també un record i una abraçada molt carinyosa, perquè ha mort la dona de Ronald Koeman, la Martina, que era una persona molt estimada per tota la gent del Dream Team.
17: Sí, molt tranquil·la, i la veritat és que hem passat moltes estones bones, dolentes. Després també com a entrenador jo crec que la família no l'ha passat gaire bé, però són etapes de la vida i és així. Portava molt de temps amb aquesta malaltia que semblava que passava, no passava, i al final, mira, ha passat així, i aleshores està claríssim que una abraçada fora al Ronald, a tota la família, i és un bon dia per reconèixer això també, no? Sobretot sí, amb vosaltres, amb Catalunya Ràdio i també amb la cadena. Sí.
9: Ens hi afegim aquest
8: record. Que té el micròfon agafat de Catalunya Ràdio, però només per aquest especial.
9: Sí,
8: després,
9: tu vas amb el de Catalunya.
8: Ho feu com amb el Puyol, eh? El Vaquero es queda al carrusel i el que t'hi jugues, eh?
17: Estic esperant una proposta. Estic esperant una proposta.
18: Home, aquest català, com vulguis, eh?
17: No, home, intento millorar el dia a dia. Saps com vaig aprendre el català jo? En el cotxe, repetint les coses. Avui, per exemple, farà pluja. Jo deia, avui farà pluja. I aleshores vaig aprendre així, sense anar...
8: Un tio que parla euskera i el català...
9: Conseller, això és important també, que els esportistes s'integrin d'aquesta manera.
16: Molt, no? Hi ha molts exemples, evidentment, el José Mari és un d'ells, però hi ha molts exemples, ara mateix ho veiem amb el Gordon, no? Que l'altre
9: dia
16: que parlava en català, que s'està integrant. A Catalunya, a més, tenim moltes ganes. Jo sentia amb el món, per exemple, del bàsquet avui, a la Illana Martín, que ha estat jugant al Mundial, ara, parlant en català ja, perquè ha estat 4 anys a Catalunya al segle XXI.
9: És asturiano, no?
16: Sí, però ja ha estat 4 anys al programa que tenim aquí al segle XXI, el Moncho Fernández, no? Quan estava Mitchell, l'entrenador a Girona. Això és molt important, la gent fa que t'identifiquis encara una mica més i que la gent et faci una mica més teu, i crec que és una part molt important de que l'Armón de l'Esport doni aquest exemple, no?
8: Són les 9:05, conseller Berni Álvarez, gràcies per estar en aquest especial. José Mari, si vols et pots quedar ja, perquè ets de la casa i empalmes amb la retransmissió. Avui vas a carrusel o a la llotja?
17: Avui vaig tranquil, sense parlar. Puc veure potser una cerveseta, no? Sí o no?
8: A mi em demanes permís.
19: Jo vull ser, José Mari, ets prou gran ja com per saber-ho, coi.
8: Hola,
19: Pep. Prou gran, què tal, com esteu? Hi, everybody. Aquí hi ha una Champions que és nostra. Mm. És nostra. Belongs to us.
17: Que tu no vas fer la parada de la pilota.
9: No,
17: estaves molt llum, encara que diguis això. Va ser testimonial el teu partit.
19: Clar, és a dir...
9: Parada Vaquero i picarà Koeman, eh?
17: Tal qual. I quin era el més important? La parada.
19: No pateixis, jo ja en tinc dues d'altres que me daria vergonya de tenir.
17: Jo t'estimo, tu saps.
19: Sí, jo també, tu.
17: Bueno, a la meva manera.
19: A la nostra manera ens estimem.
17: Això mateix.
19: Tots ens estimem a la nostra manera.
8: Estem en aquesta transmissió conjunta Catalunya Ràdio i Ser Catalunya, a la vegada que RAC1 també fa la prèvia del seu partit, amb el Joan Maria Pou al capdavant, que òbviament no pot estar en directe,
9: però ens feia molta il·lusió que hi sigui RAC1, també present,
8: i ens ha volgut enviar un missatge.
9: Escoltem-lo.
20: Hola a tothom, sóc el Joan Maria Pou, el narrador dels partits del Barça a RAC1. D'entrada, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta edició tan especial de la vostra programació. Us ho agraeixo molt, de debò. Res, moltíssimes felicitats a tothom. Entre tots plegats hem donat continuïtat a una idea, a una manera de fer, a un estil de narració dels partits del Barça que crec que continua tenint plena vigència i que sigui per molts anys. I al Joaquim Maria Puyal, doncs, enviar-li una abraçada gegant. Agraïment etern per tota la feina que va fer durant tants i tants anys, per ser un referent, per ser un pioner, per marcar un camí d'excel·lència i personalment per tractar-me sempre amb moltíssima proximitat i respecte. Sempre li estaré agraït, sempre que li vaig demanar un consell em va escoltar i me'l va donar. Sempre el vaig notar molt, molt a prop. Una abraçada gegant a tothom. Llarga vida a la ràdio en català i llarga vida a les transmissions en català. Una abraçada.
1: Encara Messi.
21: Anys de futbol en català. Tots units fem força.
22: Hola, soc Pich Alonso, jugador de futbol. Fa uns dies va fer 50 anys de la primera retransmissió d'un partit del Barça en català, de la mà del mestre Quim Pujal. Avui segueixen Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona cultivant el nostre idioma i narrant meravellosament bé els partits. Jo em sento orgullós d'haver-hi participat en diferents moments de la meva vida i no puc ni imaginar-me el que sentiu vosaltres. Hi ha paraules, frases que es queden per tota la vida. Recordem, mira que si l'Urruti l'atrapés, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, com no m'he de sentir emocionat. Felicitats Catalunya Ràdio, felicitats Ràdio Barcelona. El futbol en català s'escolta i se sent molt millor.
23: La verdad que espectacular, ¿no? Que te narre Pucci, que no sabía que estaba narrando el partido y jugando de central a la vez.
10: Puyal.
23: Es Pucci, ¿no? ¿No es el Pucci?
24: No.
23: ¿El
24: no.
23: Mestra?
24: Es una altra.
23: ¿El
24: una
23: Mestra? Altra, ¿no es el mismo?
24: No.
23: Entonces tendré que conocerlo.
24: Es una altra.
25: ¿Com quedava? Jo pensava, potser posaran avui això de vaquero darrere una altra vegada. Quin patiment, què nano, només juga cap a darrere.
8: La passada enrere de vaquero.
25: I venia una mica acollonit, saps?
10: La passada enrere de vaquero és no de les primeres diria. Mostres de futbol modern que es van veure al Camp Nou.
25: Sí, m'hauria agradat escoltar-lo. Què feia i com lo deia.
8: Va, que són les 9 i 9, l'especial ha d'acabar en teoria 9 i 10, ens podem allargar dos o tres minuts, però clar, estem a poc de que comenci aquest Barça Racing, òbviament com passen aquestes situacions, salta mig guió. Quan feia la ventana deia que sabia que el programa era bo quan el 70% del guió el tirava, el llançava a la paperera. I fixa't que guais que són els nostres caps, avui han cedit protagonisme i han dit que no calia que entressin i podíem saltar el seu contingut, tot i que n'hi havia alguna que us hauria fet especial il·lusió saludar, perquè la Laura Martínez, cap d'esports de la cadena SER, està per aquí, i va participar a les retransmissions amb el Bernat Soler, va ser...
10: Va debutar el dia que jo també debutava com a narrador, 0-6 a Noeta, un Real Societat 0 Barça 6, 6 gols a la primera part amb el Serra Ferrer d'entrenador. Després la cosa no va anar tan bé.
8: I si et sembla, Tor, que tancarem aquest especial amb un missatge d'una persona que us va venir a veure a la cabina de Catalunya Ràdio el dia que Puyal va narrar el seu últim partit del 2018.
24: Que va venir Viran Morros, que deixava el Barça, el jugador d'handbol, per anar al PSG i no sabíem que era l'última transmissió del Quim, però va quedar per la història i ha volgut també enviar-nos un missatge.
26: Hola a tots, sóc Viran Morros, exjugador de vol i com potser alguns ja sabreu vaig tindre l'oportunitat de participar en l'última transmissió del Joaquim Maria Pujal a Catalunya Ràdio. La veritat que va ser tot un honor, un orgull i una experiència única. El Quim i jo ens coneixíem d'anys enrere a través d'amistats i sempre havia explicat que a casa meva de tota la vida havíem escoltat el futbol amb ell i que em faria doncs molta il·lusió participar un dia en una transmissió amb ell, i va decidir convidar-me aquest dia al Camp Nou, despedir d'Andrés Iniesta, i la veritat que va ser una experiència única, que es va convertir en històrica uns dies després, quan es va saber que el Quim deixava de fer la TDP. I la veritat que és algo que sempre guardaré. I a sobre tinc un regalet que va fer el Quim, que va ser espectacular, que va ser l'escaleta d'aquella última Transmi amb el CD, amb l'àudio, i la veritat que va ser un record molt espectacular i un dia històric per la ràdio en català.
6: Canvia el minut 11 de la segona part, cap a l'atac al Barça, juga Coutinho, cantó esquerre, juga d'interior, se'n va cap a la central, pica amb la peu dret, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barcelona. Ha picat Coutinho.
0: 50 anys de futbol en català. Des de 1976, Ràdio Barcelona, SER Catalunya i Catalunya Ràdio.
24: Qui ens havia de dir que Coutinho tancaria l'especial dels 50 anys, sí que, eh?
8: 2.500 partits en català i 500 en castellà, va fer Puyal.
12: L'últim gol va ser del Filipinho? L'últim gol del senyor Dometre Pau?
8: Sí, sí, de Coutinho, que el va fitxar vostè.
12: Sí, va ser un dels meus fatxes.
8: És que no puc amb aquest llibre. Hem superat, la de Bartomeu hem superat.
12: Filipinho, que he pogut ser del Deblé, de l'Antimman, que he pogut ser del Nelson Medo, que he pogut ser de tant jugadors.